0: relació ni cançó.
1: Tot el dia m'està xinxant.
0: O no?

0: Dance Tour 91.6 FM.
1: Dance Tour 91.6 FM.

Moltíssimes gràcies per escoltar la nostra música. Si t'ha molat, no t'oblides de deixar el like i deixa un comentari perquè participaràs a un sorteig que lo flipes mandarines. Merci beaucoup. Hasta la propera.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

possible del que pugui seguir. Estan passant coses al meu nas, clarament tenen a veure amb tu i amb la pell que t'envolta. He memoritzat cada racó i penso revisar-los.

0: que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no

0: aquest que porto.
1: Dance Tour 91.6 FM.
2: Dance Tour 91.6 FM.

house y cartera.

0: Dance Tour 91.6 FM.
1: Dance Tour 91.6 FM.

0: Kart.
1: Dance Tour 91.6 FM.
2: Dance Tour 91.6 FM.

0: Dance Tour 91.6 FM.
1: Dance Tour 91.6 FM.

0: 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
1: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot

0: exacta, si és que la centrada arriba.
1: Nena, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
2: Què?
1: Els Amics de les Arts.
2: Un grup de què?
1: Música.
2: Ah.
1: Sí, de música.
2: És que...

0: Dance Tour 91.6 FM.
1: Dance Tour 91.6 FM.
2: Ciao.

Estic marxant d'aquesta casa que abans era nostra. Quina gran mentida, era vostra. Soc dins del cotxe i plou. Puc fer cap a mar, puc fer cap al poble, però lluny, ben

l'espai, fins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa làser en sa mà. Que guai, que guai, tot en flautes, tot en flaut. El seu biorritme et sembla disco dance i una aspiradora és el seu nas.

0: Dance Tour 91.6 FM.
1: Dance Tour 91.6 FM.

0: Dance Tour 91.6 FM.
1: Dance Tour 91.6 FM.

0: De gust et desitjava. Punt i principi de viure sense tu.
1: Dance Tour 91.6 FM.
2: Dance Tour 91.6 FM.

Yeah, man's never hot.

Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino adormit rere d'un venir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor riure's de la vida que morir vivint.

seguint la nit busquent la teva intimitat. Puresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota,

0: Potser esperàvem la primera cita més intimitat.
1: Dance Tour 91.6 FM.
2: Dance Tour 91.6 FM.

0: Dance Tour 91.6 FM.
1: Dance Tour 91.6 FM.
2: M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res al mateix lloc de cada any.

0: Bon dia. La nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers dos anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho ha explicat la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant el cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i amb dos detinguts. Un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 14 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms de Ceuta per pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. Mentrestant, a les darreres hores, la policia ha traslladat a un centre d'acollida prop de 900 migrants que continuaven dormint al carrer. Segons el govern espanyol, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Aquest dilluns arrenca un nou curs a la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que l'any passat. Al cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Al barri del Putxet de Barcelona, els afectats per l'esvoranc produït el juliol per les obres de la línia 9 del metro presenten avui una demanda contra la Generalitat i contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. En paral·lel, demà reprenen les converses amb el govern català per tancar un acord d'indemnitzacions. Dels esports, nova golejada del Barça que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. S'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians posessin la por al cos dels blaugranes amb el 2-3 al tram final. I en Cultura, Fira Tàrrega tanca una nova edició d'èxit i ja en van 46, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador internacional per a les arts escèniques de carrer. Hi ha hagut una activitat professional de rècord amb 1.300 programadors acreditats de 700 entitats vinguts de 28 països. L'organització aprofita aquest balanç per demanar més recursos econòmics tant al sector públic com al privat. Són les 7:03, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana, per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dilluns amb dues avaries de vehicle actives. La primera ha estat a la AP7 a l'altura de Tarragona, que en sentit nord talla un carril de circulació i provoca un quilòmetre de retencions. La segona avaria, en aquest cas, obre un pas alternatiu a la C63 a l'altura de Vidreres, en dos sentits de la marxa, que en aquest cas es provoca menys d'un quilòmetre de cues. Per altra banda, hores d'ara també ja tenim ben formades les retencions habituals, sobretot als voltants de Barcelona. Tenim cues arreu del Nus de la Trinitat, amb retencions que arriben des del Vallès per la C58 i la C33. També a la mateixa C58 hi ha dos quilòmetres de cues de Ripollet en direcció Sabadell. Tot plegat, deixa el Nus de la Trinitat força congestionat cada retruc. Doncs afecta a les dues rondes en sentit sud. Al vessant de Llobregat també tenim retencions en direcció Barcelona, tant per la A2 com per la B23, amb retencions ja ben formades des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Pel que fa al transport públic, el tram Besòs recupera avui bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La línia T4 recupera la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. I ara, previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Molt bon dia. Comença la setmana amb moltíssima calma, amb molta tranquil·litat, i sí que és cert que a hores d'ara doncs, la temperatura torna a ser més aviat fresca a gran part de Catalunya. Com a mínim els matins ja s'han normalitzat pel que fa a aquesta temperatura. Ara bé, al llarg de les immediates hores de núvols importants en tindrem molt pocs, molta calma, vent molt feble, 4 núvolets prims decoratius i prou, que de fet continuaran també al llarg d'aquesta tarda, núvols que seran completament descafeïnats, molt esfilagarsats. I hem de destacar que aquesta tarda serà més calorosa que la d'ahir, sobretot on més calor farà serà cap a les comarques interiors de Girona, cap a l'interior de l'Alt Empordà, per exemple, i també al Pla de Lleida, aquesta tarda amb una mica més de vent a la costa, que farà que hi hagi una remenada marítima una mica més destacable. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Alerta a Barcelona per un cap de setmana amb quatre baralles diferents durant, com dèiem, aquests dos dies, dissabte i diumenge, que han deixat 5 ferits per arma blanca. En primer lloc, un home va resultar ferit la nit de dissabte a diumenge al districte de Nou Barris. Ben a prop, al barri del Carmel, també es van localitzar dos menors d'edat ferits per arma blanca en llocs diferents, i la policia investiga la possible vinculació entre aquestes dues agressions. La nit de dissabte va arrencar amb una baralla multitudinària al districte de Sant Martí, amb una desena d'implicats i amb el resultat d'un ferit per arma blanca. En aquest cas, els Mossos van detenir el presumpte autor de l'agressió i un segon individu per un delicte d'amenaces. Hores abans, a la Ronda de Dalt, una discussió de trànsit entre dos conductors va acabar també amb un d'ells ferit al cap per arma blanca. L'agressor encara no ha estat localitzat. En aquest context, la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, ha explicat en una entrevista a La Vanguardia que serà continuista en les polítiques del cos contra la multireincidència i la tinença d'armes blanques, i ha assegurat que els plans actuals estan donant bons resultats.
4: La multireincidència, el fet de que els delinqüents facin del delicte el seu mitjà de vida, no ha canviat. Tenim delinqüència persistent i s'ha de combatre. El Pla Campai és un pla que ens ajuda de manera transversal a combatre aquesta delinqüència sistemàtica que tenim en algunes persones delinqüents habituals. El mateix amb el Pla Daga. Estem fent una feina excel·lent en treure armes blanques de circulació. I, per tant, aquests dos plans tindran continuïtat.
0: L'operatiu especial de trànsit pel pont de la Diada s'ha saldat amb 4 víctimes mortals a les carreteres catalanes. Dijous va morir una dona en un accident a la Nacional 340 Altafulla, al Tarragonès. Divendres van perdre la vida dos motoristes en dos accidents a la Nacional 260, a la Ribera d'Urgellet, a la comarca de l'Alt Urgell, i a la carretera C59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. La darrera víctima va morir dissabte en un xoc a Torrelles del Llobregat. Des de principi d'any, 91 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Aquest diumenge, en l'operació Tornada, les principals retencions s'han registrat a l'AP7 Sud, la C16 i la Nacional 260. A Ceuta, el govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms, una mesura que tracta de pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. A les darreres hores han traslladat gairebé 900 migrants que continuaven dormint al carrer a un centre d'acollida. Es tracta d'un espai amb carpes en una parcel·la cedida pel Ministeri de Vivenda, situada a uns 2 quilòmetres d'on fins ara dormien a la intempèrie. En total, s'han traslladat 864 persones. En paral·lel, el Ministeri d'Inclusió treballa per acollir més de 300 dones amb menors en un nou espai. Fins ara s'han habilitat unes 4.500 places en total per acollir migrants. Segons el govern, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Avui comença el nou curs a la formació professional. Arrenca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, uns 15.000 més que l'any passat. Infermeria i administració i finances són els estudis més demanats. Ens ho explica l'Esther Minguell.
5: Al cicle mitjà, els cursos que desperten més interès són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa o sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Són tendències molt similars al curs anterior. Com a novetat, el Departament d'Educació comença a incorporar en aquests estudis postobligatoris el monitoratge de suport als alumnes amb necessitats educatives especials. El govern ha ampliat en 5.000 places l'oferta pública d'FP i ha invertit 67 milions d'euros en equipaments, més personal docent i tecnologia pels centres. Ha incorporat nous ensenyaments per donar resposta al teixit productiu, com ara el de serveis funeraris o el de seguretat orientat a l'àmbit ferroviari.
0: I també avui s'obre un nou període d'inscripcions per als cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística. Enguany l'oferta arriba a més de 2.150 cursos, el que suposa prop de 48.400 places. A més, cal sumar-hi gairebé 4.000 places addicionals dels 165 cursos que el Consorci coordina amb ajuntaments, col·legis professionals, sindicats i entitats. Les inscripcions es poden fer presencialment o en línia al Consorci fins dilluns que ve, i s'obriran més places progressivament fins al desembre, segons les necessitats. S'ofereixen cursos de català de tots els nivells, amb els mateixos preus que els darrers anys. L'inicial i el bàsic, recordem-ho, són gratuïts. La intel·ligència artificial avança a una velocitat que, segons alguns dels seus propis investigadors, pot haver superat la capacitat de controlar-la i podria representar un perill per a la humanitat si no es regula de manera adequada. Sobre aquests riscos n'hem parlat amb Manel Sant Romà, professor honorari de la Universitat Rovira i Virgili i president de Civic AI, una entitat que defensa la utilització responsable i transparent de la intel·ligència artificial.
6: Els sistemes són cada vegada més autònoms i capaços de prendre decisions. Això ha obert el debat sobre la possibilitat que pugui escapar del control humà. Però seria capaç la IA d'anar contra la humanitat?
7: Estem parlant de la tecnologia, amb molta diferència, més poderosa desenvolupada per la humanitat. Molt més que, per dir alguna cosa, l'energia atòmica. Molt més. I amb una particularitat que ni tan sols els especialistes saben molt bé per què funciona tan bé. I això és com si estéssim jugant amb bombes atòmiques sense conèixer per què poden explotar o per què produeixen tanta energia.
6: La majoria d'aquestes empreses tecnològiques són a mans privades i augmenten les veus que demanen una autoritat internacional que supervisi el seu desenvolupament.
7: Ja estem tardant a que hi hagi un consens mundial de què fer amb aquestes intel·ligències artificials que estan absolutament controlades per unes poques dotzenes de tecnocapitalistes. Gent que treballa dintre d'aquestes empreses, com aquest matemàtic que s'ha sortit, ens estan dient, que ells mateixos a dintre, que jo he estat allí dintre i que veig preocupació. A veure si ens comencem a posar les piles.
6: El problema és que la tecnologia avança més ràpid que la capacitat dels governs per regular-la. De fet, la implantació ja és massiva. Segons la consultora internacional McKinsey, 8 de cada 10 organitzacions ja fan servir la intel·ligència artificial.
0: Dos minuts i arribarem a un quart de 8 del matí a Barcelona. Els afectats per l'esvoranc del Putxet, produït per les obres de la línia 9 del metro el passat 7 de juliol, presenten avui una demanda contra la Generalitat i també contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. Segons l'advocada que representa la majoria dels afectats, el dany causat és irreparable i avui en dia veïns i comerciants encara no s'han tret la por de sobre. En paral·lel, demà reprenen les converses amb la Generalitat amb l'objectiu de tancar un acord d'indemnitzacions. Ja fa 6 mesos que hi ha restriccions de pas a la zona de Collserola a causa del brot de pesta porcina africana. Els negocis de la zona s'han vist afectats per la davallada de visitants, tot i els incompliments d'alguns excursionistes i esportistes. A l'agost semblava que es consideraria la reobertura del parc a la tardor, però els nous casos detectats a principis de setembre han obligat a prorrogar-ne el tancament com a mínim 3 mesos més. Escoltem com viuen la situació la Montserrat Errando, portaveu de l'Associació de Veïns de Vallvidrera, i en Miguel Ángel Roldán, encarregat del restaurant Santa Creu d'Olorda.
8: Nosaltres teníem l'esperança de que almenys zones de Collserola, que realment estan ja buides de ports senglars, o els camins amples, que hi passen cotxes, que obrissin perquè poguéssim anar a caminar. Si no ho arreglen aviat, la veritat és que la gent jo crec que anirà passant pels camins on no es pot posar.
9: Al principi tenia una raó, però tampoc podem tancar-ho un any o el que sigui. Algun dia tindran que acabar. Tampoc crec que per anar a donar una volta a carretera de les aigües passi alguna cosa.
10: És el que hem de fer, perquè són les lleis, però ja costa una mica.
0: estabilitzat l'incendi de terreny forestal a prop del castell de Tagamanent, al Vallès Oriental, que ha afectat 1.900 metres quadrats, segons els agents rurals. El foc es va declarar ahir cap al migdia i va quedar estabilitzat a mitja tarda. Segons les primeres investigacions, la causa hauria estat un llamp latent associat a la tempesta de dimecres passat. En les tasques d'extinció hi van participar 2 helicòpters bombarders i fins a 14 dotacions terrestres. I una bona notícia pel que fa al transport públic, perquè el tram Besòs recupera avui bona part del servei habitual. La T4 recupera la normalitat i el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Les afectacions en el servei de les tres línies han estat conseqüència de les obres d'urbanització de la cobertura i desdoblament de les vies del tramvia a la Gran Via. Els treballs es van iniciar un any enrere, l'octubre del 2025, però els talls en la circulació dels combois han durat aquests 2 mesos d'estiu. A partir d'ara, l'única afectació que es mantindrà és el tall parcial de la T5 i la T6 entre Glòries i Sant Martí de Provençals, com us dèiem, ja que les dues línies circularan des de Glòries fins a Ciutadella Vila Olímpica. Pel que fa als autobusos interurbans, a partir d'avui la Generalitat reforça la línia que circula entre Arenys de Munt, Arenys de Mar i l'Hospital de Mataró, que passarà de 6 a 13 expedicions per sentit i ampliarà el servei de tarda fins a les 9 del vespre. També reforçarà la que uneix Sant Andreu de la Barca amb Pallejà i Barcelona, que passarà de 15 a 26 expedicions en sentit Barcelona i de 10 a 20 en sentit Sant Andreu, amb un vehicle nou. Les actuacions formen part del segon pla de xoc iniciat a l'abril amb el reforç de 6 línies entre primavera i estiu. Després de gairebé 4 mesos, ahir va ser l'últim diumenge que els establiments de les zones més turístiques de Barcelona van poder obrir. Es tracta d'una mesura que va prescriure a finals del 2025 i que l'Ajuntament va prorrogar un any més, tot i algunes opinions contraposades entre els principals representants dels botiguers. Aquest any, els diversos eixos comercials, tant els dels barris com els de les zones més concorregudes i turístiques, afirmen que han hagut d'afrontar 2 reptes principals, la calor i les obres. N'han fet balanç l'Elvira García, directora general de Barcelona Oberta, i Pròsper Puig, president de Barcelona Comerç.
10: Hem vist que després de 4 anys és una mesura que està instal·lada ja en la ment dels consumidors. Estem contents i l'evolució d'aquests 4 anys ha anat a més. Cada any és una miqueta millor.
11: La veritat és que els nostres comerciants, els nostres eixos, que bàsicament el nostre veí és el nostre comprador, no ens afecta massa, perquè podem obrir 363 dies l'any. Nosaltres estem per el tancament absolut de tots els centres, com a mínim, els centres comercials. Estem en un moment molt complicat pel comerç local i de proximitat i segurament hauríem de fer els plantejaments que no els hem anat repetint fins ara.
0: I de Barcelona saltem ara cap al Baix Ebre, perquè Deltebre ha acollit aquest diumenge una nova edició de la Festa de la Sega, en què els participants mostren com es feia antigament la sega manual de l'arròs. La novetat d'enguany ha estat la celebració d'un campionat de llançament de sacs. L'ha seguit Alberto Calatayud, de Canal 21 Ebre.
12: La finca de Bombita de Deltebre ha acollit un any més una nova jornada de la tradicional Festa de la Sega. Una celebració que ret homenatge a l'esforç i la persistència de generacions passades i que reivindica la importància de preservar la identitat del Delta de l'Ebre.
13: Reconeixem els nostres plantadors i plantadores i segadors i segadores, unes persones que mantenen la tradició any rere any, unes persones que cada any fan pues, que noves generacions també s'enganxen a lo que és l'estima per un territori, per un delta fràgil.
12: La jornada ha estat marcada per una gran afluència de públic i per la implicació directa dels participants vinguts d'arreu del territori per viure l'experiència de primera mà. La programació d'enguany ha incorporat una novetat, el primer campionat de Catalunya de llançament de sacs.
14: He estat molt nerviós, he tingut molt de temps, la veritat, quan han començat a sortir 690 metres, quasi 7 metres, perquè tenia temor que se me rellisqués, se la tires fora de les línies.
12: Deltebre tanca així una nova jornada de la sega on la tradició de tot un poble torna a trepitjar la Rosal.

0: Nova golejada del Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. En la darrera s'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi a l'afegit. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians haguessin posat la por al cos dels blaugranes al tram final amb el 2-3. El tècnic Hansi Flick assumeix part de la responsabilitat.
1: The first goal we received was my fault.
2: El primer gol que m'ha encaixat ha estat culpa meva, perquè nosaltres volíem fer el canvi a la següent aturada i hem cridat al Carles i llavors ha passat. Estic content de com l'equip ha tornat i ha fet el quart gol i estic content de com ha seguit. És un bon inici.
0: A segona divisió, el Sabadell ha encaixat la primera derrota de la temporada. Els arlequinats van caure per 2-0 a Son Moix contra el Mallorca. Un mal inici va condemnar els de Ferran Costa, que van encaixar els dos gols marcats per Adrián Fuentes abans de la mitja hora de joc. El tècnic explica que van pagar cares les concessions al rival.
3: En els quatre partits anteriors hem tingut un nivell d'atenció i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui ha generat errades i hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota i penso que la diferència ha estat aquí avui.
0: A la Lliga F, golejada del Badalona Women sobre l'Eibar. Va imposar-se per 1-4 a Ipurua i enllaça el segon triomf davant un conjunt que encara no havia perdut aquesta temporada. Després d'una primera meitat sense gols, les de Marc Ballester van fer una gran arrencada al segon temps. Irina Uribe va obrir la llauna al 47 i Requena i Sheila van ampliar diferències. L'equip local va aprofitar una errada defensiva per fer pujar l'1-3, però la reacció no va anar més enllà i Paula Sánchez va sentenciar amb el quart de les catalanes. I el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana ACB després de superar per 96-87 l'Ilerna Lleida a la final. Partit de menys a més dels Blaugrana, que van capgirar el marcador en el darrer quart. Els del Segrià van prendre la iniciativa en el marcador des del primer quart i van dominar fins al tercer, però un parcial de 30-18 en el darrer període va donar el primer títol al nou Barça de Sekulić. Justin Robinson va ser l'MVP de la final amb 19 punts i 7 assistències, mentre que Joel Parra va ser el màxim anotador amb 21 punts. El jugador blaugrana destaca la reacció de l'equip.
4: Crec que no és excusa, però al final són 3 partits en 4 dies, pretemporada, 11 jugadors nous, staff nou, doncs bueno, ens ha costat entrar al partit, també és veritat que el Lleida doncs, és un gran equip que té uns jugadors increïbles, i ja et dic, molt content, sobretot per la reacció de l'equip a la segona part.
0: Miquel Mañé s'ha proclamat per tercer cop campió del món de gimnàstica aeròbica. El de Segur de Calafell va obtenir l'or a la final disputada a Pamplona amb una puntuació de 20,550 i un exercici amb una dificultat de 3,600. Aquest mundial se suma als aconseguits a Bakú el 2021 i a Pesaro el 2024. A més, és el tercer metall aconseguit pel català en aquest campionat després d'haver-se penjat els bronzes en la categoria d'equips i en el trio.
5: És una recompensa incalculable, o sea, es algo que sí que venía como anhelando y queriendo que ocurriera, pero sin asumir nada, porque la competición puede ocurrir cualquier cosa. Innumerables horas de entrenamiento, muchísimo sacrificio, enfocarme completamente a todo esto, porque si no te, en cierto modo, dedicas o le das esa dedicación, no va a llegar.
0: Primer títol de la temporada per a l'Atlètic Barceloneta, que ha guanyat la Copa Catalunya de waterpolo. És el 19è títol per als mariners, l'11è consecutiu, aconseguit amb una victòria per 10-9 sobre el Sabadell. El duel va arribar igualat al descans llarg després que els vellesans s'avancessin per 0-2 els primers minuts. Al tercer quart, els mariners van obrir un forat de 3 gols, una diferència que el Sabadell només va poder reduir al darrer període fins al 10-9 final. I a la Copa del Món de Pàdel Slàlom, que s'ha estat disputant aquests dies a la Seu d'Urgell, el palista local Miquel Travé s'ha penjat la medalla d'or a la modalitat C1. Travé arribava com un dels grans favorits després d'haver-se proclamat campió del món a Oklahoma fa uns dies. El català ja havia acabat cinquè a la K1. Tots aquests bons resultats han deixat Miquel Travé en la tercera posició a la general.
6: Estic preparant pel Mundial al final i les últimes copes del món. I al final, haver guanyat el Mundial, quart a París, dos anys medalles i al final guanyar la Seu, doncs, increïble. La veritat és que no podia demanar més. I a part, poder quedar de ser la general és la tercera vegada, si no m'equivoco, que ho quedo, així que encantat.
0: Quan falten només 5 minuts per arribar a 8:15, obrim Plana Cultural explicant-vos que després de 4 dies d'espectacles, Fira Targa ha baixat el taló de la seva 46a edició, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador de referència internacional per a les arts escèniques de carrer, amb la participació de 1.300 programadors de 28 països. Ens ho explica la Clara Atsuar, de Targa Televisió.
7: Aquesta edició ha exhibit 57 espectacles, dels quals 20 han estat estrena absoluta. Pel que fa a l'origen, un 55% són de procedència catalana, amb 8 companyies lleidatanes, un 25% de la resta de l'estat espanyol i un 20% internacional, amb companyies procedents de 9 països. La majoria dels espectacles s'han vist al carrer, però també en recintes de sala i en espais no convencionals.
8: La fira ha tornat a evidenciar la força de la creació contemporània a l'espai públic i la capacitat de generar vincles entre persones, territoris i cultures. En un moment on les fronteres físiques, ideològiques, socials semblen multiplicar-se, hem vist com l'art continua sent una eina poderosa per crear espais de confiança, diàleg i comprensió mútua.
7: L'organització es marca l'objectiu d'arribar als 2 milions d'euros de pressupost per recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys en una edició en què l'aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega ha permès arribar fins al 60% dels espectacles gratuïts.
0: I ara us parlem d'aquesta casa perquè estem d'enhorabona. I és que el documental Pere Casacoberta, Sprint Trencat, del Nou TV, coproduït amb la xarxa Televisió Espanyola i 3CAT, ha guanyat el primer premi del Festival Internacional de Cinema Esportiu de Batumi, a Geòrgia. Martí Rubiró, director del Nou TV i codirector del documental, ha estat l'encarregat de recollir el guardó. El film recupera la història de Pere Casacoberta, atleta que als anys 80 va destacar com una de les grans promeses de l'atletisme català i espanyol. Va arribar a ser campió júnior de camp a través l'any 84 a Nova Jersey. Si encara no l'heu vist, el teniu disponible a la xarxa Més.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.
2: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: Giacomo Maraldi i els pols de Mart. Giacomo Filippo Maraldi, també conegut amb el seu nom afrancesat Jacques Philippe Maraldi, va ser un astrònom i matemàtic franco-italià. Nebot de Giovanni Cassini, un altre astrònom molt important, era italià, però va treballar la major part de la seva vida a l'Observatori de París. Entre 1700 i 1718 va treballar en un catàleg d'estrelles fixes i posteriorment va estudiar a fons el planeta Mart. El seu descobriment astronòmic més famós va ser que les capes de gel de Mart no es troben exactament als pols de rotació d'aquest cos. També va reconèixer l'any 1724 que la corona solar visible durant un eclipsi de sol pertany a l'estrella i no a la Lluna. I també va descobrir que l'estrella R Hydrae és una estrella variable. En òptica, l'any 1723 va confirmar el que es coneix com la taca de Poisson i en matemàtiques va obtenir l'angle en forma de dodecaedre ròmbic que s'anomena angle de Maraldi.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
5: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers 2 anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho ha explicat la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i amb 2 detinguts. Un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 14 de setembre. El govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms de Ceuta per pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. Mentrestant, a les darreres hores, la policia ha traslladat a un centre d'acollida prop de 900 migrants que continuaven dormint al carrer. Segons el govern espanyol, unes 5.500 persones haurien tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Aquest dilluns arrenca un nou curs a la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que l'any passat. Al cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Al barri del Putxet de Barcelona, els afectats per l'esvoranc produït el juliol per les obres de la línia 9 del metro presenten avui una demanda contra la Generalitat i contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. En paral·lel, demà es reprenen les converses amb el govern català per tancar un acord d'indemnitzacions. Gairebé 6 mesos després del tancament de Collserola per la pesta porcina africana, veïns, comerciants i ajuntaments afectats es resignen a 3 mesos sense poder accedir a aquest parc natural després de l'anunci fet pel govern recentment. Dels esports, nova golejada del Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. S'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians posessin la por al cos dels blaugranes amb el 2-3 al tram final. Fira Targa tanca una nova edició d'èxit i ja en van 46, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador internacional per a les arts escèniques de carrer. Hi ha hagut una activitat professional de rècord amb 1.300 programadors acreditats de 700 entitats vinguts de 28 països. L'organització aprofita aquest balanç per demanar més recursos econòmics tant al sector públic com al privat. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, una avaria a l'AP7 a l'altura de Tarragona, en sentit nord, talla un carril de circulació. I una altra avaria obliga a donar pas alternatiu a la C63 a l'altura de Vidreres, en tots dos sentits de la marxa. Per altra banda, hi ha cues a tot el nus de la Trinitat i vessant Besòs cap a Barcelona, amb afectacions també a les dues rondes en sentit sud. Pel que fa al Vallès, hi ha retencions a l'AP7 des de la Roca a Montornès del Vallès i a Barberà del Vallès. També hi ha 2 quilòmetres de cues a la C17 a Parets del Vallès i a la C59 des de Caldes de Montbui. Tot en sentit sud. Pel que fa al transport públic, us expliquem que el tram Besòs recupera avui bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La línia T4 recupera la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. I pel que fa al temps, comencem la setmana amb molta calma i un matí fresc a gran part de Catalunya amb temperatures més normalitzades. El cel estarà força assolellat, amb només algun uns núvols prims i poc importants, i el vent bufarà molt feble. A la tarda continuaran els núvols prims i esfilagarsats, sense conseqüències. Això sí, les temperatures pujaran respecte d'ahir, sobretot a l'interior de Girona, l'Alt Empordà i el Pla de Lleida. A la costa augmentarà una mica el vent i també l'onatge.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Passen ara mateix 5 minuts de 8:15. Us ho explicàvem suara en els titulars. Alerta a Barcelona per un cap de setmana amb 4 baralles diferents durant, doncs, aquests 2 dies, que han deixat 5 ferits per arma blanca. En primer lloc, un home va resultar ferit la nit de dissabte a diumenge al districte de Nou Barris. Ben a prop, al barri del Carmel, també es van localitzar 2 menors d'edat ferits per arma blanca, en llocs, això sí, diferents, i la policia investiga ara la possible vinculació entre aquestes dues agressions. La nit de dissabte va arrencar amb una baralla multitudinària al districte de Sant Martí, amb una desena d'implicats i amb el resultat d'un ferit també per arma blanca. En aquest cas, els Mossos van detenir el presumpte autor de l'agressió i un segon individu per un delicte d'amenaces. Hores abans, a la Ronda de Dalt, una discussió de trànsit entre 2 conductors va acabar amb un d'ells ferit al cap per arma blanca. L'agressor encara no ha estat, però, localitzat. En aquest context, la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, ha explicat en una entrevista a La Vanguardia que serà continuista en les polítiques del cos contra la multireincidència i la tinença d'armes blanques, i ha assegurat que els plans actuals estan donant bons resultats.
6: La multireincidència, el fet de que els delinqüents facin del delicte el seu mitjà de vida, no ha canviat. Tenim delinqüència persistent i s'ha de combatre. El pla Campai és un pla que ens ajuda de manera transversal a combatre aquesta delinqüència sistemàtica que tenim en algunes persones delinqüents habituals. El mateix amb el pla Daga. Estem fent una feina excel·lent en treure armes blanques de circulació. I, per tant, aquests dos plans tindran continuïtat.
5: L'operatiu especial de trànsit pel pont de la Diada s'ha saldat amb 4 víctimes mortals a les carreteres catalanes. Dijous va morir una dona en un accident a la Nacional 340 a Altafulla, al Tarragonès. Divendres van perdre la vida 2 motoristes en 2 accidents, un a la Nacional 260 a Ribera d'Urgellet, a la comarca de l'Alt Urgell, i l'altre a la carretera C59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. La darrera víctima va morir dissabte en un xoc a Torrelles del Llobregat. Des de principi d'any, 91 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Aquest diumenge, en l'operació tornada, les principals retencions s'han registrat a l'AP7 Sud, la C16 i la Nacional 260. A Ceuta, el govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms, una mesura que tracta de pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. A les darreres hores han traslladat gairebé 900 migrants que continuaven dormint al carrer a un centre d'acollida. Es tracta d'un espai amb carpes en una parcel·la cedida pel Ministeri de Vivenda, situada a uns 2 quilòmetres d'on fins ara dormien a la intempèrie. En total, s'han traslladat 864 persones. En paral·lel, el Ministeri d'Inclusió treballa per acollir més de 300 dones amb menors en un nou espai. Fins ara, s'han habilitat unes 4.500 places en total per acollir migrants. Segons el govern, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Avui comença el nou curs a la formació professional. Arrenca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, uns 15.000 més que l'any passat. Infermeria i administració i finances són els estudis més demanats. Ens ho explica l'Ester Minguell.
7: Al cicle mitjà, els cursos que desperten més interès són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa o sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Són tendències molt similars al curs anterior. Com a novetat, el Departament d'Educació comença a incorporar en aquests estudis postobligatoris el monitoratge de suport als alumnes amb necessitats educatives especials. El govern ha ampliat en 5.000 places l'oferta pública d'FP i ha invertit 67 milions d'euros en equipaments, més personal docent i tecnologia pels centres. Ha incorporat nous ensenyaments per donar resposta al teixit productiu, com ara el de serveis funeraris o el de seguretat orientat a l'àmbit ferroviari.
5: I també avui s'obre un nou període d'inscripcions per als cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística. Enguany l'oferta arriba a més de 2.150 cursos, el que suposa prop de 48.400 places. A més, cal sumar-hi gairebé 4.000 places addicionals dels 165 cursos que el Consorci coordina amb ajuntaments, col·legis professionals, sindicats i entitats. Les inscripcions es poden fer presencialment o en línia al Consorci fins dilluns que ve i s'obriran més places progressivament fins al desembre, segons les necessitats. S'ofereixen cursos de català de tots els nivells, amb els mateixos preus que els darrers anys. Això sí, l'inicial i el bàsic són gratuïts. La intel·ligència artificial avança a una velocitat que, segons alguns dels seus propis investigadors, pot haver superat la capacitat de controlar-la i podria representar un perill per a la humanitat si no es regula de manera adequada. Sobre aquests riscos n'hem parlat amb Manel Sant Romà, professor honorari de la Universitat Rovira i Virgili i president de Civic AI, una entitat que defensa la utilització responsable i transparent de la intel·ligència artificial. Més detalls amb la Carme De Fez.
8: Els sistemes són cada vegada més autònoms i capaços de prendre decisions. Això ha obert el debat sobre la possibilitat que pugui escapar del control humà. Però seria capaç la IA d'anar contra la humanitat?
9: Estem parlant de la tecnologia, amb molta diferència, més poderosa desenvolupada per la humanitat. Molt més que, per dir alguna cosa, l'energia atòmica. Molt més. I amb una particularitat que ni tan sols els especialistes saben molt bé per què funciona tan bé. I això és com si estéssim jugant amb bombes atòmiques sense conèixer per què poden explotar o per què produeixen tanta energia.
8: La majoria d'aquestes empreses tecnològiques són a mans privades i augmenten les veus que demanen una autoritat internacional que supervisi el seu desenvolupament.
9: Ja estem tardant a que hi hagi un consens mundial de què fer amb aquestes intel·ligències artificials que estan absolutament controlades per unes poques dotzenes de tecnocapitalistes, gent que treballa dintre d'aquestes empreses, com aquest matemàtic que s'ha sortit, ens estan dient, que ells mateixos a dintre, que jo he estat allí dintre i que veig preocupació. A veure si ens comencem a posar les piles.
8: El problema és que la tecnologia avança més ràpid que la capacitat dels governs per regular-la. De fet, la implantació ja és massiva. Segons la consultora internacional McKinsey, 8 de cada 10 organitzacions ja fan servir la intel·ligència artificial.
5: A Barcelona, els afectats per l'esvoranc del Putxet, produït per les obres de la línia 9 del metro el passat 7 de juliol, presenten avui una demanda contra la Generalitat i també contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. Segons l'advocada que representa la majoria dels afectats, el dany causat és irreparable i avui en dia veïns i comerciants encara no s'han tret la por de sobre. En paral·lel, demà es reprenen les converses amb la Generalitat amb l'objectiu de tancar un acord d'indemnitzacions. El conseller Òscar Ordeig d'Agricultura ha confirmat que Collserola continuarà tancada almenys 3 mesos més per la pesta porcina africana. L'anunci arriba després de gairebé un any de restriccions, 6 mesos dels quals amb el parc tancat, 19 municipis afectats i amb una ciutadania que ja mostra signes evidents de saturació. Sant Cugat del Vallès és el municipi amb més hectàrees dins del parc i un dels que més ha pressionat per trobar alternatives. Avui en parlem amb el seu alcalde, Josep Maria Vallès. Alcalde, bon dia i gràcies per atendre'ns.
10: Hola, molt bon dia i molt bona hora. Gràcies.
5: Ho deia, el conseller Ordeig va fer aquest anunci fa uns quants dies. Va demanar paciència, empatia i fins i tot disculpes, però heu rebut l'anunci, veïns i ajuntament?
10: No hem rebut res. Jo l'empatia li demano al conseller, perquè ara al novembre ja farem un any d'aquestes restriccions, de que la gent de Sant Cugat doncs, no pot realitzar hàbits que al final són saludables, poder entrar a Collserola. Penseu que diàriament, de dilluns a divendres, entren 5.000 persones al cap de setmana, ja la xifra ja és incomptable. I jo el que demano són solucions, i ja fa temps que ho demano. Al final, jo crec que l'administració pública està per això, no? Entenc la problemàtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo que al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola i també dono una segona alternativa a banda d'això, no? I és, tenim un parc urbà al centre de Sant Cugat, que es diu el parc urbà del barri de Volpelleres, que estem parlant d'unes 14 hectàrees aproximadament, que no té cap mena de connexió amb Collserola i que, per tant, es podria obrir. Jo és el que li estic demanant al conseller, com a mínim, des del 20 de maig i sobretot a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar doncs per poder fer una pel·lícula, que això és el que la gent no entén de cap manera. I jo no estic a favor no estic en contra de que es faci cap pel·lícula, evidentment, però si la Generalitat és capaç d'obrir per fer una pel·lícula, doncs aleshores hem de ser capaços de buscar solucions, de limitar espais segurs perquè la gent torni a realitzar tasques, al final, rutinàries, saludables, esportives, anar a passejar i gaudir del nostre entorn natural.
5: Alcalde, entenc la desesperació, més tenint en compte que fa uns mesos es va insinuar que a la tardor es podria flexibilitzar l'accés i això, el que dèiem ara, el calendari s'allarga. Què ha passat des del seu punt de vista pel camí perquè la previsió hagi canviat? Més enllà de la detecció d'alguns casos que també hem apuntat nosaltres quan explicàvem la notícia.
10: També jo entenc, imagino que la Generalitat, el que explica també, és que vol una màxima seguretat perquè tot aquest procés que estem vivint des de fa, bueno, el novembre, com deia, farà un any, doncs quedi tancat, quedi solucionat, quedi solventat per tothom, no?, amb les màximes garanties possibles. Jo això ho puc entendre, evidentment. Jo no estic demanant, ei, obrim tot el bosc de Collserola, ni molt menys, no? En el seu dia se'ns va dir, a partir de la carta que li vaig enviar el 20 de maig al conseller demanant o donant solucions, no?, doncs se'ns va dir que s'estudiarà la flexibilització, però la part de Barcelona mai es va parlar, la de Sant Cugat, no? Jo tinc la gent que se li ha acabat la paciència, sincerament. Hi ha molta gent que, evidentment, que compleix, que no entra, però molta altra gent, doncs, entra amb el gos, entra a caminar, entra, etcètera, no? I, per tant, això és molt difícil d'aturar. Nosaltres, evidentment, com a administració, com a ajuntament, anem posant les cintes perquè la gent no entri, però al final ho puc arribar a entendre, eh? La gent acaba entrant.
5: Acabo ja, alcalde. El que passa a Sant Cugat afecta també 18 municipis més de l'àrea metropolitana de Barcelona. No sé si tenen prevista una resposta metropolitana conjunta al respecte.
10: Ara, en breu, jo crec que tindrem una... Ho veia aquest cap de setmana, que arribava una comunicació de la Generalitat, que ens convocaran en una nova reunió doncs, per parlar-ne, per fer un seguiment. I, a veure, tothom, qui més qui menys, doncs, necessita solucions. En el nostre cas, com heu dit a l'inici d'aquesta entrevista, doncs, clar, a nosaltres ens afecta moltíssim. És que Collserola, o sigui, el 40% del terme municipal de Sant Cugat pràcticament és Collserola. No? Per tant, estem molt acostumats, però no només la gent de Sant Cugat, sinó que entra moltíssima altra gent. No? Per tant, això afecta la gent de Sant Cugat, evidentment, però moltes altres ciutadans que també gaudeixen diàriament, o millor dit, gaudien de Collserola. I no només això, sinó que està afectant amb uns negocis concrets de restauració importants que estan patint les conseqüències. Això també, evidentment, sap greu, perquè al final és l'economia a la butxaca d'altres persones de Sant Cugat.
5: Acabo de seguida, i no sé si m'ho pot detallar, se sap la data d'aquesta reunió per estar-ne al cas, per tenir-ho present nosaltres?
10: Ara no et sabria dir, però imagino que serà els propers 10-12 dies, imagino. Sé que vaig veure un correu, una informació, no vaig veure la data, però normalment t'avisen amb pocs dies d'antelació, suposo que els pròxims dies.
5: Doncs n'estarem pendent. Josep Maria Vallès, alcalde de Sant Cugat, gràcies per atendre'ns i bon dia.
10: A vosaltres, molt bon dia. Gràcies, que vagi bé.
5: Més coses. Estabilitzat l'incendi de terreny forestal a prop del castell de Tagamanent, al Vallès Oriental, que ha afectat 1.900 metres quadrats, segons els agents rurals. El foc es va declarar ahir cap al migdia i va quedar estabilitzat a mitja tarda. Segons les primeres investigacions, la causa hauria estat un llamp latent associat a la tempesta de dimecres passat. En les tasques d'extinció hi van participar 2 helicòpters bombarders i fins a 14 dotacions terrestres. El tram Besòs en recupera avui bona part del servei habitual. La T4 recupera la normalitat i el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Les afectacions en el servei de les tres línies han estat conseqüència de les obres d'urbanització de la cobertura i del desdoblament de les vies del tramvia a la Gran Via. Els treballs es van iniciar un any enrere, l'octubre del 2025, però els talls en la circulació dels convois han durat aquests mesos d'estiu. A partir d'ara, l'única afectació que es mantindrà és el tall parcial de la T5 i la T6 entre Glòries i Sant Martí de Provençals, ja que les dues línies circularan des de Glòries fins a Ciutadella, Vila Olímpica. I pel que fa als autobusos interurbans, a partir d'avui la Generalitat reforça la línia que circula entre Arenys de Munt, Arenys de Mar i l'Hospital de Mataró, que passarà de 6 a 13 expedicions per sentit i ampliarà el servei de tarda fins a les 9 del vespre. També es reforçarà la que uneix Sant Andreu de la Barca amb Pallejà i Barcelona, que passarà de 15 a 26 expedicions en sentit Barcelona i de 10 a 20 en sentit Sant Andreu amb un vehicle nou.

0: Posat en llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi a l'afegit. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians haguessin posat la por al cos dels blaugranes al tram final del partit amb el 2-3. El tècnic Hansi Flick assumeix part de la responsabilitat.
1: The first goal we received was my fault.
2: El primer gol que hem encaixat ha estat culpa meva, perquè nosaltres volíem fer el canvi a la següent aturada i hem cridat al Carles i llavors ha passat. Estic content de com l'equip ha tornat i ha fet el quart gol i estic content de com ha seguit. És un bon inici.
0: A segona divisió, el Sabadell ha encaixat la primera derrota de la temporada. Els arlequinats van caure per 2-0 a Son Moix contra el Mallorca. Un mal inici va condemnar els de Ferran Costa, que van encaixar els dos gols marcats per Adrián Fuentes abans de la mitja hora de joc. El tècnic explica que van pagar cares les concessions al rival.
3: En els quatre partits anteriors hem tingut un nivell d'atenció i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui ha generat errades i hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota i penso que la diferència ha estat aquí avui.
0: A la Lliga F, golejada del Badalona Women sobre l'Eibar, va imposar-se per 1-4 i Purua i enllaça el segon triomf davant d'un conjunt que encara no havia perdut aquesta temporada. Després d'una primera meitat sense gols, les de Marc Ballester van fer una gran arrencada al segon temps. Irina Uribe va obrir la llauna al 47 i Requena i Sheila van ampliar diferències. L'equip local va aprofitar una errada defensiva per fer pujar l'1-3, però la reacció no va anar més enllà i Paula Sánchez va sentenciar amb el quart de les catalanes. El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana ACB després de superar per 96-87 l'Ilerna Lleida a la final. Partit de menys a més dels Blaugrana, que van capgirar el marcador en el darrer quart. Els del Segrià van prendre la iniciativa en el marcador des del primer quart i van dominar fins al tercer, però un parcial de 30-18 en el darrer període va donar el primer títol al nou Barça de Sekulić. Justin Robinson va ser l'MVP de la final amb 19 punts i 7 assistències, mentre que Joel Parra va ser el màxim anotador amb 21 punts. El jugador blaugrana destaca la reacció de l'equip.
4: Crec que no és excusa, però al final són 3 partits en 4 dies, pretemporada, 11 jugadors nous, staff nou, doncs bueno, ens ha costat entrar al partit. També és veritat que el Lleida és un gran equip que té uns jugadors increïbles. I ja et dic, molt content, sobretot per la reacció de l'equip a la segona part.
0: I primer títol de la temporada per l'Atlètic Barceloneta, que ha guanyat la Copa Catalunya de waterpolo. És el 19è títol per als mariners, l'11è consecutiu, aconseguit amb una victòria per 10-9 sobre el Sabadell. El duel va arribar igualat al descans llarg, després que els vellesans s'avancessin per 0-2 els primers minuts. Al tercer quart, els mariners van obrir un forat de 3 gols, una diferència que el Sabadell només va poder reduir al darrer període fins al 10-9 final. I a la Copa del Món de Pàdel Slàlom, que s'ha estat disputant aquests dies a la Seu d'Urgell, el palista local, Miquel Travé, s'ha penjat la medalla d'or a la modalitat C1. Travé arribava com un dels grans favorits després d'haver-se proclamat campió del món a Oklahoma fa uns dies. El català ja havia acabat 5è a la K1. Tots aquests bons resultats han deixat a Miquel Travé en la tercera posició a la general.
5: Jo preparant el Mundial i el final i les últimes copes del món, i al final haver guanyat el Mundial, quart a París, dos anys medalles i al final guanyar la Seu, doncs increïble, la veritat és que no podia demanar més, i a part poder quedar de ser la general, és la tercera vegada, si no m'equivoco, que ho quedo, així que encantat.
0: Arribarem a les 8 en punt amb la cultura. Després de 4 dies d'espectacles, Fira Tàrrega ha baixat el taló de la seva 46a edició, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador de referència internacional per a les arts escèniques de carrer. Amb la participació de 1.300 programadors de 28 països. Ens ho explica la Clara Atzuar, de Tàrrega Televisió.
6: Aquesta edició ha exhibit 57 espectacles

0: dels quals 20 han estat estrena absoluta. Pel que fa a l'origen, un 55% són de procedència catalana, amb 8 companyies lleidatanes, un 25% de la resta de l'estat espanyol i un 20% internacional, amb companyies procedents de 9 països. La majoria dels espectacles s'han vist al carrer, però també en recintes de sala i en espais no convencionals.
1: La fira ha tornat a evidenciar la força de la creació contemporània a l'espai públic i la capacitat de generar vincles entre persones, territoris i cultures. En un moment on les fronteres físiques, ideològiques, socials semblen multiplicar-se, hem vist com l'art continua sent una eina poderosa per crear espais de confiança, diàleg i comprensió mútua.
0: L'organització es marca l'objectiu d'arribar als 2 milions d'euros de pressupost per recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys en una edició en què l'aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega ha permès arribar fins al 60% dels espectacles gratuïts.
2: I a Tarragona aquest diumenge s'ha presentat la nova parella de nanos petits dedicada a l'Índio i a la Montse de la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Els nanos nous petits de Tarragona són una versió infantil dels elements festius de la ciutat que reflecteixen personatges propis de la segona meitat del segle XX. La canalla ha pogut saludar la Montse i l'Índio abans de la seva estrena al Seguici Petit. Després han baixat en cercavila fins a la Casa de la Festa. Aquests nanos petits són obra de l'escultora Àngels Cantos i els dibuixos són de l'il·lustrador Ismael Martínez. Núria Trullàs és la presidenta de l'Associació d'Amics de la Colla Jove.
3: Per nosaltres és molta alegria i molta emoció, no? Ja que l'any passat ja vam presentar la parella gran i aquest any podem presentar la parella petita i incorporar-la el dissabte al Seguici Petit de Tarragona. L'any passat va ser els grans, aquest any ja tocaré els petits, perquè tot el que surt gran ha de sortir petit perquè la canalla també s'ho mereix.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: El diccionari TermCat.
3: 40 anys, 40 paraules.
4: 1988. Mousse. Plat cuinat d'origen francès, fet amb diferents ingredients que es quatllen després de barrejar-los amb clara d'ou batuda, nata batuda o gelatina.
2: Mercè Bacardí.
5: Al llarg d'aquests 40 anys s'han normalitzat molts termes de l'àmbit de la gastronomia, sovint referits a plats propis d'altres països que són cada cop més populars als nostres restaurants. Això ha fet que en aquest camp hi hagi una presència destacable de manlleus d'altres llengües, com ara mousse, fondue, crepe o pizza. A l'hora de tractar aquests manlleus, s'ha de tenir en compte que la gastronomia té un lligam molt estret amb la cultura a la qual pertany i que cal, doncs, procurar que no es perdi el referent de l'origen dels plats. Per això, sovint s'han adoptat els manlleus sense cap adaptació gràfica, com és el cas de la mousse, la fondue o la pizza. En altres casos, però, com en la crepe, es poden fer petits canvis per adaptar el manlleu a la nostra ortografia sense que es perdi l'origen del plat.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia. La nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers dos anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho ha explicat la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs, però, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant el cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí, amb una persona ferida i amb dos detinguts. Un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 14 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. El govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms de Ceuta per pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. Mentrestant, a les darreres hores, la policia ha traslladat a un centre d'acollida prop de 900 migrants que continuaven dormint al carrer. Segons el govern espanyol, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Aquest dilluns arrenca un nou curs a la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que l'any passat. Al cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Al barri del Putxet de Barcelona, els afectats per l'esvoranc produït el juliol per les obres de la línia 9 del metro presenten avui una demanda contra la Generalitat i contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. En paral·lel, demà es reprenen les converses amb el govern català per tancar un acord d'indemnitzacions. Gairebé 6 mesos després del tancament de Collserola per la pesta porcina africana, veïns, comerciants i ajuntaments afectats es resignen a 3 mesos sense poder accedir a aquest parc natural després de l'anunci fet pel govern de la Generalitat recentment. En declaracions al Notícies en Xarxa, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha assegurat que mantenen la pressió perquè la ciutadania pugui tornar a gaudir de Collserola quan abans millor.
7: climàtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola. Jo és el que li estic demanant al conseller com a mínim i sobretot a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar doncs per poder fer una pel·lícula, per poder fer una pel·lícula, que això és el que la gent no entén de cap manera.
6: Dels esports destaquem la nova golejada del Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. S'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians posessin la por al cos dels blaugranes amb el 2-3 al tram final. I en cultura, Fira Tàrrega tanca una nova edició d'èxit i ja en van 46, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador internacional per a les arts escèniques de carrer. Hi ha hagut una activitat professional de rècord amb 1.300 programadors acreditats de 700 entitats vinguts de 28 països. L'organització aprofita aquest balanç per demanar més recursos econòmics tant al sector públic com al privat. Passen ara mateix 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta, està clar, i per tant volem saber si hi ha gaires problemes per circular per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Eduard, molt bon dia.
8: Molt bon dia. Doncs així és, estem ja en hora punta, es nota, ja moltes vies van carregades. De moment, el que seria els accessos des de la meitat nord, destacar l'autopista P7, els trams de la Roca del Vallès, de Mollet, sobretot entre Santa Perpètua i Barberà, tot això en sentit sud. Venim per l'autopista del Maresme, puntualment a la zona de Premià de Mar, i després, a més avall, el tram de Badalona, en uns 3 quilòmetres ben plens en sentit Barcelona. També la pota nord de Santa Coloma, de Gramenet fins al nus de la Trinitat, la C-17 a Parets del Vallès, també sentit sud, i la C-58 al tram més ple, més llarg, és entre Terrassa i Sabadell, també en sentit Barcelona. Pel que fa a la meitat sud, els accessos de la meitat sud, aquí en aquest cas destacar l'autopista B23 de Molins de Rei a Sant Feliu, però també a partir d'aquí, un cop passat l'enllaç de l'autovia 2 fins pràcticament l'avinguda Diagonal de Barcelona. A l'autovia 2, sobretot el tram de Pallejà a Sant Vicenç dels Horts i ja més endavant a Cornellà, i en el cas de l'autopista C32 i l'autovia de Castelldefels, l'autopista de Viladecans a Sant Boi i l'autovia la C31 a l'altura del Prat de Llobregat. Les dues rondes a aquesta hora molt plenes, les dues, i en els dos sentits de la massa, especialment la ronda de dalt. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
6: Pel que fa al transport públic, el tram Besòs recupera avui bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La línia T4 recupera la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. En uns minuts serem en directe a la plaça de les Glòries per copsar aquesta tornada a la normalitat. I temps ara pel temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Avui la situació meteorològica que tenim es presenta impecable, diríem que com una patena. Bon dia, Lluís Miquel.
9: Bon dia, Helena. Doncs així és, i de fet, una bona mostra l'hem tingut el cap de setmana, sobretot ahir diumenge el cel estava ben destapat i així hem despertat aquesta setmana. Ho fa també amb una temperatura doncs, força fresqueta a les comarques interiors, també a les valls del Pirineu. A aquesta hora encara hi ha alguns valors per sota dels 7 o 8 graus, però només en aquella zona pirinenca. A prop del mar ja en són 18, 20, 22 els graus que hi ha a hores d'ara. I ja diem, amb ben pocs núvols al llarg d'aquest matí. I, de fet, al llarg d'aquesta tarda tampoc ha de canviar gaire la cosa. Continuarà aquest sol a plom, aquesta situació de sol piconador, anirà cremant perquè picarà molt durant moltes hores i això permetrà que la temperatura pugi més que la d'ahir. Per tant, la tarda serà encara més estiuenca que la de diumenge i, de fet, en alguns racons de l'Empordà i també del Sàgria arribarem a fregar els 35 graus, una temperatura que demà no afluixa. Serà el dimecres, Helena, ja en parlarem el dimecres, el dia que arribaran les primeres tempestes. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: A Alerta a Barcelona per un cap de setmana amb quatre baralles que han deixat cinc ferits per arma blanca. En primer lloc, un home va resultar ferit la nit de dissabte, diumenge, al districte de Nou Barris. Ben a prop, al barri del Carmel, també es van localitzar dos menors d'edat ferits per arma blanca en llocs diferents, i la policia ara investiga la possible vinculació entre aquestes dues agressions. La nit de dissabte va arrencar amb una baralla multitudinària al districte de Sant Martí, amb una desena d'implicats i amb el resultat d'un ferit també per daga o per punyal. En aquest cas, els Mossos van detenir el presumpte autor de l'agressió i un segon individu per un delicte d'amenaces. Hores abans, a la Ronda de Dalt, una discussió de trànsit entre dos conductors va acabar amb un d'ells ferit al cap, també per ganivet. L'agressor encara no ha estat, però, localitzat. En aquest context, la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, ha explicat en una entrevista a La Vanguardia que serà continuista en les polítiques del cos contra la multireincidència i la tinença d'armes blanques, i ha assegurat que els plans actuals estan donant bons resultats.
10: La multireincidència, el fet de que els delinqüents facin del delicte el seu mitjà de vida, no ha canviat. Tenim delinqüència persistent i s'ha de combatre. El Pla Campai és un pla que ens ajuda de manera transversal a combatre aquesta delinqüència sistemàtica que tenim en algunes persones delinqüents habituals. El mateix amb el Pla Daga. Estem fent una feina excel·lent en treure armes blanques de circulació. I, per tant, aquests dos plans tindran continuïtat.
6: L'operatiu especial de trànsit pel pont de la Diada s'ha saldat amb quatre víctimes mortals a les carreteres catalanes. Dijous va morir una dona en un accident a la Nacional 340 a Altafulla, al Tarragonès. Divendres van perdre la vida dos motoristes en dos accidents, un a la Nacional 260, a Ribera d'Urgellet, a la comarca de l'Alt Urgell, i l'altre a la carretera C59, a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. La darrera víctima va morir dissabte en un xoc a Torrelles del Llobregat. Des de principis d'any, 91 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Aquest diumenge, en l'operació tornada, les principals retencions s'han registrat a l'AP7 Sud, a la C16 i a la Nacional 260. I saltem ara cap a Ceuta, on el govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms, una mesura que tracta de pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. A les darreres hores han traslladat gairebé 900 migrants que continuaven dormint al carrer a un centre d'acollida. Es tracta d'un espai amb carpes en una parcel·la cedida pel Ministeri de Vivenda, situada a uns 2 quilòmetres d'on fins ara dormien a la intempèrie. En total, s'han traslladat 864 persones. En paral·lel, el Ministeri d'Inclusió treballa per acollir més de 300 dones amb menors en un nou espai. Fins ara, s'han habilitat unes 4.500 places en total per acollir migrants. Segons el govern, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Avui comença el nou curs a la formació professional. Arrenca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, uns 15.000 més que l'any passat. Infermeria i administració i finances són els estudis més demanats. Ens ho explica l'Esther Minguell.
11: Al cicle mitjà, els cursos que desperten més interès són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa o sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Són tendències molt similars al curs anterior. Com a novetat, el Departament d'Educació comença a incorporar en aquests estudis postobligatoris el monitoratge de suport als alumnes amb necessitats educatives especials. El govern ha ampliat en 5.000 places l'oferta pública d'FP i ha invertit 67 milions d'euros en equipaments, més personal docent i tecnologia pels centres. Ha incorporat nous ensenyaments per donar resposta al teixit productiu, com ara el de serveis funeraris o el de seguretat orientat a l'àmbit ferroviari.
6: La intel·ligència artificial avança a una velocitat que, segons alguns dels seus propis investigadors, pot haver superat la capacitat de controlar-la i podria representar un perill per a la humanitat si no es regula de manera adequada. Sobre aquests riscos n'hem parlat amb Manel Sant Romà, professor honorari de la Universitat Rovira i Virgili i president de Civic AI, una entitat que defensa la utilització responsable i transparent de la intel·ligència artificial. Més detalls en la següent crònica de Carme Defez.
12: Els sistemes són cada vegada més autònoms i capaços de prendre decisions. Això ha obert el debat sobre la possibilitat que pugui escapar del control humà. Però seria capaç la IA d'anar contra la humanitat?
13: Estem parlant de la tecnologia, amb molta diferència, més poderosa desenvolupada per la humanitat. Molt més que, per dir alguna cosa, l'energia atòmica. Molt més. I amb una particularitat que ni tan sols els especialistes saben molt bé per què funciona tan bé. I això és com si estéssim jugant amb bombes atòmiques sense conèixer per què poden explotar o per què produeixen tanta energia.
12: La majoria d'aquestes empreses tecnològiques són a mans privades i augmenten les veus que demanen una autoritat internacional que supervisi el seu desenvolupament.
13: Ja estem tardant a que hi hagi un consens mundial de què fer amb aquestes intel·ligències artificials que estan absolutament controlades per unes poques dotzenes de tecnocapitalistes. Gent que treballa dintre d'aquestes empreses, com aquest matemàtic que s'ha sortit, ens estan dient, que ells mateixos a dintre, que jo he estat allí dintre i que veig preocupació. A veure si ens comencem a posar les piles.
12: El problema és que la tecnologia avança més ràpid que la capacitat dels governs per regular-la. De fet, la implantació ja és massiva. Segons la consultora internacional McKinsey, 8 de cada 10 organitzacions ja fan servir la intel·ligència artificial.
6: A Barcelona, els afectats per l'esvoranc del Putxet produït per les obres de la línia 9 del metro el passat 7 de juliol presenten avui una demanda contra la Generalitat i també contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. Segons l'advocada que representa la majoria dels afectats, el dany causat és irreparable i avui en dia veïns i comerciants encara no s'han tret la por de sobre. En paral·lel, demà reprenen les converses amb la Generalitat amb l'objectiu de tancar un acord d'indemnitzacions. I ja fa 6 mesos que hi ha restriccions de pas a la zona de Collserola a causa del brot de pesta porcina africana. Els negocis de la zona s'han vist afectats per la davallada de visitants, tot i els incompliments d'alguns excursionistes i esportistes. A l'agost semblava que es consideraria la reobertura del parc a la tardor, però els nous casos detectats a principis de setembre han obligat a prorrogar-ne el tancament com a mínim 3 mesos més. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, defensa una reobertura parcial del parc perquè la ciutadania no entén aquest tancament total i ho transmetran al govern aquest mateix dimecres en una reunió amb els ajuntaments afectats. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
7: Entenc la problemàtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo que al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola i també dono una segona alternativa a banda d'això, no? I és, tenim un parc urbà al centre de Sant Cugat, que es diu el parc urbà del barri de Volpelleres, que estem parlant d'unes 14 hectàrees aproximadament, que no té cap mena de connexió amb Collserola i que, per tant, es podria obrir. Jo és el que li estic demanant al conseller, com a mínim, des del 20 de maig i sobretot a partir de que la Generalitat sí que va empatir per poder fer una pel·lícula. Per poder fer una pel·lícula, que això és que la gent no entén de cap manera.
6: Ha estabilitzat l'incendi de terreny forestal a prop del castell de Tagamanent, al Vallès Oriental, i que ha afectat 1.900 metres quadrats, segons els agents rurals. El foc es va declarar ahir cap al migdia i va quedar estabilitzat a mitja tarda. Segons les primeres investigacions, la causa hauria estat un llamp latent associat a la tempesta de dimecres passat. En les tasques d'extinció hi van participar 2 helicòpters bombarders i fins a 14 dotacions terrestres. Passa un minut d'un quart de nou del matí. El tram Besòs, us ho estem destacant en titulars, recupera avui dilluns bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La T4 reprèn la normalitat i el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. A la parada de la plaça de les Glòries hi hem enviat a Lluís Sánchez i a l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Com va aquesta tornada a la normalitat després d'un estiu d'obres? Què diuen els usuaris?
14: Bon dia,
6: vaja,
14: bon dia. Els usuaris, com sempre, Helena, quan es recupera un servei, mostren la seva satisfacció i, de fet, des d'avui que el tram torna a passar per Glòries perquè el tram Besòs ha recuperat bona part de la seva operativitat, de la seva normalitat. En el cas de la T4, funciona a totes les estacions. Aquesta línia ha recuperat de manera íntegra el servei i pel que fa a les línies T5 i T6, s'ha recuperat el tram entre Glòries i Ciutadella Vila Olímpica. Això sí, les afectacions continuen a moda de tall parcial també a les línies T5 i T6 entre Glòries i Sant Martí de Provençals. I aquesta situació de tall parcial durarà encara un parell de setmanes més, fins a finals del mes de setembre, com a alternativa a aquest tall, a aquest no funcionament del servei en aquest tram, tant de les línies T5 i T6, es pot fer servir la línia 4 del metro i també el bus H12. Recordem que les obres a Gran Via que expliquen aquesta interrupció del servei durant l'estiu al tram Besòs van arrencar fa un any, però les afectacions s'han limitat a aquests dos mesos d'estiu. Durant els dies previs a aquesta setmana, avui dilluns, s'han fet les obres pertinents per garantir el bon funcionament del servei i un equip d'informadors ja s'ha desplegat per les diferents estacions per informar els usuaris i repartir entre ells aquest fulletó informatiu.
6: Gràcies, Anna, gràcies, Lluís. El que deies, doncs, entenem que, pel que explicaves, la normalitat absoluta no arribarà, com aquell qui diu, fins l'octubre, ja entrada la tardor. Gràcies, companys, per la feina.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
6: Catalunya arriba a la tornada de setembre amb les reserves de sang i plasma sota mínims. El Banc de Sang confirma una davallada de gairebé un 20% durant l'estiu i l'inici de setembre tampoc ha ajudat gaire perquè les alertes meteorològiques han obligat a suspendre campanyes i el pont de la Diada que acabem de passar ha reduït també encara més les donacions. Per això, el mateix Banc de Sang ha intensificat la crida a donar sang i plasma per recuperar l'hàbit i estabilitzar les reserves. En volem parlar amb Joan Ramon Grífols, que és director assistencial del Banc de Sang i Teixits. Senyor Grífols, bon dia i gràcies per atendre'ns.
15: Hola, bon dia a tothom.
6: Ara ho explicava, aquest estiu hi ha hagut una davallada de donacions de gairebé un 20%. Quin és l'estat real de les reserves ara mateix? Estem en una situació preocupant o ens en sortirem?
15: Ens en sortirem. Estem en una situació molt semblant a la que tenim cada setembre de cada any. En el decurs dels mesos de juny, juliol i agost acostumem a observar una disminució d'un 20% de la donació, com bé has dit, i aquesta donació l'hem de recuperar a partir del mes de setembre, que també és quan els hospitals doncs, comencen la seva activitat a ple rendiment després d'un estiu.
6: Aquest cap de setmana llarg era crític per intentar remuntar les donacions, però també es preveia que el pont reduiria l'afluència. No sé quin balanç en feu, em sembla que heu fet una crida específica oferint doncs, a la gent que s'acostés a Plaça Catalunya, si no tinc mal entès, per fer aquestes donacions. Com ha anat?
15: Ha anat força bé. Amb el decurs d'aquests 3 dies, que són 3 dies on la ciutadania tots plegats ens movem i perdem aquesta rutina habitual que tenim tals que són donants a fer la donació, hem mirat d'afavorir que la ciutadania tingués punts de donació propers a on es poguessin desplaçar. A la ciutat de Barcelona hem obert 3 dels punts fixes de donació que habitualment en festiu no tenim obert. Hem també generat tota una sèrie de campanyes de donació en aquelles localitats on la gent ens acostumem a desplaçar amb aquests festius i els resultats són força bons en aquests 3 dies.
6: Joan Ramon Grífols, el Banc de Sang insisteix que el plasma és tan necessari com la mateixa sang. Què està passant amb aquestes donacions? Per què costa tant arribar als objectius?
15: Costa tant perquè no tenim aquesta cultura de la donació de plasma. Per part nostra, portem ja tota una sèrie d'anys fent pedagogia del que és el plasma, per què es necessita aquest plasma, què n'obtenim d'aquest plasma. És un tipus de donació que, evidentment, l'hem estat realitzant des de fa moltíssims anys, però sempre ha quedat una mica en segon terme respecte a la donació de sang. Sempre històricament nosaltres i tothom s'ha donat més força o més importància a la donació de sang quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per a la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
6: Ara mateix la mitjana és d'unes 2 donacions de plasma per persona i any. Quina seria la xifra de donacions òptimes i què cal perquè la ciutadania incorpori aquest hàbit amb més regularitat? No sé si feu prous campanyes o ens cal obrir una mica més la ment per entendre-les.
15: A veure, de tot una miqueta. Per part nostra seguim aquesta pedagogia. Intentar que la donació, aquesta mitjana de donació de 2,23 vegades per donant la poguéssim duplicar amb unes 4 o 5 vegades l'any, perquè d'aquesta manera podríem pràcticament ser a nivell de Catalunya autosuficients amb aquests medicaments pel que fa als malalts que necessiten aquests tractaments per tractar les seves immunodeficiències congènites. És una mica de tot. Per part nostra, més pedagogia, per part del donant saber que pot anar alternant la donació de sang i de plasma, i nosaltres anant guiant el donant amb aquest procés i calendaritzar bé aquestes donacions, perquè igualment també necessitem la sang. És a dir, hem de combinar totes les coses.
6: Doncs ens quedem amb el missatge de que ens en sortirem. Joan Ramon Grífols, del Banc de Sang i Teixits, director assistencial, gràcies per atendre'ns aquest matí. Que vagi molt bé.
15: Gràcies a vosaltres.
6: Nova golejada del Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. En la darrera s'han imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi a l'afegit. El gol de l'alemany, amb una genialitat en el minut 92, sentenciava el triomf després que els valencians haguessin posat la por al cos dels blaugranes al tram final amb el 2-3. El tècnic Hansi Flick assumeix part de la responsabilitat.
16: The first goal we received was my fault because
17: el primer gol que hem encaixat ha estat culpa meva, perquè nosaltres volíem fer el canvi a la següent aturada i hem cridat al Carles i llavors ha passat. Estic content de com l'equip ha tornat i ha fet el quart gol i estic content de com ha seguit. És un bon inici.
6: A segona divisió, el Sabadell ha encaixat la primera derrota de la temporada. Els arlequinats van caure per 2-0 a Son Moix contra el Mallorca. Un mal inici va condemnar els de Ferran Costa, que van encaixar els 2 gols marcats per Adrián Fuentes abans de la mitja hora de joc. El tècnic explica que van pagar cares les concessions al rival.
18: En els 4 partits anteriors hem tingut un nivell d'atenció i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui ha generat errades i hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota i penso que la diferència ha estat aquí avui.
6: A la Lliga F, golejada del Badalona Women sobre l'Eibar. Va imposar-se per 1-4 a Ipurua i enllaça el segon triomf davant d'un conjunt que encara no havia perdut aquesta temporada. Després d'una primera meitat sense gols, les de Marc Ballester van fer una gran arrencada al segon temps. Irina Uribe va obrir la llauna al 47 i Requena i Sheila van ampliar diferències. L'equip local va aprofitar una errada defensiva per fer pujar l'1-3, però la reacció no va anar més enllà i Paula Sánchez va sentenciar amb el quart de les catalanes.

0: Després de 4 dies d'espectacles, Fira Tàrrega ha baixat el taló de la seva 46a edició, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador de referència internacional per a les arts escèniques de carrer, amb la participació de 1.300 programadors de 28 països. Ens ho detalla la Clara Atzuar, de Tàrrega Televisió.
1: Aquesta edició ha exhibit 57 espectacles, dels quals 20 han estat estrena absoluta. Pel que fa a l'origen, un 55% són de procedència catalana, amb 8 companyies lleidatanes, un 25% de la resta de l'estat espanyol i un 20% internacional, amb companyies procedents de 9 països. La majoria dels espectacles s'han vist al carrer, però també en recintes de sala i en espais no convencionals.
2: La fira ha tornat a evidenciar la força de la creació contemporània a l'espai públic i la capacitat de generar vincles entre persones, territoris i cultures. En un moment on les fronteres físiques, ideològiques, socials semblen multiplicar-se, hem vist com l'art continua sent una eina poderosa per crear espais de confiança, diàleg i comprensió mútua.
1: L'organització es marca l'objectiu d'arribar als 2 milions d'euros de pressupost per recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys en una edició en què l'aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega ha permès arribar fins al 60% dels espectacles gratuïts.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.

0: El riu dels Cinc Colors, conegut també com a Caño Cristales, és un fenomen natural únic al món, ubicat a la Serra de la Macarena, a Colòmbia. Aquest riu és famós per la seva espectacular gamma de colors, que inclou vermell, groc, verd, blau i negre, cosa que li ha valgut el sobrenom del riu més bonic del món. La raó darrere d'aquests colors vibrants és una planta aquàtica endèmica anomenada Macarena clavigera. Durant certs mesos de l'any, especialment entre el juny i el novembre, aquesta planta floreix i s'hi adreix a les roques del riu, produint tons vermells intensos. La combinació dels colors de les plantes, les algues, les condicions de l'aigua i el reflex del sol crea una paleta de colors enlluernadora. El riu dels Cinc Colors és també un ecosistema molt fràgil. L'àrea circumdant és protegida i s'implementen regulacions estrictes per als turistes que la visiten, per tal de preservar-ne la seva bellesa natural. Les activitats com nedar i caminar es fan sota una estricta supervisió per minimitzar l'impacte humà en aquest ecosistema delicat. Aquest riu no només és un tresor natural, sinó que també és un símbol de la biodiversitat i la bellesa única dels paisatges colombians. La seva existència ressalta la importància de la conservació dels nostres recursos naturals per a futures generacions.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en Xarxa us estem explicant que la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers 2 anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho ha explicat la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs, però, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí, amb una persona ferida i amb 2 detinguts. Un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. El govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms de Ceuta per pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. Mentrestant, a les darreres hores, la policia ha traslladat a un centre d'acollida prop de 900 migrants que continuaven dormint al carrer. Segons el govern espanyol, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Aquest dilluns arrenca un nou curs a la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que l'any passat. Al cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Gairebé 6 mesos després del tancament de Collserola per la pesta porcina africana, veïns, comerciants i ajuntaments afectats es resignen a 3 mesos més sense poder accedir a aquest parc natural després de l'anunci fet pel govern recentment. En declaracions al Notícies en Xarxa, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha assegurat que mantenen la pressió perquè la ciutadania pugui tornar a gaudir de Collserola com abans millor.
4: Entenc la problemàtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola. Jo és el que li estic demanant al conseller com a mínim i sobretot a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar doncs, per poder fer una pel·lícula. Per poder fer una pel·lícula, que això és que la gent no entén de cap manera.
3: Pel que fa al transport públic, el tram Besòs recupera avui bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La línia T4 recupera la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Hi serem en directe en uns minuts. El Banc de Sang fa una crida a incrementar les donacions de sang i plasma per poder recuperar i estabilitzar les reserves, que es troben sota mínims. Durant l'estiu han caigut les donacions un 20% i al setembre les alertes meteorològiques i el pont de la Diada no han ajudat a remuntar. Ho ha explicat el Notícies en Xarxa Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits.
5: En el decurs dels mesos de juny, juliol i agost acostumem a observar una disminució d'un 20% de la donació, com bé has dit, i aquesta donació l'hem de recuperar a partir del mes de setembre, que també és quan els hospitals doncs, comencen la seva activitat a ple rendiment.
3: Nova golejada del Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. S'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians posessin la por al cos dels blaugranes amb el 2-3 al tram final. I Fira Tàrrega tanca una nova edició d'èxit i ja en van 46, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador internacional per a les arts escèniques de carrer. Hi ha hagut una activitat professional de rècord amb 1.300 programadors acreditats de 700 entitats vinguts de 28 països. L'organització aprofita aquest balanç per demanar més recursos econòmics tant al sector públic com al privat.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Us ho dèiem, Suara, en titulars, alerta a Barcelona per un cap de setmana amb 4 baralles diferents durant el cap de setmana que han deixat 5 ferits per arma blanca. En primer lloc, un home va resultar ferit la nit de dissabte a diumenge al districte de Nou Barris. Ben a prop, al barri del Carmel, també es van localitzar 2 menors d'edat ferits per arma blanca en llocs diferents i la policia investiga la possible vinculació entre aquestes dues agressions. La nit de dissabte va arrencar amb una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una desena d'implicats i amb el resultat d'un ferit també per navalla o per daga. En aquest cas, els Mossos van detenir el presumpte autor de l'agressió i un segon individu per un delicte d'amenaces. Hores abans, a la Ronda de Dalt, una discussió de trànsit entre 2 conductors va acabar amb un d'ells ferit al cap, també per ganivet. L'agressor, però, encara no ha estat localitzat. En aquest context, la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, ha explicat en una entrevista a La Vanguardia que serà continuista en les polítiques del cos contra la multireincidència i la tinença d'armes blanques i ha assegurat que els plans actuals estan donant bons resultats.
6: La multireincidència, el fet que els delinqüents facin del delicte el seu mitjà de vida, no ha canviat. Tenim delinqüència persistent i s'ha de combatre. El Pla Campai és un pla que ens ajuda de manera transversal a combatre aquesta delinqüència sistemàtica que tenim en algunes persones delinqüents habituals. El mateix amb el Pla Daga. Estem fent una feina excel·lent en treure armes blanques de circulació. I, per tant, aquests dos plans tindran continuïtat.
3: L'operatiu especial de trànsit pel pont de la Diada s'ha saldat amb 4 víctimes mortals a les carreteres catalanes. Dijous va morir una dona en un accident a la Nacional 340 a Altafulla, al Tarragonès. Divendres van perdre la vida 2 motoristes. Un a la Nacional 260, a Ribera d'Urgellet, a la comarca de l'Alt Urgell, i l'altre a la carretera C59, a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. La darrera víctima va morir dissabte en un xoc a Torrelles del Llobregat. Des de principi d'any, 91 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Aquest diumenge, en l'operació Tornada, les principals retencions s'han registrat a l'AP7 Sud, a la C16 i a la Nacional 260. A Ceuta, el govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms, una mesura que tracta, de fet, de pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. I és que les darreres hores han traslladat gairebé 900 migrants que continuaven dormint al carrer a un centre d'acollida. Es tracta d'un espai amb carpes en una parcel·la cedida pel Ministeri de Vivenda situada a uns 2 quilòmetres d'on fins ara dormien a la intempèrie. En total s'han traslladat 864 persones. En paral·lel, el Ministeri d'Inclusió treballa per acollir més de 300 dones amb menors en un nou espai. Fins ara s'han habilitat unes 4.500 places en total per acollir migrants. Segons el govern, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Avui comença el nou curs a la formació professional. Arrenca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, uns 15.000 més que l'any passat. Infermeria i administració i finances són els estudis més demanats. Ens ho explica l'Ester Minguell.
7: Al cicle mitjà, els cursos que desperten més interès són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa o sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Són tendències molt similars al curs anterior. Com a novetat, el Departament d'Educació comença a incorporar en aquests estudis postobligatoris el monitoratge de suport als alumnes amb necessitats educatives especials. El govern ha ampliat en 5.000 places l'oferta pública d'FP i ha invertit 67 milions d'euros en equipaments, més personal docent i tecnologia pels centres. Ha incorporat nous ensenyaments per donar resposta al teixit productiu, com ara el de serveis funeraris o el de seguretat orientat a l'àmbit ferroviari.
3: També avui s'obre un nou període d'inscripcions per als cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística. Enguany, l'oferta arriba a més de 2.150 cursos, el que suposa prop de 48.400 places. A més, cal sumar-hi gairebé 4.000 places addicionals dels 165 cursos que el Consorci coordina amb ajuntaments, col·legis professionals, sindicats i entitats. Les inscripcions es poden fer presencialment o en línia al Consorci fins dilluns que ve i s'obriran més places progressivament fins al desembre segons les necessitats. S'ofereixen cursos de català de tots els nivells, amb els mateixos preus que els darrers anys. L'inicial i el bàsic, recordeu, són gratuïts. La intel·ligència artificial avança a una velocitat que, segons alguns dels seus propis investigadors, pot haver superat la capacitat de controlar-la i podria representar un perill per a la humanitat si no es regula de manera adequada. Sobre aquests riscos, n'hem parlat amb en Manel Sant Romà, que és professor honorari de la Universitat Rovira i Virgili i president de Civic AI, una entitat que defensa la utilització responsable i transparent de la intel·ligència artificial. Més detalls amb la Carme de Fet.
8: Els sistemes són cada vegada més autònoms i capaços de prendre decisions. Això ha obert el debat sobre la possibilitat que pugui escapar del control humà. Però seria capaç la IA d'anar contra la humanitat?
9: Estem parlant de la tecnologia, amb molta diferència, més poderosa desenvolupada per la humanitat. Molt més que, per dir alguna cosa, l'energia atòmica. Molt més. I amb una particularitat que ni tan sols els especialistes saben molt bé per què funciona tan bé. I això és com si estéssim jugant amb bombes atòmiques sense conèixer per què poden explotar o per què produeixen tanta energia.
8: La majoria d'aquestes empreses tecnològiques són a mans privades i augmenten les veus que demanen una autoritat internacional que supervisi el seu desenvolupament.
9: Ja estem tardant a que hi hagi un consens mundial de què fer amb aquestes intel·ligències artificials que estan absolutament controlades per unes poques dotzenes de tecnocapitalistes. Gent que treballa dintre d'aquestes empreses, com aquest matemàtic que s'ha sortit, ens estan dient que ells mateixos a dintre, que jo he estat allí dintre i que veig preocupació. A veure si ens comencem a posar les piles.
8: El problema és que la tecnologia avança més ràpid que la capacitat dels governs per regular-la. De fet, la implantació ja és massiva. Segons la consultora internacional McKinsey, 8 de cada 10 organitzacions ja fan servir la intel·ligència artificial.
3: A Barcelona, els afectats per l'esvoranc del Putxet produït per les obres de la línia 9 del metro el passat 7 de juliol presenten avui una demanda contra la Generalitat i també contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. Segons l'advocada que representa la majoria dels afectats, el dany causat és irreparable i avui en dia veïns i comerciants encara no s'han tret la por de sobre. En paral·lel, demà reprenen les converses amb la Generalitat amb l'objectiu de tancar un acord d'indemnitzacions. I ja fa 6 mesos que hi ha restriccions de pas a la zona de Collserola a causa del brot de pesta porcina africana. Els negocis de la zona s'han vist afectats per la davallada de visitants, tot i els incompliments d'alguns excursionistes i esportistes. A l'agost semblava que es consideraria la reobertura del parc a la tardor, però els nous casos detectats a principis de setembre han obligat a prorrogar-ne el tancament, com a mínim 3 mesos més. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, defensa una reobertura parcial del parc perquè la ciutadania no entén aquest tancament total i ho transmetran al govern aquest mateix dimecres en una reunió amb els ajuntaments afectats. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
4: entenc la problemàtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo que al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola i també dono una segona alternativa a banda d'això, no? I és, tenim un parc urbà al centre de Sant Cugat, que es diu el parc urbà de, del barri de Volpelleres, que estem parlant d'unes 14 hectàrees aproximadament, que no té cap mena de connexió amb Collserola i que, per tant, es podria obrir. Jo és el que li estic demanant al conseller, com a mínim, des del 20 de maig i, sobretot, a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar doncs, per poder fer una pel·lícula. Per poder fer una pel·lícula, que això la gent no entén de cap manera.
3: Ha estabilitzat l'incendi de terreny forestal a prop del castell de Tagamanent, al Vallès Oriental, i que ha afectat 1.900 metres quadrats, segons els agents rurals. El foc es va declarar ahir cap al migdia i va quedar estabilitzat a mitja tarda. Segons les primeres investigacions, la causa hauria estat un llamp latent associat a la tempesta de dimecres passat. En les tasques d'extinció hi van participar 2 helicòpters bombarders i fins a 14 dotacions terrestres. I el Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que les reserves de sang i plasma es troben sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre les alertes meteorològiques i el pont de la Diada no han ajudat massa a la seva recuperació. Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits, ha fet incidència en la importància d'augmentar les donacions de plasma, una substància de la que se'n poden fer medicaments i de la que no es troben tants voluntaris. Ho ha dit fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
5: Costa tant perquè no tenim aquesta cultura de la donació de plasma. Per part nostra, portem ja tota una sèrie d'anys fent pedagogia del que és el plasma, per què es necessita aquest plasma, què n'obtenim d'aquest plasma. Sempre històricament nosaltres i tothom s'ha donat més força o més importància a la donació de sang quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
3: Són 9:15. El tram Besòs recupera aquest dilluns, ha recuperat, de fet, aquest dilluns, bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La T4 reprèn la normalitat i el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. A la parada de la plaça de les Glòries hi hem enviat a Lluís Sánchez i a l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Com va aquesta tornada a la normalitat després d'un estiu d'obres?
10: Bon dia, Helena. Sí, la T4 ha recuperat totalment la normalitat, ha recuperat el 100% el funcionament i el tram Besòs passa novament per Glòries després de un estiu d'obres. Pel que fa a les línies T5 i T6, també recupera el tram entre Glòries i Ciutadella, Vila Olímpica. I les afectacions continuaran a mode de tall parcial també en aquestes dues línies, la T5 i la T6, entre Glòries i Sant Martí de Provençals. Aquestes afectacions duraran un parell de setmanes més durant el que queda de mes de setembre. I què pots fer servir com a alternativa per substituir aquest trajecte ininterromput encara a tram Besòs? Doncs continua sent la L4 una bona alternativa, també el bus H12, que també realitza el servei alternatiu. Recordem que les obres van arrencar l'any passat, però les actuacions a Gran Via han afectat el funcionament del tram Besòs durant aquest estiu, durant aquests 2 mesos. Tot i això, a partir d'avui el tram torna a passar per Glòries i recupera bona part del servei de les 3 línies del tram Besòs.
3: Doncs haurem d'esperar aquestes 2 setmanes més. Per tant, com aquell qui diu, ens situarem ja a l'octubre en què aquesta línia, aquestes 2 línies, de fet, estiguin en ple funcionament. Gràcies, Anna, Lluís, per aquesta feina. No ens movem de Barcelona perquè després de gairebé 4 mesos, ahir va ser l'últim diumenge que els establiments de les zones més turístiques de Barcelona van poder obrir. Es tracta d'una mesura que va prescriure a finals del 2025 i que l'Ajuntament va prorrogar un any més, tot i algunes opinions contraposades entre els principals representants dels botiguers. Aquest any, els diversos eixos comercials, tant els dels barris com els de les zones més concorregudes i turístiques, afirmen que han hagut d'afrontar 2 reptes principals, la calor i les obres. N'han fet balanç l'Elvira García, directora general de Barcelona Oberta, i Pròsper Puig, president de Barcelona Comerç.
11: Hem vist que després de 4 anys és una mesura que està instal·lada ja en la ment dels consumidors. Estem contents i l'evolució aquests 4 anys ha anat a més. Cada any és una miqueta millor.
12: La veritat és que els nostres comerciants, els nostres eixos, que bàsicament el nostre veí és el nostre comprador, no ens afecta massa, perquè podem obrir 363 dies l'any. Nosaltres estem per el tancament absolut de tots els centres, com a mínim, els centres comercials. Estem en un moment molt complicat pel comerç local i de proximitat i segurament hauríem de fer els plantejaments que no els hem anat repetint fins ara.
3: I de Barcelona cap al Baix Ebre, perquè Deltebre ha acollit aquest diumenge una nova edició de la Festa de la Sega, en què els participants mostren com es feia antigament la sega manual de l'arròs. La novetat d'enguany ha estat la celebració d'un campionat de llançament de sacs. L'ha seguit Alberto Calatayud, de Canal 21 Ebre.
13: La finca de Bombita de Deltebre ha acollit un any més una nova jornada de la tradicional Festa de la Sega. Una celebració que ret homenatge a l'esforç i la persistència de generacions passades i que reivindica la importància de preservar la identitat del Delta de l'Ebre.
14: Reconeixem els nostres plantadors i plantadores i segadors i segadores, unes persones que mantenen la tradició any rere any, unes persones que cada any fan pues, que noves generacions també s'enganxen a lo que és l'estima per un territori, per un delta fràgil.
13: La jornada ha estat marcada per una gran afluència de públic i per la implicació directa dels participants vinguts d'arreu del territori per viure l'experiència de primera mà. La programació d'enguany ha incorporat una novetat, el primer campionat de Catalunya de llançament de sacs.
15: He estat molt nerviós, he tingut molta temor, la veritat, quan han començat a sortir 690 metres, quasi 7 metres, perquè tenia temor de que se me rellisqués o la tirés fora de les línies.
13: Deltebre tanca així una nova jornada de la sega on la tradició de tot un poble torna a trepitjar la rosal.
3: Deu minuts per arribar a les 9 en punt. És moment per als esports i per la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
16: Hola, bon dia.
3: El Barça imparable, nova golejada aquest diumenge.
16: Doncs un altre triomf que sumen els de Hansi Flick, el cinquè en 5 jornades que els manté com a líders invictes de primera divisió. En aquesta darrera jornada s'han imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi a l'afegit. El gol de l'alemany amb una genialitat en el minut 92 sentenciava el triomf després que els valencians

0: de com l'equip ha tornat i ha fet el quart gol i estic content de com ha seguit. És un bon inici.
1: Per contra, a la segona divisió, el Sabadell ha encaixat la primera derrota de la temporada. Els arlequinats van caure per 2-0 a Son Moix contra el Mallorca. Un mal inici va condemnar els de Ferran Costa, que van encaixar els dos gols marcats per Adrián Fuentes abans de la mitja hora de joc. El tècnic explica que van pagar cares les concessions al rival.
2: En els quatre partits anteriors hem tingut un nivell de tensió i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui ha generat errades i hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota i penso que la diferència ha estat aquí avui.
1: I a la Lliga F, golejada del Badalona Women sobre l'Eibar. Va imposar-se per 1-4 a Ipurua i enllaça el que és el segon triomf davant un conjunt que encara no havia perdut aquesta temporada. Després d'una primera meitat sense gols, les de Marc Ballester van fer una gran arrencada al segon temps. Irina Uribe va obrir la llauna al 47 i Requena i Sheila van ampliar diferències. L'equip local va aprofitar una errada defensiva per fer pujar l'1-3, però la reacció no va anar més enllà i Paula Sánchez va acabar sentenciant amb el quart de les catalanes. I el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana ACB de bàsquet després de superar per 96-87 l'Ilerna Lleida a la final. Partit de menys a més dels Blaugrana que van capgirar el marcador en el darrer quart. Els del Segrià van prendre la iniciativa en el marcador des del primer quart i van dominar fins al tercer, però un parcial de 30-18 en el darrer període va donar el primer títol al nou Barça de Sekulić. Justin Robinson va ser escollit l'MVP de la final amb 19 punts i 7 assistències, mentre que Joel Parra va ser el màxim anotador amb 21 punts. El jugador blaugrana destaca la reacció de l'equip.
3: Crec que no és excusa, però al final són 3 partits en 4 dies, pretemporada, 11 jugadors nous, staff nou, doncs bueno, ens ha costat entrar al partit, també és veritat que el Lleida doncs, és un gran equip que té uns jugadors increïbles, i ja et dic, molt content, sobretot per la reacció de l'equip a la segona part.
1: Doncs primera victòria, primer títol que aixeca aquest Barça renovat de dalt a baix perquè hi ha 11 cares noves i el tècnic que també s'estrena aquesta temporada.
4: Doncs molt bon inici, no?
1: Doncs de moment sí, anirem veient com va evolucionant.
4: I tant que sí. Marta Casas, gràcies, fins demà.
1: Adéu.
4: Temps ara per la cultura. Us expliquem que després de 4 dies d'espectacles, Fira Tàrrega ha baixat el taló de la seva 46a edició, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador de referència internacional per a les arts de carrer, les arts escèniques de carrer, amb la participació de 1.300 programadors de 28 països. Ens ho explica la Clara Atzuar de Tàrrega Televisió.
5: Aquesta edició ha exhibit 57 espectacles, dels quals 20 han estat estrena absoluta. Pel que fa a l'origen, un 55% són de procedència catalana, amb 8 companyies lleidatanes, un 25% de la resta de l'estat espanyol i un 20% internacional, amb companyies procedents de 9 països. La majoria dels espectacles s'han vist al carrer, però també en recintes de sala i en espais no convencionals.
6: La fira ha tornat a evidenciar la força de la creació contemporània a l'espai públic i la capacitat de generar vincles entre persones, territoris i cultures. En un moment on les fronteres físiques, ideològiques, socials semblen multiplicar-se, hem vist com l'art continua sent una eina poderosa per crear espais de confiança, diàleg i comprensió mútua.
5: L'organització es marca l'objectiu d'arribar als 2 milions d'euros de pressupost per recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys en una edició en què l'aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega ha permès arribar fins al 60% dels espectacles gratuïts.
4: I a Tarragona aquest diumenge s'ha presentat la nova parella de nanos petits dedicada a l'Índio i a la Montse de la colla jove Xiquets de Tarragona. Els nanos nous petits de Tarragona són una versió infantil dels elements festius de la ciutat que reflecteixen personatges propis de la segona meitat del segle XX. La canalla ha pogut saludar la Montse i l'Índio abans de la seva estrena al Seguici Petit. Després han baixat en cercavila fins a la Casa de la Festa. Aquests nanos petits són obra de l'escultora Àngels Cantos i els dibuixos són de l'il·lustrador Ismael Martínez.

Amb aquest seguici popular de Tarragona posem avui dilluns punt i final al Notícies en Xarxa. Us esperem, però, demà a partir de les 7. Gràcies per la confiança. Que vagi bé el dilluns.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena Lionel, una road movie familiar. També arriba Mother's Baby, la semilla, que explica la distància d'una dona respecte del bebè que acaba de tenir. I Forastera és una història de fantasmes intimista.
3: ¡Alicia! ¡Que no vamos ya!
4: No venga aquí, que estoy trabajando. Vaya vergüenza, tío.
2: Lionel explica com el noi del mateix nom accepta viatjar amb el seu pare, amb qui té una relació distant, per visitar la seva germana a França. El que comença com un simple viatge per carretera es converteix en una venjança estrepitosa. Lionel es veu obligat a posar distància dins la seva pròpia família i a treballar per si encara hi ha llaços que es puguin reconstruir.
3: Joder, para que me bajo, papá.
5: He estado estudiando detalladamente sus informes y no creo que vayamos a necesitar más de un intento.
2: A Mother's Baby, la semilla, la Júlia és una directora d'orquestra exitosa de 40 anys que desitja tenir un fill amb la seva parella. Llavors, un especialista en fertilitat els ofereix un procediment experimental que finalment té èxit. Però el part no va com estava previst i s'enduen el bebè per sotmetre'l a un tractament addicional. Quan la Júlia es reuneix finalment amb el nen, es troba distant i té dubtes sobre si el bebè és realment seu.
6: ¿Por qué el niño no llora prácticamente nunca?
7: ¿Qué la pena?
8: Se tropezó con un escalón. Sí.
9: Es lo que tienen estos vestidos. Creo que le hubiera gustado hacer algo con ellos.
2: Forastera explica com la Catalina veu com les seves vacances es trastoquen per la mort de la seva àvia, presenciada només per ella. Un gest casual, vestir roba de la difunta, es convertirà en la porta d'entrada a un món fantasmagòric que portarà la noia a ocupar, literal i figuradament, l'espai deixat per l'àvia. Aquest fet provocarà un terratrèmol emocional en els que l'estimen.
10: Abuelo,
11: no deixaràs de sentir-la prou.
1: Continguts en xarxa.

0: Sabies que...
1: Els músculs més forts del cos no són els bíceps, amb el qual pots aixecar pes, o els grans quàdriceps de la cara anterior de les cuixes, sinó els masseters, que accionen els maxil·lars i la dentadura perquè puguis mastegar i esmicolar bé els aliments.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. En mobilitat es complica la circulació a les carreteres catalanes amb un accident a l'AP7 al Papiol que deixa un carril tallat en sentit Girona i provoca retencions importants. A banda, també hi ha diverses avaries que dificulten la circulació, una a l'AP7 al Callà, una altra a la C63 a Vidreres, una altra a la C25 a Brunyola, una altra a la 2 a Abrera i finalment una cinquena a la B20 a Santa Coloma de Gramenet. I a banda, també mobilitat, avui el tramvia de Barcelona recupera la normalitat entre Verdaguer, Glòries i Sant Adrià del Besòs. Això permet reprendre la totalitat del servei a la T4, mentre que el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre Glòries i Sant Martí de Provençals. Durant els darrers dies s'han fet proves d'energia, traçat, senyalització i recorregut comercial. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat aquest dilluns una conferència de meitat de mandat a les Drassanes de Barcelona. Illa vol aixecar la mirada i plantejar els reptes de Catalunya per a la pròxima dècada amb l'habitatge, la productivitat, la transició climàtica i la formació com a prioritats. L'acte reunirà representants de la societat catalana i també joves que representen el talent del país. I la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers dos anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho ha explicat la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i 2 detinguts, i també un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. I el govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms de Ceuta per pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. Mentrestant, a les darreres hores, la policia ha traslladat a un centre d'acollida prop de 900 migrants que continuaven dormint al carrer. I avui arrenca un nou curs de formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que ara l'any passat. Al cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa als cicles superiors, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i també integració social. I pel que fa al temps, avui dominarà el sol a tot Catalunya amb un temps estable i sense canvis destacables. Les temperatures continuen pujant i deixaran una nova punta de calor amb alguns valors tropicals, de fet, a la costa i entre 13 i 18 graus que hem tingut de mínima en general. Les màximes arribaran avui als 35 graus a les Terres de l'Ebre i als 34 a Ponent.
0: Notícies en xarxa.
2: El Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.

0: Bon dia, el Prat. És dilluns 14 de setembre del 2026. Quan passen 4 minuts per sobre de les 9 del matí, comencem una nova edició del Planeta Prat. La principal novetat de la Festa Major d'enguany pel que fa a la seguretat seran les càmeres de control que instal·larà la policia local a tots els espais en els quals es desenvolupin activitats amb un elevat volum de persones. Això és Fondo d'en Peixo, Jardins de la Noguera, Plaça de la Vila, l'aparcament de l'estació, la Fira d'Atraccions i el Julio Méndez. Aquestes càmeres estaran fixades en uns punts que ja s'han determinat en funció de l'experiència d'anys anteriors i ja han rebut l'autorització legal pertinent. La seva instal·lació serà temporal només mentre es duri la festa i han acabat es retiraran. Aquest serà un dels temes que tractarem avui a la tertúlia. També us explicarem quins cursos i tallers es preparen des dels equipaments culturals i parlarem de les opcions formatives que ofereix l'Escola d'Adults Terra Baixa. Comencem al control tècnic Sergio Villar, Marc Quinto a la producció, Neus Bou a les xarxes socials i qui us parla avui, la Isa Gonzalo Isla. Benvingudes i benvinguts al Planeta Prat.
1: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.

0: Vinga, doncs anem amb el repàs de l'actualitat del dia. Saludem al cap dels serveis informatius d'aquesta casa, Luis Rodríguez Alonso. Què tal? Molt bon dia.
1: Parlant de les entitats socials i ambientals contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat, perquè avui donaran tots els detalls d'aquesta gran mobilització que hi ha prevista de cara al proper diumenge. Agrupades a la plataforma Aeroport denuncien que el projecte agreujarà la crisi climàtica, la pressió turística, el problema de l'habitatge i també la degradació del delta del Llobregat. La protesta més arriba 5 anys després d'aquella gran mobilització que va haver el 2021 i que va plegar milers i milers de persones en una de les manifestacions que podríem dir més grans des que es recorden aquí al Prat, almenys des de la recuperació de la democràcia, i que va arribar precedida per aquesta carta d'emplaçament de la Unió Europea per recontinuar desprotecció dels espais naturals del Delta del Llobregat per part de les administracions. Qui també s'ha pronunciat al respecte d'aquesta oposició a l'ampliació de l'aeroport del Prat ha estat l'alcaldessa del Prat, Alba Jordà, en el discurs institucional de la Diada.
2: A l'inici del curs polític no puc deixar de refermar que l'aeroport no pot créixer ni un pam més. Defensar el nostre Delta, la nostra platja i el nostre parc agrari no és un particularisme local, és la nostra forma de defensar el planeta i un desenvolupament sostenible i raonable per totes.
1: Una Diada on la Vallesa també ha apel·lat al consens del catalanisme del 1976 i quan es complia aquest mig segle, aquests 50 anys, des de la primera Diada que es va commemorar a Sant Boi, en aquest cas des de la recuperació de la democràcia. Podeu recuperar el discurs sencer al Prat.tv. I d'altra banda, avançant, de fet, la setmana passada, la Festa Major del Prat comptarà enguany amb un nou sistema de càmeres de seguretat a tots els espais que concentrin aglomeracions. Aquestes càmeres estaran fixades en uns punts que ja s'han determinat en funció de l'experiència d'anys anteriors i ja han rebut l'autorització legal per tinent. La seva instal·lació serà temporal només mentre duri la festa i han acabat a retirar-la. Escoltem el sotsinspector Toni Arenas, cap de la divisió tècnica de la policia local del Prat.
3: Podem enregistrar aquestes imatges i si es produeix un fet delictiu aportar-ho com a prova al jutjat, i aquesta prova no és un vídeo d'aquells que circulen per les xarxes socials.
1: La seva principal funció serà la protecció de les persones que assisteixen en els diversos actes festius per tal de controlar possibles delictes com furts, sensibisme, agressions o altres incidents. Per cert, que avui també surten, si no recordo malament, ja em corregiré, sinó a les 10, les entrades al Partocul, sí, que recordem que volen, o sigui, que ja podeu tenir oberta la pàgina.
4: Recomanem
1: també tenir, doncs, això, el login fet, exacte, i ja està.
4: Perfecte.
1: Doncs tot això, com sempre, amb més qüestions que us anirem explicant al llarg del matí i també a partir de la 1 al Prat Notícia.
0: Gràcies, Lluís, que vagi bé.
1: Adéu.
0: Adéu.
1: We'll be right back.

0: Vinga, anem amb els esports. Jonathan Marín, què tal? Bon
1: què
0: dia.
1: Tal? Bon dia.
0: Com va? De què parlem?
1: Doncs mira, avui hem de parlar de mala notícia, eh? Ahir vam jugar la tercera ronda de Copa Catalunya i doncs malauradament doncs el Prat, el conjunt masculí de la Fundació de l'Associació Esportiva Prat, va quedar eliminat contra el Martorell. Recordem el Martorell, campió de temporada passada de Primera Catalana, molt bona temporada del Martorell. Sí que és veritat que molts jugadors han marxat de doncs altres conjunts de Lliga Elit, com per exemple doncs el David Montfort, el pretenc que està al Martorell i que aquesta temporada al Singerlin, però tot i això el Bloc continua sent un equip potent i és un equip de Lliga Elit que serà rival del primer equip de l'Associació Esportiva Prat. Ahir les coses no van començar malament perquè en el minut 5 doncs, Aleix García va marcar el primer per al conjunt de la Fundació. Semblava que, per què no, podia passar, bueno, no sé si miracle, però podia saltar la sorpresa, però què va. Al minut 20 el Martorell va empatar el partit i abans del descans ja estava guanyant 1-2. Després, a la represa, doncs, monòleg del Martorell, que va ficar 3 gols més i, per tant, 1-5 i la Fundació, que ha quedat eliminada d'aquesta Copa Catalunya. Era un camí molt complicat perquè després s'afegien ja conjunts cada vegada més difícils, perquè en aquesta tercera ronda s'enfrontaven a campions de Primera Catalana, però després que sí, equips de tercera federació. El camí era molt difícil, però bueno, fins aquí s'ha arribat. I com dèiem, derrota de l'equip de Luis Gómez, que recordem que és la primera derrota en partit oficial, podríem dir, des de fa molts mesos, perquè recordem que la temporada passada no van perdre cap partit i, per tant, doncs, bueno, una derrota que ha arribat, però bueno, han venut, podríem dir, cara a la seva pell. O sigui que també hem d'aplaudir el que han fet aquests nois en aquesta Copa Catalunya i ara ja enfocats en el que serà la tercera catra en aquesta temporada, on l'objectiu és estar a dalt de la classificació. Veurem si per un ascens o què, però sembla que sí, que l'equip pot tirar milles i estarem pendents de tot el que passi d'un curs que començarà ja, perquè arrenca tot aquest cap de setmana i quan diem tot és primera, segona, tercera, quarta, Lliga Elit, o sigui que ja comença, ja podem dir, el Prat Esports com a tal i ja aquest divendres començarem a tenir les primeres prèvies de tots els enfrontaments i ja que parlem de prèvies, enfrontaments, una miqueta pretemporada, ahir vam tenir el partit del Club Bàsquet Prat que va jugar contra l'amic de Castelló, el Joan Busquets,
0: sí.
1: Victòria del conjunt Potaloa. Després al programa escoltarem declaracions de protagonistes optimistes, molt optimistes amb aquest proper curs.
0: L'equip,
1: Veurem què passa. És molt optimista en el sentit que, per què no, es veuen a dalt de la classificació, una cosa que celebra, però recordem les paraules d'Arseni Conde en el Prat Esports abans d'acabar la temporada passada. Econòmicament no dona per pujar de categoria, o sigui que estaria molt bé estar a dalt, però no donaria econòmicament per poder assumir la nova categoria. Així que, bueno, veurem, estarem pendents de tot plegat.
0: Molt bé.
1: I això i moltes coses més, doncs després ho comentem al programa d'esports.
0: Gràcies, Jonathan.
1: Que vagi molt bé, adeu.

0: Planeta Prat, l'òrbita pota blava.
1: Doncs anem a conèixer quin temps ens espera de cara a les properes hores. Com sempre, gràcies al Lluís Miquel Pérez des de la xarxa. Bon dia.
2: Bon dia, una situació completament tranquil·la aquest dilluns. No hi haurà núvols destacables, per tant, encara menys pluges a tot el país i, de fet, seran moltes hores de sol, un sol que picarà, un sol picunador i que farà que la temperatura pugui pujar més que la d'ahir. Sí que el matí ha tornat a despertar agradable o frescal, amb mínimes fins i tot per sota dels 5 graus en algunes valls del Pirineu, però la tarda tindrà moltes temperatures de 27 a 33 o 34 graus, on més calor farà avui serà cap a l'Empordà, també amb una mica més de vent aquesta tarda a la Costa Daurada i la de Barcelona. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, que vagi molt bé. Avui hi ha retards a la mobilitat a Ferrocarrils de la Generalitat, a la línia Llobregat-Anoia, en circulació amb retards de 8 minuts entre a la R6 i a la R60. Per tant, aquesta seria una de les afectacions més destacades i després recordar que a partir d'avui es restableix el servei de la línia T4, en aquest cas del tram, i la circulació entre Ciutadella i Vila Olímpica i Glòries a les línies T5 i T6, i es manté però la circulació tallada entre Glòries i Sant Martí de Provençals. La resta de transport públic funciona a hores d'ara amb normalitat. Anem a veure com està el trànsit des del RAC. Ferran Aràndiga, bon dia. Doncs no tenim el Ferran, a veure si podem recuperar aquesta connexió, que sí que el teníem preparat per explicar-nos com estan aquelles vies principals d'entrada i de sortida, si hem de fer servir el vehicle, el cotxe o la moto, per veure doncs, ara mateix com està la situació. Sí, Ferran Aràndiga, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, doncs continuem la jornada a hores d'ara amb dos accidents actius. Un ha estat a la ronda litoral, a la B10, a l'altura de l'Hospitalet de Llobregat, que continua tallant un carril de circulació i provoca 2 quilòmetres de retencions en sentit nord. El segon accident ha estat a la B7, a l'altura del Papiol, que també deixa un carril de circulació tallat i 3 quilòmetres de retencions. Per altra banda, tenim una avaria activa encara a la B20, a la pota nord, diguem, al punt de Santa Coloma de Gramenet, que en sentit sud també talla un carril i provoca 3 quilòmetres de retencions. Pel que fa precisament a les retencions habituals, doncs continuem també amb molta intensitat arreu del vessant Besòs, que de retruc doncs també afecten a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Encara queda també 2 quilòmetres de cues pels túnels de Vallvidrera per la C16 fins a la ronda de dalt, precisament també al vessant Llobregat en direcció a Barcelona. Hi ha retencions a la A2 i a la B23 des de Pallejà i al Papiol. També per les vies costaneres encara queden retencions i lentitud d'un quilòmetre tant a la C31 com a la C32 en sentit nord des del Prat i Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Gràcies, que vagi molt bé.
0: El Prat té molt a dir i nosaltres t'ho expliquem. Obrim el quiosc del Prat Ràdio.
1: Obrim el quiosc. Marc Quinto, què tal?
4: Bueno, bon dia, Isa. Bon dia, comencem benvingut. El dilluns ja postdiada, que és quan ja estem gairebé immersos en la festa major. Ho anireu veient ja al llarg de la setmana, molt però bé. A Catalunya, doncs sí, a Espanya i al món passen moltes més coses. Comencem amb el periòdico. A Catalunya empresona cada vegada més multireincidents. La població reclusa puja i voreja els 10.000 presos. La Generalitat amplia l'última ampliació de la presó de Mas d'Enric amb la construcció de 2 mòduls més, i la justícia estudia aplicar mesures similars en altres centres per tal doncs, de que hi hagi aquesta comunitat i no estiguin tots allà apilats. Després, Salvador Illa, el president de la Generalitat, centrarà la segona meitat del seu mandat en l'habitatge i en l'educació, dos dels pilars que estan més més apuntalats, una mica a punt de caure del tot. I doncs la fotografia del dia és per Madring, que és aquest, no sé com es pronuncia, sí.
1: Ah, ni idea.
4: Que és aquest, aquest nou gran premi d'Espanya de motociclisme, de Fórmula 1, etc, que hi ha...
1: Ah, també serà de motos?
4: Bueno, suposo, no.
1: No sé.
4: Segur.
1: Mònaco no és de motos,
4: no?
1: No,
4: però Mònaco és molt al mitjà, ja molesta.
1: Bueno, pues això és igual.
4: Saps? No, però això...
1: Aquí les queixes.
4: Però té circuit... No està tant al carrer. Mònaco és que està molt... Bueno, sí, aquí estan gairebé els veïns surten de, per la porta i entren dins.
1: Els donen la mà,
4: posen
1: però bé, les banderoles, sí, aquelles.
4: I doncs bé, la fotografia és per aquesta estrena, aquesta inauguració del Gran Premi d'Espanya, on surt doncs, Felip VI, anava a dir Felip V, Felip VI, es donen la mà també, doncs donant un d'aquests premis. Així que bé, és una mica la notícia del cap de setmana.
1: Molt bé. Lara, va amb el frec a frec entre esquerra i dreta a les eleccions de Suècia. El bloc progressista liderat pels socialdemòcrates i el conservador es disputen la victòria per només un escó. La fotografia central és per Lamine Yamal, amb el Barça més letal, que també sap patir. També amb el destacat de les presons catalanes, que estan al 95% de la seva capacitat. I després dos destacats que són una mica els temes de la setmana. Una és una entrevista a Marta Serra García, catedràtica i experta en IA. A Europa hi ha més confiança en les intel·ligències artificials que als Estats Units. I una altra entrevista a Sonia Moreno, periodista experta en el Marroc, darrere de la crisi de Ceuta hi ha una intencionalitat política. Són dues entrevistes ben interessants.
4: I acabem amb La Vanguardia. El sector de l'automòbil afronta a Espanya una difícil reconversió. 7 fàbriques de cotxes han patit un estancament o una reducció de la producció fins al juny a causa de l'electrificació. A més, tenim en l'aire tot el tema de Seat, que doncs, és espanyola, tot i que la matriu sigui ara Volkswagen, i el tema està complicat també. Després, els papers desclassificats de Ceuta obren vies a la causa judicial, i també va amb una entrevista interior a l'alcalde de Manresa, Marc Aloi, on ens deixa el titular "No podem normalitzar joves amb navalles pel carrer", justament un dia doncs, on hi havia notícies de diferents atacs amb arma blanca per aquí, per les zones properes. Així que doncs, bé intens el dia i la setmana.
1: Déu-n'hi-do. Marc, anem a explicar què hem preparat al Planeta Prat d'avui.
0: Tot el que passa al Prat, només aquí, a Planeta Prat.

0: escampant.
1: Vinga, Marc, què hem preparat avui?
2: Vinga, doncs, dilluns comencem fent tertúlia. Avui amb el Felip Neri Gordi, la Fina Tarol i la Mari Carmen Fernández parlarem, d'entre d'altres temes, doncs, de la Diada Nacional de Catalunya, que va ser aquesta setmana passada. Parlarem també d'un dels titulars i novetats d'aquesta festa major que ens va donar la policia local, com són la instal·lació d'aquestes noves càmeres de videovigilància a l'entorn de concerts i també a l'entorn de la fira de Ronda Sud. I doncs, molt interessant, perquè els darrers anys veníem tenint doncs, problemets, incidents sí. Que també doncs, neguitejaven molt a la gent i també als pares i mares que deixaven els seus joves per aquí. Llavors, doncs, això és com fer un afegit per tal de millorar la seguretat a Festa Major. D'aquest i d'altres temes seran els que iniciïn el dia. A les 10 tenim equipaments culturals aquesta setmana, oferta formativa de tardor, que tot just dijous és quan surten les entrades, el fet de poder-se apuntar. I avui parlarem amb els tres centres cívics de la ciutat, que són els grans encarregats d'aquesta oferta formativa, perquè ens expliquin doncs, una mica totes les propostes que tenen, i també ho farem amb la CAPSA. Després, a 11:15, l'Escola d'Adults Terra Baixa, encapçalada amb el seu director, el Karim Alami, vindrà també acompanyat d'un altre professor per parlar doncs, de l'oferta formativa també de l'Escola d'Adults, que tan important és i que doncs, tots nosaltres ens hi podem apuntar, segur, per millorar alguna cosa. I doncs, tot just estan aquests dies començant curs. A les 11 tindrem l'espai esportiu dels dilluns amb aquest repàs d'esports. A les 11:30 el Planeta Cooperatiu torna a la Cooperativa Obrera de Viviendes amb la Núria Pinyol i ens parlarà, ha tornat a parlar com vam fer nosaltres amb la FABAIX, però centrar-ho més en altres temes, aprofitant el Dia Mundial contra l'Alzheimer. Doncs hem parlat de voluntariat, hem parlat també de totes les activitats que doncs, la Cooperativa Obrera de Viviendes també fa conjuntament amb la FABAIX, així que molt interessant, serà 11:45. I a les 12 acabarem amb el guaita que tenim de la xarxa.
1: Molt bé, Marc, gràcies, que
2: a
1: l'ajudem.
2: A tu, fins ara.

0: A més d'escoltar-nos, segueix-nos a les xarxes.
1: Tot seguit, cada residu compta un espai amb preguntes i respostes clares sobre reciclar més i millor.
2: Cada residu compta.
3: Hola, què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes una setmana més a Cada Residu Compta. Avui aprofitarem que tenim aquí la Marta. Què tal, Marta?
4: Hola.
3: Que, guates perquè no la veieu, però és que és molt jove. O sigui, jo podria ser la seva mare, sí o no?
4: Tan jove, no sé si tan jove.
3: Ets molt jove, ets molt jove. I com que ets molt jove, volem parlar del jovent.
4: Mm-hmm.
3: Perquè, escolta, com ho porteu, això de reciclar, separar... Som conscients o no som conscients d'aquest jovent?
4: Jo crec que sí, jo confio molt també en la meva generació.
3: Tu confies molt, apostes pel jovent
4: sí.
3: I...
4: Bueno, podem millorar coses, com tothom, però sí, jo crec que ho fem bé.
3: Jo el que sí que sé, Marta, és que com a joves teniu un paper clau en el canvi i que, si som realistes, la vostra generació, que no és la meva, malauradament, m'agradaria molt tenir 24 anys, però no... Doncs teniu el poder de transformar moltíssimes coses per millorar el planeta.
4: Doncs sí, és que pensem igual llavors.
3: Doncs vinga.
4: Comencem amb alguns consells.
3: Molt bé.
4: Comencem,
3: per exemple,
4: dels hàbits,
3: amb els que estudien. Una cosa molt senzilla, apunts i material d'estudi.
4: Doncs mira, tenim un costum, que jo ho entenc, que és imprimir tots els apunts, fer apunts també en paper.
3: Els joves també ho feu, això? Jo em pensava que això era d'antes, que diuen.
4: Sí, ja no tant, però jo crec que sí, que encara hi ha gent, i sobretot això d'imprimir-ho tot.
3: Jo sóc d'aquests,
4: Ja. A mi també m'agradava molt, però estic intentant deixar de fer-ho precisament per això. Perquè si ho fem tot de manera digital i estudiem també des dels nostres dispositius, evitem generar tones de paper que queden obsoletes pràcticament en el moment d'imprimir-les. Bueno, no sé si vosaltres després torneu a revisar els apunts i tot això, però...
3: Els que fan que la selectivitat potser sí que els hi agrada guardar-ho, però llavors ja jo crec que tot va...
4: És que el que em passa és que després els perdo i el que faig és revisitar els documents que tinc digitals.
3: Bueno, una bona manera potser seria fer el resum aquell a l'esquema a partir de l'ordinador, però guardar l'esquema, no?
4: Sí. Però bueno, posem el focus a això, en evitar generar tones de paper que després rebutjarem o aniran a la...
3: D'acord. He dit bueno i vale en un minut. No ho tingueu en compte. Això no és normatiu. Bé i d'acord. Ho dic perquè hi ha qui ens escolti i dirà, vaja, aquestes... Doncs, Seguim, Marta, amb les màquines de cafè de la uni. Això és un drama. El cafè és dolentíssim, no?
4: Sí.
3: Tu que has acabat la carrera fa poc.
4: A mi no m'agrada gens, però he caigut moltes i moltes vegades en agafar-me un cafè a la màquina de cafè de la uni.
3: O de la feina, eh?
4: I de la feina.
3: Gots
4: ja m'està vigilant.
3: Gots de plàstic fatal. Què és això del gots de plàstic?
4: No, és que això ja ha de quedar en el passat, però bueno.
3: Perquè jo sé que per Nadal se't va regalar un termo d'aquests,
4: Se'm va regalar un termo que faig servir.
3: Fa servir?
4: Faig servir. Algun cop sí que
3: tinc
4: la tentació
3: encara
4: que
3: tornes a la màquina del cafè,
4: Ja.
3: I les màquines de vending, què?
4: És el mateix, és que és el mateix. Si portem menjar de casa, sempre està molt més bo. I, a més, ens estalviem tots aquests envoltoris de plàstic.
3: I menjar processat.
4: Ja. És que això és un altre tema, Txell?
3: Ja. Això és un altre tema, però va molt relacionat, perquè si et fessis l'entrepà a casa... Tu te'l fas bastant, l'entrepà a casa,
4: Jo me'l faig.
3: Sí.
4: Però si el portem de casa, l'entrepà, el que hem de tenir present és, sobretot, evitem fer-ne ús del paper d'alumini.
3: Això va per mi, oi? Sí, ja ho sé,
4: Bueno.
3: Hi ha dies que tinc l'embolcall, que el vull rentar o que qualsevol cosa i que tiro. No, això no pot ser.
4: És que això no només, si portem coses de casa, no només redueix els residus, sinó que també mengem millor, com deia la Txell, i més saludable, i ens estalviem diners.
3: Canviem de tema radicalment i passem a un altre molt important pel jovent, que és la roba, els looks, els lookets, el
4: la
3: pam,
4: fashion,
3: el prepara't amb mi cada matí,
4: Això
3: dels influencers i les influencers. En català li diuen PAM, prepara't
4: amb mi.
3: No get ready with me, PAM, m'està bé això del PAM. Fast fashion, un dels altres grans problemes que afecta directament al consum de la nostra societat.
4: Sí.
3: L'altre dia vaig veure un vídeo on la roba s'acumulava en uns mercats a l'Àfrica, on es revenia. Doncs que no us podeu imaginar les tones i tones i tones de roba que arribaven allà, d'aquesta roba que ja no volem aquí a Europa. I vaig pensar, això ho hauríem de pensar molt.
4: Hem de ser més conscients, sí, molt. Perquè la moda ràpida és una de les indústries que més mal fa al medi ambient, però bueno, tenim alternatives. Podem comprar de segona mà, intercanviar roba entre nosaltres, jo ho faig molt amb amigues, i és una opció molt més sostenible i més econòmica, també.
3: Pensem això de la roba, eh?
4: Sí.
3: Poc i bo, en lloc de molt i dolent. Igual ens durarà més. Això en parlarem un dia quan parlem del canvi d'armari.
4: Que això no vol dir que hem de deixar de seguir tendències, però podem buscar-les en peces de segona mà, de qualitat, també comprar de qualitat i mantenir-les molt més temps o fomentar això, la segona mà.
3: Perquè no només és tema de butxaca, sinó que produïm roba a gran velocitat i de baixa qualitat. S'acaben rebutjant milions de peces. Com dèiem, s'acumulen tones en un mercat que no s'aprofita i és veritat que tenim maneres de reciclar, però el primer pas és pensar. Escolta'm, seguim parlant del jovent. Va, hem parlat del cafè, de la uni, de les màquines de vending, dels apunts, de la roba, envasos.
4: Sí.
3: Envasos i residus que anem generant. Jo, de veritat, em quedo molt parada. Petits gestos, no?, que marcarien una diferència.
4: Sí, sobretot això. Allà on anem hem de recollir els envasos que generem, sigui quin sigui, bueno, sigui quina sigui la situació, ¿vale? I intentem influir també amb els altres, amb amics. Si un no ho fa, tu tens la confiança amb aquella persona per dir-li això ho recollim entre tots i ho deixem tal qual estava en un moment. És ràpid, és fàcil i hem de generar més consciència entre nosaltres.
3: Doncs ja ho sabeu, escolteu a la Marta, que és molt sàvia, molt jove i molt sàvia. Comencem amb petites accions, com recollir la brossa, portar la nostra tassa, evitar el plàstic d'un sol ús, pensar quina roba comprem. Són canvis molt senzills, però la suma de tots aquests gestos doncs, fa una gran diferència per un futur millor, no, Marta?
4: Sí, ja
3: és
4: toca.
3: El que ens trobarem, eh? Gràcies, Marta.
4: Adéu, que vagi bé.
3: I a tots vosaltres també, la setmana vinent.
2: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
5: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
6: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
7: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.
8: Les 9:35 comencem amb la nostra tertúlia. Saludem Mari Carmen Fernández, què tal? Benvinguda.
9: Hola, bon dia.
8: Com estàs?
9: Molt bé, molt bé. Amb moltes ganes de començar una altra vegada aquí i veure-ho a tots.
8: Ens anem retrobant, també
9: sí,
8: comencem una mica a l'escola nosaltres.
9: Sí,
8: sí, anem retrobant tothom i ens fa il·lusió, ens fa il·lusió. Felip Nerigordi, què tal? Benvingut.
10: Bon dia, també.
8: Com anem?
10: De començar el curs.
8: Déu-n'hi-do, quina setmana, que tens tu per endavant.
10: Bueno, sí, sí.
8: Setmana intensa.
10: Entendi.
8: I Fina Terol, què tal? Benvinguda.
11: Pues ganes de tornar a la normalitat i a fer les coses que sempre feies perquè es fas d'un parèntesis com la canalla. Des del juny no he tornat a fer català i has començat al setembre els voluntariats de català.
8: Ara comences tot una
11: tot,
8: mica.
11: Tot una altra vegada.
8: És veritat que això de tornar a la rutina una mica ve marcat pel després de la Diada, de la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya i la setmana passada vam tenir el Jordi Gili que ens explicava una mica com va ser que va sorgir aquesta diada, aquesta commemoració aquí al Prat. També volíem aprofitar per parlar de com ha canviat la celebració de la diada. Venim dels anys també del procés, no? D'unes grans manifestacions i potser fa 3-4 anys que aquesta celebració potser es pren més com un festiu, no? I aprofita molta gent aquí al Prat per sortir fora i no tant per gaudir d'aquesta ofrena, dels actes que es fan al voltant de la Diada. Fina, tu vas participar de l'acte de vigília aquí al Prat, el dijous?
11: Sí, jo sempre vaig el dia 10 i normalment acostumo a anar el dia 11. Però la que havia de venir amb mi va tenir problemes personals i per anar, segur que m'hagués trobat molta gent, eh? Però em va dir, mira, Fina, que no puc, tinc lumbàlgia, no puc venir, tal i qual. I em vaig desinflar. I vaig pensar, vinga, ja tinc 76 anys, ja aniré una tralla a la manifestació, però sempre anem, eh? Fem la del poble, primer el dijous, fan la ballada de les sardanes, després fan el pregó que dic jo que fa el Babou, després van fer
8: aquest discurs institucional,
11: van cantar els segadors, bueno, com sempre.
8: Has notat menys gent que altres
11: sí,
8: anys?
11: Sí, jo aquest any he notat menys gent. Tu també?
10: Sí, sí.
11: Sí, jo menys gent. I suposo que el que acabes de dir tu era un pont molt bo i la gent ha aprofitat per anar-se 3 dies fora.
8: Clar. Aquí està, doncs, una mica depenent de quina sigui la teva prioritat, no? Sí. Felip Neri, tu també vas participar d'aquest acte?
10: Sí, sí, sí. I cada any ho faig, eh? I aleshores jo crec que l'important, no sé, que el Jordi que ho va recordar, jo sé que vam començar a la plaça des d'Amics del Prat, conjuntament i tal, va.
8: Sí. Jo crec va parlar també de que, clar, la primera celebració, la copla, va arribar molt tard, ja a les 2 del migdia, la gent volia marxar a casa a dinar, i per tant van dir, mira, fem-ho abans i farem la vigília en comptes de celebració de la
10: Diada. Jo crec, sincerament, és que ja que dius això, jo crec que sincerament que s'han de separar, s'hauria de separar tres coses la gent, eh? I dic, quan dic la gent vull dir tothom, eh? Estem parlant, estrictament no estem parlant d'independentisme, estem parlant de celebrar la Diada de Catalunya. Jo crec que hi ha tres coses,
11: tres vessants.
10: Una és el dia abans, sí, que és celebrar-ho al Prat, i crec que tothom que viu a Catalunya i que més o menys poc a poc vagi descobrint i tal, doncs és cosa de tots, jo crec que és cosa del 100%, siguem més conscients, menys conscients, estem patint, a vegades una cosa que segons com queda en segon ordre, lògicament, davant de les necessitats vitals, no? I això hauria de ser, doncs, celebrar-ho, per exemple, com fem al Prat, doncs, escolta, és un acte molt maco, que a més el Prat s'ha convertit en un acte de retrobar-nos a tots.
11: Sí, tornes a veure la gent al cap d'un any o
10: després
11: com la festa
10: de vacances, exacte, sí, és, sí, és com un inici bueno, de curs, no? De festa i tal,
11: sí, sí.
10: I aquí penso que és bo que tothom entengui que vivim en aquest país, passi el que passi, es defensi com es defensi, t'agradarà més un polític o altre, sí, o cap, és igual, però és celebrar això, celebrar aquest moment i segurament penjar una senyera. No cal que sigui una estelada, és una altra continuació, però vull dir, això que es feia de recordar que estem a Catalunya, a part d'Espanya, cadascú amb el seu sentiment, no? Però això no s'hauria d'oblidar perquè és molt maco, inclús a nivell de poble, no? La segona és anar a participar amb els actes més generals de Barcelona. Jo, per exemple, doncs vaig aprofitar i me'n vaig anar a sopar al costat del Fossar de les Moreres i a veure l'ambient i tal, i així ens copses una mica com està la cosa. I, escolta, va ser rematar la mateixa nit, no? Després, la Diada en general, bueno, mira, la vius com vols, però jo crec que o el dia abans, local o lloc, doncs hauries de tenir un moment, hasta encara que estiguis de pont, no? per dir, va, és el teu país, no? I l'altre és el tema independentista, això és una altra cosa, sí, que té més a veure amb les manifestacions, sí, vale? Manifestacions en diversos sentits, i aquí les manifestacions, és veritat que tots plegats va passar hi ha hagut un desencís molt gran, perquè tots coneixem molta gent que anava a les manifestacions absolutament amb bona voluntat i, bueno, doncs no es tracta de dir què ni com, no? Però hi ha hagut un desencís, vale, d'acord. Però allò es torna al mateix. Són tres coses diferents, i crec que la primera o la segona, des del punt de vista purament del país en el qual tots vivim, doncs hauríem d'aconseguir que es seguís celebrant i que la gent entengués de què estem parlant, que no té res a veure amb l'altre, eh?
8: Mari Carmen, tu has participat també perquè pertanyies a una entitat cultural, clar, i és un moment on les entitats de la ciutat també es visibilitzen i participen d'aquesta ofrena.
9: Sí, jo vaig estar també sempre, ja de quan estàvem a l'entitat ja fèiem l'ofrena, i sí que és veritat que hi havia més gent, però sí que entitats sí que van ser moltíssimes, perquè jo estava allà i dic, van participar moltíssimes entitats, llavors també està bé, vull dir que a vegades anys anteriors sí que havia, potser trobaves algú que no feia l'ofrena, però aquest any ha sigut, bueno, a mi m'ha agradat molt i sempre hi vaig i trobo que està molt bé, perquè el dia 10 és com una cosa nostra, d'aquí del Prat, que tothom el que vulgui pot anar o no, i després a l'11 pues, te'n vas a Barcelona, no? Jo sempre hi vaig. Sí, aquest any és l'únic que no, perquè la meva parella pues, té problemes amb una cara, amb una cadera, i no hem pogut anar, però sempre a mi m'agrada, anem allà, m'agrada anar a la plaça Sant Jaume, la que... tot allò m'encanta anar. Després dinem allà, i quan comencen les, anem al fossar de les Moreres, i quan comencen les manifestacions nosaltres tornem, perquè bueno, és per no trobar tanta gent, però sí que m'agrada aquella festa i el que és la diada. Sí, la meva parella és catalana, jo sóc catalana perquè vaig venir aquí, bueno, andalusa, però vaig venir aquí amb 2 anys, llavors és una cosa que la tens com també casa teva, no? Llavors sí que m'agrada molt, i trobo que està bé que aquí es faci un dia i la gent que vulgui anar és una altra, és com lo de la dona, no? Del 8 de març, que es fa un dia abans perquè tothom pugui estar a on vulgui i com vulgui.
11: Però saps què passa? Que anem fent anys, i les colles que anàvem una colla pel 11 de setembre a Barcelona, ja quedàvem, després de dinar ja quedava tota la gent, i ja feies la trobada. Sí. Aquesta vegada només han sigut 2 columnes, que nosaltres havíem d'anar, la de Jaume Casanovas, amb carrer Urgell. I ja t'ho dic, perquè l'altre no podia venir. I clar, ja tens una edat que penses, jo ara m'he de ficar allà, sola, que sí que trobaré algú, i tal, penso. L'any que ve ja m'animaré i anirem més colla, perquè quan vas més colla t'animes molt més.
9: Clar, i jo...
11: És veritat, eh?
9: Sí.
11: I s'ha perdut les colles que tenim per l'edat. Perquè ja no poden caminar, perquè no poden estar molta estona drets. Ja. És que es passa l'edat a tothom, i ara el que ha d'arribar és el relleu.
8: Que això és el serà relleu. Més difícil. Per
11: però jo des de l'1 d'octubre del 2017, que vam viure aquell dia espectacular, des de les 4 del matí fins a les 11 de la nit, a l'escola que es va tocar, allò no oblidaràs mai a la teva vida.
8: És un altre moment, fa que molta gent doncs, ja no participi, no. I també és veritat que tenint un divendres de festa, la gent que treballa i que ha tornat a la rutina el vol aprofitar.
11: Ha fet un cap de setmana molt bo, no?
8: I doncs, també s'ha pogut aprofitar una mica. Parlem d'altres temes, perquè de fet la setmana passada era la de tornada a la rutina per excel·lència, però no va ser del tot així, perquè el primer dia de tornada a les escoles hi va haver una vaga d'educació. El segon dia vam tenir una alerta al Baix Llobregat, que el que va provocar és el tancament preventiu de totes les escoles. A partir d'aquí ens plantegem com han de funcionar aquestes alertes, si han de ser doncs, amb aquesta previsió, en aquest cas va ser pel dia de demà, i finalment doncs, no es van acabar de complir en el moment que estaven. De fet, l'alerta es va aixecar a 4:45 PM i recordeu que va ploure moltíssim aquella tarda, cosa que durant el matí no va ser així. Mari Carmen, a tu et va afectar de manera directa perquè treballes també en una escola que va estar tancada, no?
9: Sí,
8: no sé si teníem una mica la sensació aquesta de no haver arrencat del tot.
9: Bueno, és que nosaltres hem fet el que fan a I3, que és l'adaptació a l'escola després de tants dies de festa. Clar. Llavors van començar dimarts, dimecres...
8: A mig gas, no, una mica?
9: A mig gas, perquè hi havia la vaga. Després el dimecres... Pues no, i dijous pues bueno, vam anar, i divendres pues festa. Clar. Jo crec que això està, vull dir, està fantàstic
8: per tu, sí, com a treballadora, clar.
9: Perquè hem fet adaptació total.
8: Clar.
9: Però sí que és veritat que el dia d'abans sí que a la tarda ens van comunicar l'empresa que no podíem anar a treballar el dia després perquè havia l'alerta. Ja ens van sonar
11: els mòbils
9: a la tarda, i bueno, jo trobo que està bé això, perquè a vegades quan no ho fem i passa tenim moltes coses, moltes coses que no podem estar a l'abast de lo que passa, de les inundacions. Imagina't la gent quan portes nens a l'escola, perquè nosaltres ens hem trobat per exemple amb el Covid, amb moltes coses que els pares es posen molt nerviosos perquè els fills estan allà, volen venir, no pots donar-los, no. Vull dir que està bé amb aquest sentit, i és el que diem, no sabem si és bo o no és bo, però si no ho fas i passa una desgràcia, perquè tampoc la predicció meteorològica tampoc diuen, a veure, sí que poden dir a bon estar, però per exemple va descarregar el mar, cosa que el mar el tenim sí, sí. On vas?
11: A 5 quilòmetres, sí o sí, sí.
9: Clar, sí, llavors, sí. Com va això? Vull dir, és que clar, jo sempre quan... Perquè després a l'endemà, clar, és que hay que ver, sí. Si no hi va llover, no sé què. I jo sí. Sempre dic, bueno, és millor perquè tenim la dana, no fa tant.
11: Entesos, el recordatori.
9: El recordatori, tenim tot. Llavors jo crec que tenim que fer una mica de reflexió que tampoc és tan greu el que passa. Que no ha passat, millor per tots.
8: Clar. És veritat que el tema de les escoles requereix una mobilitat general molt complexa. No és només que els nens estiguin en un recinte o no, sinó tot el que significa, no? Pares i mares portant els nens moltes vegades en cotxe i una mobilitat molt intensa que es nota molt quan hi ha escoles i quan no. Felip Neri, tu què opines? A tu t'agrada ser avisat o penses que estem fent un gra massa?
10: No, jo m'encanta perquè per això les administracions i qui té el govern en aquests moments tenim cada cop sistemes més sofisticats que no tenim els particulars. Per exemple, si els particulars podem jugar amb uns sistemes, imagina't, gratuïtament, imagina't els que tenen ells, no? Llavors jo crec que el que han de ser és més sinceres, perquè el que no pot ser és que les alertes només siguin per cobrir el cul de qui mani del responsable. I aleshores, aquest dia es va fer el ridícul. Jo estic d'acord que si hi ha una situació una mica descontrolada, doncs diguem, escolta, tu, doncs, us aviso sí, que hi haurà una alerta i tal, però havent-ho avaluat bé. I després... dir-ho des del punt de vista de la gent, no del punt de vista del responsable, perquè clar, el ridícul per mi gran va ser que just, o sigui, no sé si ho havien fet mai, emetre una cosa desconvocant l'alerta, que ja era tard, i a sobre algun responsable polític dient que mira, com que els nens no han pogut anar a classe, que vagin a les extraescolars, perdona.
11: Sí.
10: És a dir, jo em vaig sentir que estic d'acord, perquè els mitjans de predicció han de ser així,
11: sí,
10: però
11: sí.
10: Va fer un ridícul monumental.
8: Va començar a ploure
10: just quan desconvoques, i perdona, qui t'ha dit que desconvoquis a mitja tarda? Per què? Vull dir, surt, fes alguna declaració, però no, vas arribar als mòbils de tothom per segona vegada, que clar, a mi si m'arriba la primera, la segona vaig pensar, hòstia, ara m'avisen que venen pedres de 10 metres. Què és això? Llavors, com volia, no, ara ja podeu sortir, ja podeu anar a les extraescolars. Clar, què significa una escola que està tancada tot el dia que t'envien els nanos extraescolars, no? Per tant, jo crec que
8: es van haver de cancel·lar moltes, sí, perquè clar, va ploure molt.
10: Que el tanto, que amb aquests mitjans tan bons que tenim de predicció, els fotis en mans d'algú que no té ni idea de com s'ha de comunicar, no?
8: Uh-huh. Això de fer-ho preventiu el dia anterior... Sí, clar, aquestes alertes estaven convingudes per fer-se amb un avís...
11: Del dimarts pel dimecres.
8: De les properes hores.
11: Sí.
8: No tant amb una previsió a dia següent.
10: Sí, però això s'ha fet sempre, recordeu que sempre hem dit, escolta, demà en cas de caps de setmana importants que hi havia molta mobilitat, doncs demà escolta, podrà passar això.
8: Clar, però dius... l'alerta al mòbil amb aquest so clar, a tothom
10: és que això aquest, és format... Com, aquest format és massa greu, però per avisar si és preventivament pot ser perillós em sembla bé. Però clar, pensa que és una mica com una alerta de bombardeig, dit així en el bruto, no?
8: Sí,
10: aleshores,
8: tiranera.
10: Utilitzar això per desconvocar de manera absolutament irresponsable, home, si no està a punt de suspendre el partit del Barça, no?
8: Sí, sí.
9: I una altra cosa, que a tarda, tu t'esperaves això, que lo que has dit, no? Que vindria tal. Que la meva mare, per exemple, dir, és que m'ha sonat el mòbil i no sé, és que venia mucha tormenta. Clar, no et donava temps d'elegir perquè es posen nervioses i llavors han de tancar de seguida perquè aquest soroll...
8: Sí.
9: Llavors, molta gent no sabia que era per desconvocar. Era per... Això sí que és veritat. I això ho he viscut jo a casa meva perquè la meva mare, pobra, jo he dit, no preocupis, que això no és. Ja, però clar, és la mateixa. És la mateixa.
8: Sí, és el mateix senyal i el mateix format. I a vegades, si estàs en un lloc on molesta, doncs intentes apagar-ho, no?, el més ràpid possible i ni de sols ho pots llegir.
11: Jo no estava
8: Fina,
11: aquí.
8: Tu què?
11: Jo estava a Caldes de Montbui.
8: I no et va arribar?
11: Clar que em va arribar.
8: Sí que et va arribar,
11: perquè
8: a
11: Caldes de Montbui hi ha el Vallès Oriental i a l'Occidental. Uns no anaven a l'institut ni a l'escola i el Palau, sí. Caldes de Montbui, no. Era un xou i va caure una tempesta. I branques i arbres, veus? Aquí vaig veure que li vaig dir jo. No sé el que ha plogut al Prat, perquè tu estaves fora. Però el que ha plogut aquí sí que era, perquè baixava com un riu, no? Sí. Les carreteres i queien branques dels arbres.
8: Clar.
11: Aleshores sí que em sembla bé que emeten aquest avís. Però clar, el que tu dius, el segon el van rebre també a la tarda, el dimecres.
8: Clar.
11: Allà havia plogut ja pel matí.

0: són més antics, jo sí. recordo que a partir del 15 d'agost ja venien les tempestes. I quan arribava la festa major,
1: sí.
0: com queia? A bots i barrals.
1: Sí, sí,
0: llavors, què passa? Portem uns anys de sequera que la gent no està acostumada a veure. Com plou d'aquesta manera, però anys enrere, culleres, amb jaqueta, amb botes d'aigua...
1: Les botes d'aigua era imprescindible
0: imprescindibles per sortir.
1: Per anar a l'escola. Vull dir,
0: per anar a treballar,
1: clar,
0: sí senyora.
1: A part com està, posava el prat.
0: Sí. Inundat.
1: Aigua inundat, de seguida que plovia, molt poquet. És veritat.
2: Sí. Hem millorat, però és veritat que aquests avisos s'han d'acabar d'ajustar, no? Per que la gent no pateixi en excés i després per intentar afinar al màxim possible. Ja sabem que les previsions meteorològiques mai no s'encerten al 100%, però una mica clar, més sí que es podria fer.
3: I fer unes declaracions,
2: no?
3: Que és el que es fa ara, explicant que pot ser, tal, que, i després et sona aquella música tan bèstia
2: estrident.
3: I et posa molta lletra.
2: Sí.
3: No et dona temps a llegir-la.
2: És un missatge molt llarg, no?
3: Sí. Molt llarg.
0: Hauria de ser més escuent, més curt, dir tal, prou.
3: Per això et dic que sembla que estigui fet només de cara a solventar la responsabilitat de qui governa. I això jo crec que s'ha de mirar des de la gent.
2: Parlem també amb el Felip Neri d'un esdeveniment que hi ha aquesta setmana, que és la nit d'Amics del Prat, que de fet serà el proper dimecres. Explica'ns una mica, aprofitant que has vingut, podem parlar del que signifiquen aquests guardons, aquests reconeixements que feu des d'Amics del Prat.
3: Abans que res, això és el sopar anual d'Amics del Prat, que feia molts anys que el fèiem en format sopar de festa major.
2: Sí.
3: Massa enganxat amb l'inici de la festa, perquè llavors a vegades, com que es fa la recepció d'entitats... Bueno, llavors
2: molta
3: vam dir...
2: activitat.
3: I després que el tema de sopar així amb taules i tal, cada cop pues, els preus pugen i també ens consideraven que era un preu massa alt. No? Llavors al final vam dir, passem-lo uns dies abans, sembla que cas és el 16, aquest dimecres que ve, seguim fent-lo, però mira, a peu dret amb cadira, eh? Vull dir que tothom, qui es vulgui sentar, es podrà sentar, i d'aquesta manera hem baixat el preu a la meitat, segur, o algú menys inclús de la meitat, i llavors seguirem trobant. Llavors, què és el que fem, a part de sempre doncs, retrobar-nos, avaluar com va l'entitat, els objectius, propers events, que parlarem, per exemple, parlarem de la jornada que fem dissabte que ve d'Història i Patrimoni a la Ricarda, parlarem de la plec de la Tartrana que fem a l'octubre, etc. Però sobretot el que fem cada any és donar aquests premis que es donen dos per votació i alguns anys afegim alguns del jurat, no? I amb aquest any han coincidit amb 5 i és bàsicament primer perquè hi ha un arquitecte nascut al Prat que és el Joan Busquets Grau, que no és massa conegut aquí al Prat, però en canvi és un dels arquitectes i urbanistes catalans més reconegut al món. De fet, ell està donant classes a Harvard, va participar amb la Barcelona preolímpica, etc. I home, ens ha semblat que li havíem de fer un reconeixement perquè realment és una persona impressionant, més dintre de l'any de l'arquitectura que estem aquest any. Barcelona és la capital mundial de l'arquitectura i ell ha sigut el president d'honor del Congrés d'Arquitectes Internacional que s'ha fet a Barcelona el juny. Aleshores donarem també a la Àngels Codina, que és la que durant més de 25 anys porta fent actuar famílies senceres del Prat i gent, és la gran escola de teatre amateur a través dels Pastorets.
0: Sí.
3: Donarem també el NUS com a Federació d'Entitats de Cultura Popular. Donarem a la doctora Anna Carreras, que és una doctora també nascuda al Prat, amb una llarga trajectòria, més enllà de ser durant molts anys la cap d'urgències de Can Ruti, de Badalona, i després amb uns companys molt coneguts que aquest any estan fent 25 anys, que és el Prat Ràdio.
2: Molt contents també de rebre aquest reconeixement.
3: A més, és veritat, perquè a part del fet, dius, home, és que realment la labor que feu amb col·laboradors, si realment heu sigut una escola de ràdio, de fer que la gent se senti proper, bueno, en fi, per molts motius. Doncs farem això, donarem aquests premis, això es fa a les instal·lacions del tenis de Sánchez Vicario, al Prat, i bueno, serà una nit, esperem. Tenim previsió, si plou, perquè parla de possibilitat
0: ho fem. Dintre del restaurant, no les carpes.
3: Estem a dintre, estem a dintre les carpes. Vull dir que, doncs és això, i un any més hem reformulat, perquè les coses perquè continuïn s'han de reformular una miqueta, i li hem donat aquest nom tan maco de la nit d'Amics del Prat. No?
0: Sí.
2: Doncs allà hi serem, ja us explico.

0: Explicarem com ha anat tot plegat, però
1: jo he votat,
0: és un reconeixement molt bonic.
1: Jo he rebut els meus correus i he participat amb els vots, i a més, quan fan alguna xerrada que estic dintre del Prat, vaig, perquè són molt interessants.
0: Molt bé. Doncs volíem acabar també parlant de Festa Major, ja coneixem alguns detalls i hi ha un tema que preocupa especialment quan parlem de Festa Major, que és el tema de la seguretat associada a la Festa Major. El dijous ens visitava la policia local explicant-nos la novetat d'enguany, que són aquestes càmeres de control que s'instal·laran de manera temporal a Font d'en Peixo, a Jardins de la Noguera, a la plaça de la Vila, a l'aparcament de l'estació, a la Fira, i també el Julio Méndez. Què en penseu de la instal·lació de càmeres en esdeveniments multitudinaris? Perquè és veritat que fa uns anys es parla molt d'aquesta sensació de seguretat i ja no es parla tant del dret a la intimitat que es parlava potser fa 5 anys quan parlàvem de càmeres al carrer. Mari Carmen, tu què en penses d'aquestes càmeres, de la instal·lació en aquests moments, no?, on s'aplega molta gent?
2: Pues jo ho trobo bé. Jo crec que hem passat per, suposo per com estan els temps ara, hem passat de no voler que ningú vegi o que no estem controlats a quan passen coses que estan passant greus, per la gent vol seguretat. Sí. Això jo crec que és el tema principal, perquè estàs cada dia escoltant moltes coses que passen. Aquí, bueno, l'any passat suposo que és
0: sí,
2: perquè
0: va
2: passar
0: un incident,
2: sí, molt greu, els sí. altres anys també, sí, el que passa sí, és que sí, potser sí. menys greu,
0: sí, sí.
2: però jo ho trobo bé. Ho trobo bé perquè la gent també estem una mica pensant en que si passa qualsevol cosa, hi ha les càmeres per detectar què ha passat. Primer, és dir, a veure què ha passat, després les conseqüències, i detectar què és el que ha passat, la baralla o qualsevol incident que passi. Jo ho trobo bé, no sé.
0: Felip Neri.
3: Sí, home, jo, com deies tu ara, pretendre mantenir el dret a l'intimitat on hi ha allò més de persones, però és una mica complicat. Per altra banda, jo crec que té un efecte preventiu, perquè se sàpiga, sí, això és important, sí. I segona, perquè, bueno, si és que alguna vegada passa alguna cosa, que evidentment atenten contra el teu dret a la privacitat i la seguretat i la intimitat, a vegades, per desgràcia, l'únic que et queda és la càmera, no? Que és així. Per tant, en aquest context, i a més sent provisionals per aquests espais que s'ocupen, jo penso que està bé, perquè el món que estem ara, el dret a la privacitat, el perdem cada dia per mil llocs, amb les pròpies, amb els propis mòbils, etc. Ja se sap.
2: O traient diners a la caixa.
3: I,
2: sí. És la càmera allà, que t'estan mirant.
3: I penso que tot el que avanci amb el sentit de la seguretat, doncs està bé, no?
0: Fina.
1: Uns anys enrere jo estava en contra de les càmeres, això sincerament,
2: sí,
1: el que
2: et
1: dic, t'impedeix ser això, privat tu, el teu entorn, els teus amics, perquè has d'estar controlat per dir alguna cosa, però clar, si és una cosa temporal, i amb espectacles, que hi ha multitud de persones, i últimament, la gent jove d'aquí, jo no parlo ja d'enlloc, porten navalles, que mai s'havien portat aquí navalles, en coses molt concretes o bandes molt específiques. L'altre dia va ser la mort de dos nanos joves, menors d'edat, en contra d'un senyor que va intentar separar-los.
0: A Manresa, sí.
1: A Manresa. Aleshores tu penses, aquest senyor ha anat a que dos nanos joves no es barallin. I les conseqüències han sigut mortals. Ha deixat dues criatures. Llavors penses, què està passant a la gent jove? Primer.
0: Sí.
1: L'educació, sempre ho he dit, i tu que estàs ficat a l'educació, l'educació comença a casa i la formació està en els professionals, que són els centres escolars, els instituts i les universitats. Però si tu a casa teva no formes bé una criatura, nen, nena, el dia de demà, si tu no el formes bé, ha d'anar a l'institut i el profe no ha d'educar-lo, el profe ha de formar-lo i distingir el bé del mal. Aleshores, què està passant? Jo, sincerament, vaig quedar bocabadada quan vaig sentir que per separar una baralla va sortir la persona que va intentar defensar, bueno, separar-los perquè no es fessin mal, va rebre la mort d'una ganivetada. Llavors penses tu, és brutal aquest cas, jo és que mira, se m'esborrona la pell. Aleshores, tornant a les càmeres, penso que quan hi ha multituds, concerts i tal, sincerament, temporalment, jo sí, estic d'acord que les posin.
2: I utilitzades bé.
1: I utilitzades bé, però mira...
2: Perquè no es pot... Clar, això, a on està el... Clar,
1: el límit. El límit
2: i com sí. tu agafes aquelles imatges sí. i com les clar. Veus, perquè tothom no tenim accés a això, no?
0: Això també ho vam parlar amb la policia local, clar. Que només uns agents concrets
2: Exacte.
0: Podran mirar aquelles càmeres clar. I que això és una prova judicial... per davant d'un altre
1: sí,
0: tipus de
1: sí,
0: càmeres que poden estar sí, manipulades.
1: Sí.
0: Per tant, també és un element dissuasori. Sabent sí. que hi ha càmeres en un lloc, sí, bueno. doncs segurament no aniràs a aquell lloc. Però sí. veurem si les càmeres abarquen tot...
3: I que ho expliquin.
1: Que ho expliquin bé. Faci una explicació de dir, hi ha unes persones especialitzades en càmeres de seguretat que temporalment es posaran a les festes de la Festa Major.
0: També estarà senyalitzat clar, perquè clar. Si tu veus els cartells puguis decidir si vols entrar o no a un lloc on hi ha càmeres.
1: Ara, jo fa uns anys enrere, quan estava a la caixa d'aquí de pensions, a mi em van robar aquí.
0: I estava a la càmera.
1: I estava a la càmera. I davant de 12 persones, i a les 9 i 5 del matí, eh? Sí, per darrere. Jo no vaig veure venir una persona i en 23 segons sabien quan sortien els diners. Fins a tu, eh? Es va posar darrere meu, em va bucar cap a davant, va agafar amb un diari així els diners i se'n va sortir com si fos. Jo en giro i dic que m'acaben de robar i estaven tots els... administratius i 12 persones allà i ningú es va donar compte de res. Gràcies a la càmera vam poder saber
2: clar.
1: Qui era.
2: Clar.
1: I vam anar a judici, eh?
2: Clar. Perquè a més quan passen coses al així, carrer, sí. sempre diuen hi ha la càmera, vull dir, poden identificar
1: sí,
2: a la persona
1: sí,
2: i jo
1: sí,
2: crec
1: sí,
2: que
1: resó,
2: no és tan dolent. Sí. Vull dir, les persones que vas amb fer bona,
1: amb bona
2: i, no és, i tu no has de fer res, no t'importa que tinguis una càmera. Vull dir, el problema és qui va a fer coses que no estan bé que tingui la càmera, però tu vas allà i dius, bueno, pues mira, pues que em gravin i
0: la
2: ja està millor.
0: Ens van explicar des de la policia local que els era igual amb qui anéssim de festa, que això a vegades també no sé, clar, la gent va amb altres persones que no estaven per mirar ni relacions, ni amb qui estàvem ni amb qui no, que estarien aquestes càmeres només dedicades als delictes, que altres coses no són delictes,
2: vale.
0: Per tant que la gent no pateixi tampoc.
2: Bueno, escolta, el tenis que va passar no fa tant, no?
0: Clar, clar,
2: sí. el
0: concert aquell que
2: o al concert que estava amb la
0: amb una altra persona.
2: Clar. Havia de ser. Era
0: un concert, sí, on van sortir una parella que no eren parella, eren
2: era el jefe i la parella
0: i
2: la seva dona no hi era. Llavors que quan va veure es van amagar quan la càmera vull dir que
1: no era.
3: Sí,
1: sí,
3: sí.
0: Això va sortir a tot arreu,
1: sí. A tot arreu, sí.
2: Com s'amagaven i com l'home es va quedar, perquè clar, es veuen.
0: Sí, va saltar pels aires els seus matrimonis respectius.
2: Sí,
0: són un altre tipus de càmeres. Gràcies per acompanyar-nos avui, que vagi molt bé.
3: Gràcies.
2: Vinga, gràcies. Bon dia.

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
2: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
3: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
4: En surt de l'aeroport del Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
5: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
6: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
7: I així, durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
8: Kia. Movement that inspires.
7: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
9: Hey, hey, the blues is all right. The blues is all right. Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per elprat.digital/radio.
10: The blues is all right. It's all right.

0: 8 minuts per sobre de les 10 del matí, deixem enrere la tertúlia i obrim la nostra finestra amb els equipaments culturals. De fet, avui és un dia especial perquè us explicarem l'oferta formativa d'aquests cursos i tallers de cara a la tardor, que s'allargarà fins al mes de desembre. Per tant, parlarem de moltes coses interessants que tenim per endavant amb els centres cívics. Saludem a la Eli Martín des del Palmira Domènech. Què tal? Benvinguda.
1: Molt bon dia. Com encantada d'estar aquí un dilluns, que sempre, no?
0: És veritat,
1: ens trobem per telèfon i estar aquí en persona, doncs, també s'agraeix començar la setmana amb una companyia tan meravellosa.
0: Clar que sí. Doncs tenim també l'Aila Pellicer de Jardins de la Pau, benvinguda.
2: Bon dia, gràcies.
0: I la Loreto San Martín des del Sant Jordi Ribera Baixa, què tal?
3: Hola Isa, bé, molt bé, i tal com diu la Eli, en plan contenta també de trobar-nos en aquesta com vuelta al cole, o sigui que bé, moltes gràcies.
0: I és tornada a l'agenda també per veure com ens organitzem, ara ja hem tornat a les feines i hem de mirar doncs, què volem fer en el nostre temps lliure i és per això que vosaltres també oferiu una quantitat de propostes increïbles. Comencem per la Palmira,
1: vinga,
0: Eli.
1: Vinga, som-hi.
0: Què heu preparat aquesta temporada?
1: Doncs mireu, jo us explicaré novetats d'aquest any.
0: Molt bé.
1: Per començar, veureu que l'oferta de cursos i tallers de la Palmira ha estat invaïda per ocells.
2: És veritat.
1: Per què? Doncs perquè el cicle de Lovelace, que també el tindrem aquesta tardor, el tema és l'ornitologia. Llavors els ocells han invaït també l'oferta formativa i hi haurà alguns cursos que tenen a veure amb aquest tema, com per exemple una sessió de dissabte al matí d'introducció a l'ornitologia urbana. Quins ocells tenim aquí a la ciutat que moltes vegades no, ni els veiem, no? I què ens aporta pues, tota la fauna amb la que convivim i com podem fer perquè sigui també pues, això que fa l'ésser humà, no? De situar-se sempre per sobre, pues, equilibrar-nos una mica en les altres espècies que conviuen amb nosaltres a la ciutat.
0: Perfecte.
1: Un taller de sons d'ocells que farem també un dissabte al matí per aprendre a distingir-los, no? El típico pájaro, no? Que tu estàs ahí... Què és? Bueno, pues ara sabràs què pájaro és que t'està sonant en casa. I un taller molt maco, que és de creació de caixes niu per gent gran, que ens venia molt de gust fer-lo. Totes aquestes propostes, les hem treballat amb el suport del Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament, que per nosaltres han estat també un gran recolzament amb aquest tema, així que els treballem conjuntament.
0: S'ha de ser una mica expert en aquests temes, no?, per poder-los explicar a tothom.
1: O sigui que la gent que vingui, millor acompanyada, impossible.
0: Perfecte.
1: Després, fotobrodat d'ocells, que aquí hem ficat una mica la puteta, no?, en el fet amà del Ribera, els hem demanat permís, eh?
2: Sí, no
1: ho hem fet
2: res.
1: Bé, ho hem fet bé.
2: Sí, sí.
0: Molt bé.
1: Però aprofitem que la imatge gràfica del cicle de Lovelace d'aquest any és un fotobrodat, i farem dues sessions amb la noia que ha fet la imatge gràfica, que és la Laura Jabur, que fa una feina maquíssima, brodant fotografies, i llavors pues, agafarem fotografies d'ocells del Delta i farem brodats a sobre.
0: Que interessant.
1: Això serà preciós a la part d'arts visuals. Després, més novetats a la part de cultura digital, a part de la impressió 3D, que és un dels clàssics de la Palmira, que també el tindreu aquest any, tenim una proposta vinculada al grup de Viquipèdia, al punt d'edició de Viquidones, que va sobre un tema que es diu No eren bruixes, eren dones, reescrivint la memòria a la Viquipèdia. Aquest projecte, el projecte No eren bruixes, eren dones, és un projecte que tracta de recuperar biografies de dones que van estar pues, acusades de ser bruixes.
0: Sí.
1: I parlar de qui eren en realitat, no?
0: Interessant.
1: I reescriure la memòria. Ho farem amb l'Elisabet Bonet, que és una dona que porta molts anys a grups de Viquidones i que ens acompanyarà per explicar-nos què és aquesta proposta. A més, encabuda a la setmana com de castanyada i tal, o sigui, bruixes, saps?
0: Clar, sí, una mica Halloween.
1: Sí. Després, dues propostes que també us explicaran les meves companyes, que hem decidit treballar conjuntament en els tres equipaments. Una d'elles és el Clica. El CLIC es tracta d'aproximar la tecnologia a les famílies i als infants. Nosaltres farem una sessió d'impressió 3D i els altres equipaments, ara us explicaran, perquè són temes diferents. I després l'Agora Digital, que és un espai de reflexió al voltant de, pues, de la supervivència digital, no? que ens estem situant ja en aquest concepte d'haver de sobreviure.
0: Total, és molt fort.
1: Sí, llavors nosaltres apostarem per un temazo que és infants i xarxes socials. L'ús que fan els infants del telèfon, sinó l'ús que fem nosaltres de la seva imatge i de la seva privacitat, que suposa pujar una foto dels nostres fills, dels nostres nebots a xarxes socials. Estarem acompanyades de la Natàlia Díaz, que per mi ha estat una sort que ens pugui venir a fer això, que a Instagram la coneixereu potser per medianoche.tv. És activista dels drets de la infància a internet i crec que ens pot donar pues, moltes claus per, pues, bueno, per pensar-s'ho dues vegades abans de pujar una foto d'un nen a les xarxes socials.
3: Totalment.
1: Què ves? A la part de cuina, que ja sabeu que la cuina de la Palmira pues, treu fum literalment, dues propostes noves que us encantaran. Una és snacks per mascotes, que això, bueno, tenim moltes ganes de fer aquest taller.
3: Tantíssima gent que té gossos i bueno, gats al Prat.
1: Jo l'únic que vull fer és, després, la gent que vingui a fer-lo, necessito que m'enviïn vídeos per veure si els gossos i els gats se'ls mengen.
3: Clar.
1: Molt bé, sí, molt bé, jo vull saber, quin èxit han tingut aquests snacks. I després farem també alimentació saludable per nadons, que és una cosa que ens va venir la idea perquè tenim l'espai familiar 03 a la Palmira i vam dir, anem a fer un taller, no?, per a aquestes mares i pares que venen, que comencen a tip, bueno, a partir dels 6 mesos és quan has de començar a donar-li menjar al teu fill, vale? Llavors, pues aquí venen molts dubtes, no? Perquè a vegades nosaltres mateixos no tenim una alimentació saludable. O sigui, hauria de ser més fàcil del que sembla, que és donar-li al teu fill el que menges tu, no? Que hauria de ser saludable, però molts dubtes, i així que oferim aquest espai per les famílies que ho necessitin.
3: Que interessant.
1: I escumosos per Nadal.
3: Bueno, clar.
1: Questo.
3: És que hem de començar pensant en Nadal.
1: Acabem brindant, no?
3: Molt bé.
1: Amb escumosos de Nadal.
3: Perfecte.
1: I aquestes són les propostes que destaco com a novetats aquest any i que convido tothom a participar, a venir a la Palmira i a disfrutar de la tardor amb nosaltres amb aquests cursos.
3: Molt bé aquestes propostes. Anem cap a jardins. Aila, què heu preparat?
2: Doncs, diverses coses tenim preparades. Ja sabeu que a nosaltres ens agrada moure l'esquelet,
3: sí, ballar,
2: la dansa, el moviment, però també tenim la línia de fotografia i de cultura digital. I també, en aquesta oferta, veurem algunes propostes d'accés al coneixement i de temes més d'escriptura... Ara us ho explicaré.
3: Molt bé. Per on comencem?
2: Doncs jo us volia parlar d'un taller que és nou, que és el de Dabke, que és una dansa tradicional palestina que doncs, es balla en rotllana i és com molt comunitària. I sí que, per exemple, el Quatre Raons de la sí. Capsa es va fer un petit tastet i es va veure que hi havia interès aquí al Prat en relacionar-se doncs, amb aquesta dansa i amb aquesta cultura, doncs que estaria bé doncs, conèixer una mica més. No?
3: Perfecte.
2: Doncs, sí,
3: això serà els dilluns.
2: Exacte. 8 sessions i començant el 5 d'octubre. Uh-huh. Després, com a novetats, també tenim el swing solo, que bueno, el swing ja el coneixem, no? que és així com bastant enèrgic, bastant divertit de ballar, però normalment es fa en parella. Doncs en aquesta proposta seria doncs, saber com també ballar-ho un mateix. No? Aviam, què més tenim per aquí? Seguirem amb el tema dels ritmes llatins que mai falla, la bachata i el llatins, fitness llatins, que aquest sí que és més com per qui vol ballar, vol estar movent l'esquelet, però amb una visió una mica més esportiva, per dir-ho així. I el clàssic de va de talons o va de cadires, aquesta vegada l'hem ajuntat i serà va de talons i va de cadires, que és com... per investigar una mica doncs, aquesta part sensual, empoderada, però no focalitzant-se en un o en l'altra tècnica, sinó en les dues.
3: Molt bé. Després he vist una cosa que està molt de moda, que és el barre.
2: Sí, exacte.
3: Hi haurà un tastet de barre. Què és això?
2: Doncs tenim tres tastets. El barre seria com una mena d'estiraments i una part així com més de... enfortir el cos, la postura, treballar la flexibilitat i el control corporal, i s'inspira com en el ballet, no? I llavors es treballa amb una barra de ballet, però no és que hagis de ballar ballet, sinó que t'ajudes, no? Que t'agafes a la barra per poder fer tots aquests estiraments i moviments. I els tallers així, píndoles, tastets, els farem els dissabtes al matí, com era de costum. També tenim un altre, que és el Sexy Style Bachata, que, doncs, si ja t'agrada la bachata, però vols com donar-li un toc així com de moure bé els malucs, de ficar-li, doncs,
4: intenció.
2: La intenció,
4: sí, exacte. És el que més costa quan balles. Després
2: sí.
4: La part que t'has de lluir una mica.
2: I això també es pot treballar, no? Llavors, doncs, això per agafar confiança, i sí que és una dansa, doncs, que li dona peu, no? A treballar aquest punt. I el clàssic de coreografia de divas, que aquest
4: de Beyoncé.
2: Sí, sí, és tal qual. Llavors passem a la fotografia i al vídeo, que tenim tres propostes aquesta vegada. Una seria la de vídeo i fotografia de tardor, que diguéssim que és com per apropar-te als detalls de la tardor, i observar. És com també no només una part tècnica, no, de la fotografia, sinó també com entrenar la mirada i l'observació del nostre entorn i aquells detalls que ens expliquen que estem entrant en una altra estació, no? Llavors, bueno, investigar una mica, doncs, les textures, quines emocions ens desperta, doncs, aquest canvi d'estació.
4: Aquest canvi d'estació. Sí. Ve molt de
2: aquest gust. Canvi sí, de temperatura,
4: molt bé, molt bé.
2: I aquestes coses.
4: Molt bé.
2: Sí, sí. Després tenim una proposta que sí que és més tècnica, no? Que és el de retoc fotogràfic, que és per gent que ja fa fotografies, ja controlen una mica, però que volen saber, doncs, com ajustar la llum, fer retoc amb el Photoshop, també com organitzar aquestes fotografies, no? Perquè si, la gent que fa molta fotografia també ha de saber una mica, doncs, com gestionar tota aquella quantitat, no? de material. Llavors, doncs, tant si ho vols imprimir com si ho vols mostrar a xarxes, a web o el que sigui, doncs saber quina diferència hi ha en el tractament de la imatge, no?
4: Molt bé.
2: I per últim, en fotografia tenim el color com a emoció, que, com veieu, doncs, també és un taller que també està doncs, enfocat a entrenar la mirada, però en aquest cas també com treballant amb referents visuals que t'ajudin a entendre com es transmeten les emocions amb combinacions de color, no? Què passa quan combines uns colors o uns altres, doncs quina emoció també ens desperta. I llavors, doncs, entrar més en la teoria del color, la relació entre aquests colors i quines atmosferes, doncs, es poden crear a partir d'això.
4: Perfecte. Anem amb la part de coneixement.
2: Ah, exacte. Com us he dit, són propostes noves i gratuïtes, les dues. Una seria Paraules de Jardins, que seran 10 sessions, i és per la gent que vol practicar el català, però d'una forma com distesa, divertida, tenir un espai on poder, doncs, practicar la llengua i doncs, tenir un espai
4: on perdre la vergonya, bàsicament,
2: exacte,
4: no?
2: On tirar-se una mica a la piscina, no?
4: Molt bé.
2: I sí que, doncs, serà un espai participatiu, no és una classe a l'ús, per dir-ho així, no? I això serà els dimarts de 6:30 a 7:30. I l'altra proposta que tenim d'accés al coneixement ja és més per als romàntics. És el llenguatge poètic de l'amor. I és una proposta que es farà de forma quinzenal, no serà setmanal, sinó quinzenal,
1: I es treballarà, doncs, com expressem l'amor amb paraules, no? I llavors hi haurà com tot una col·lecció de referents que s'aniran com treballant, s'aniran analitzant, i es veurà com ha anat també canviant el llenguatge de l'amor al llarg del temps, que, bueno, per la gent que li agrada com aquest punt de sensibilitat amb la paraula i d'expressar, doncs, algú tan maco, no? com és estimar.
4: Sí, sí, doncs... és revolucionari ara parlar d'amor.
1: Ah, exactament, exactament.
0: Molt bé. Què més tenim, Ayla?
1: Doncs ja passem a cultura digital. Les propostes de cultura digital que fem a Jardins, en la part d'alfabetització, per dir-ho així, és en horari de matí, i tenim el PC per al dia a dia, que és un clàssic, el domina el teu mòbil, i després tenim propostes ja més encaminades a aquests temes que dèiem de supervivència digital,
4: sí,
1: que és un tema que nosaltres treballem molt, que és el de compres en línia, que ja sabem que a vegades, doncs, hi ha gent que s'ha trobat en situacions bastant desagradables, no? Llavors, doncs, és un espai on agafar confiança, saber, doncs, detectar si hi ha alguna cosa que no es veu molt clara, i saber quins elements hi ha d'haver perquè quan facis una compra online sigui segura, no?
4: Molt bé.
1: Això seran dues sessions, en divendres al matí. I després també tenim, també en aquesta línia, els nostres tàmits en línia, que això seria treballar amb el certificat digital, com activar-ho i quins tràmits pots fer amb això, perquè cada vegada ens trobem, no?, que es digitalitza més totes aquestes coses, i hi ha molta gent que no sap per on començar. Llavors aquí sí que s'acompanyarà, doncs, i s'ensenyarà, no?, com es fan servir. Per això sí que és important que cal tenir el DNI electrònic activat per poder fer, doncs, totes les pràctiques que es vulguin fer.
4: Que això és un paperet que et donen quan et fas la renovació amb un PIN i l'has d'activar, entrar en una pàgina web. Clar, que tothom quan surt d'allà diu, bueno, el guardaré aquí per no perdre'l, i no saps on és, però bueno.
1: Això ja és un tràmit.
4: Déu-n'hi-do, eh? És que els tràmits amb l'administració són molt, molt complicats.
1: Sí, i n'hi ha molts. I cada vegada hi ha menys coses que pots fer de forma presencial, i moltes vegades et sents una mica desemparada, sí, no?
4: T'estalvia molt de temps, però clar, fins a arribar a fer-ho bé també inverteixes molt de temps a casa. Molt bé. Alguna cosa més, Ayla?
1: Doncs en la línia del que deia la Eli, la nostra proposta d'Agora Digital, dins d'aquesta idea de la supervivència digital, nosaltres treballarem el temps, la gestió del temps amb el telèfon. Entendre, doncs, com tot el tema de les notificacions, les aplicacions i demés estan dissenyades per captar la nostra atenció, i qüestionar-nos, doncs, si realment som nosaltres que controlem l'ús d'aquestes tecnologies, o són aquestes tecnologies que tenen un impacte important en la nostra gestió de l'atenció, del temps i demés. I després tenim també el Clica, que, com ja sabeu, nosaltres treballem molt amb els infants el tema dels videojocs, i en aquest cas crearem un videojoc amb el Kodu Game Lab, que és una aplicació molt intuïtiva i que permet, doncs, generar aquestes històries i somiar una mica com vols que sigui el teu videojoc.
0: la part bona de la tecnologia, que també la té. Doncs acabem amb aquesta primera part explicant com funcionen les inscripcions, perquè canviem de dia, no seran aquesta tarda, sinó que passem al 17 de setembre,
1: dijous,
0: a partir de 4:45. Em quedo amb la Loreto després dels informatius per poder explicar les activitats que hi ha, tota l'oferta al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa, i també trucarem a la CAPSA, que té una activitat ben interessant i una mica diferent. Gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Adéu.

0: Bon dia, us parla Rocío Santa Eufemia. Les entitats socials i ambientals contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat es preparen per la gran mobilització prevista diumenge a Barcelona. Agrupades a la plataforma Aeroport denuncien que el projecte agreujarà la crisi climàtica, la pressió turística, el problema de l'habitatge i la degradació del delta del Llobregat. La protesta arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat i que va arribar precedida per la carta d'emplaçament de la Unió Europea per la contínua desprotecció dels espais naturals del delta del Llobregat. Qui també s'ha pronunciat al respecte ha estat l'alcaldessa del Prat, Alba Bou Jordà, qui ha tornat a refermar la seva oposició a l'ampliació de la infraestructura en el discurs institucional de l'acte de la Diada al Prat.
1: A l'inici del curs polític no puc deixar de refermar que l'aeroport no pot créixer ni un pam més. Defensar el nostre delta, la nostra platja i el nostre parc agrari no és un particularisme local. És la nostra forma de defensar el planeta i un desenvolupament sostenible i raonable per totes.
0: Una diada on la bellesa ha apel·lat pel consens del catalanisme de 1976, quan s'han celebrat 50 anys de la recuperació de la commemoració després de la dictadura. I us avançàvem, la setmana passada la Festa Major del Prat comptarà amb guany amb un nou sistema de càmeres de seguretat a tots els espais que concentrin aglomeracions. Aquestes s'estaran fixades en uns punts que ja s'han determinat en funció de l'experiència d'anys anterior i que ja han rebut l'autorització legal pertinent. La seva instal·lació serà temporal, només mentre duri la festa, i en acabat es retiraran. Ho explica el sotsinspector Toni Arenas, cap de la Divisió Tècnica de la Policia Local del Prat.
2: Podem enregistrar aquestes imatges i, si es produeix un fet delictiu, aportar-ho com a prova al jutjat, i aquesta prova no és un vídeo d'aquells que circulen per les xarxes socials.
0: La seva funció principal serà la protecció de les persones que assisteixen als diferents actes festius per controlar possibles delictes com furts, incivisme o agressions.
3: Esports.
0: El masculí de la Fundació de l'AE Prat ha quedat eliminat de la Copa Catalunya contra el Martorell amb un resultat d'1-5. Els de Lluís Gómez s'han avançat en el marcador a través de l'Eix García en el minut 5 de partit, però els blanquivermells, poc abans del descens del descans, han revertit el marcador amb els gols de Canyes i Carbó. Doncs just tot. De moment tornem amb més informació d'aquí a una hora.

0: L'espai de la granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
1: Èxit de la 52a Fira Avícola de la raça Prat.
2: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
1: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
3: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
2: A més d'escoltar-nos, segueix-nos a les xarxes.
4: De 3 minuts per sobre de les 10 del matí, després d'aquesta aturada informativa, continuem explicant-vos tot el que podeu fer al Prat. Ens hem quedat pendents de parlar de l'oferta de jardins, del Sant Jordi Ribera Baixa, que acabem d'acomiadar Jardins i la Palmira, i teníem la Loreto Sant Martín. Loreto, ara és el teu torn.
5: Sí, que bé, quines ganes ja d'explicar-vos tot el que portem.
4: Com prepareu aquesta tardor?
5: Doncs venim ben carregades, una mica com sempre, però bueno, comencem una mica parlant d'un bloc que ja és, està mega afiançat ja al Ribera, que és el Fet a Mà.
4: Molt bé.
5: Comencem amb Brodat i Cultura, seguint una mateixa línia que hem fet en l'oferta formativa d'abans de Cuina i Cultures. La idea és fer com un cicle de trobades per aprendre tècniques, en aquest cas de brodat, de diferents llocs del món, i també una mica per descobrir i sortir de la zona nostra de confort i trobar-nos amb cultures i tradicions diferents i que ens acompanyin.
4: Que interessant.
5: Sí, en aquest cas tenim el brodat palestí, brodat japonès i brodat mexicà. Vale? No cal dir que són coses precioses, jo he estat mirant fotos i convido a tothom que s'apunti, perquè de veritat que són coses realment, realment maques, que potser fins i tot no estem molt acostumades o pensem que són molt difícils, però després clar, tenen el seu truc, o sigui que...
4: S'han de tenir nocions de brodat?
5: No.
4: De veritat que el brodat és una tècnica que pots començar, no?, amb una guia sí, en aquell moment, amb aquest acompanyament que feu,
5: sí,
4: i per tant, qui més
5: sí,
4: qui menys que li agradi aquesta part manual...
5: Jo crec que ja, sí. O sigui, sempre la veritat és que està bé tenir com una petita noció de saber quins són els estris, però en veritat tothom es pot apuntar, tenim uns patrons i tenim a professionals que ens estan acompanyant, o sigui que molt bé. I després ara, també seguint en la nostra línia del Fet a Mà, tenim l'àlbum d'Scrap i les arracades de Ganchet, que com hem parlat en altres moments, aquests projectes, o sigui, aquestes propostes ens agraden bastant perquè són les pròpies persones que formen part del grup de Fet a Mà les que porten a terme aquestes propostes. De fet, està molt interessant perquè si alguna persona té algun dubte sobre l'àlbum d'Scrap o les arracades de Ganchet, nosaltres a Festa Major, que tenim sempre a l'aparador, doncs estaran aquestes trobades de Fet a Mà i les persones que s'apropin a l'aparador doncs poden parlar directament amb les persones que portaran a tema les propostes i les activitats. O sigui que si tenen algun dubte de que potser no queda alguna cosa clar, doncs allà mateix a l'aparador, en la trobada de Fet a Mà, es podeu trobar amb les professionals que portaran a terme el projecte.
4: Perfecte.
5: Després, aquesta és de mis favorites, Costura Màquina. Per què és de les meves favorites? Doncs la portem ja bastant temps portant a terme aquí al Ribera, però és que trobo que és un essencial per a totes.
4: Totalment.
5: Vull dir, jo crec que tothom a casa ha d'haver una persona que sàpiga cosir, sí. Se'ns fa un petit forat a la roba, sisplau no la llencem, podem tornar a fer-la servir, la podem arreglar, o fins i tot si hi ha alguna prenda que no ens agradi podem fer una bossa, una petita bosseta, i tot això amb nocions de costura màquina. I de fet, també comencem amb peces molt senzilles, l'únic que hem de portar la nostra màquina de cosir.
4: Perfecte.
5: Però comencem des de zero.
4: Molt bé. Què més tenim?
5: Doncs també al Ribera sempre ens agrada, tant per la part de gastronomia com per la part de Fet a Mà, sempre tenir propostes com més adreçades als joves. Ara tenim el Fet per Joves, el Punch Needle, que és una introducció a la tècnica del Punch Needle, vale? Que és una mica com el crochet, per poder fer una peça decorativa. Mm-hmm. Vale? És una activitat que està adreçada a joves entre 12 i 18 anys, val? I està molt bé perquè a més inclou un kit de material d'iniciació. És a dir, que se t'agrada, doncs després tu mateixa pots anar... Sí. Després tenim un altre clàssic del Ribera, que també ens funciona superbé, que és la decoració de poncièties i ramillet de vesc, vale?
4: Que... Clar, se'ns fa estrany parlar d'això, ara?
5: Sí, però clar. A més, com parlaven les companyes, Laila, no? En plan, parlar de tardor, quan fa moltíssima calor.
4: Total.
5: Però sí, en dos dies ens portem ja el Nadal.
4: Sí, és així.
5: I és així, i a més que ho fem de la mà de l'alumnat de l'IFE, de l'Institut Les Salines, que ho fan superbé, i a més és com una atenció molt centralitzada cada persona que ve. O sigui, que també el recomano. I després tenim el xerm de ceràmica, que és un taller pràctic per fer penjols de ceràmica des de zero. També és superdivertit i el recomano.
4: Perfecte.
5: Si ara passem a l'altre bloc de gastronomia, continuem també una mica sortint del que mengem, no? Moltes vegades quan comencem a treure una mica la carn de les nostres vides, ens quedem com en blanc de «i ara què faig?». Si sempre estic menjant pollastre, carn, galdindi, doncs més idees de tal sense carn. Vale, portem aquesta proposta per a trobar-ne proteïnes d'origen vegetal i de proximitat i ho fem a càrrec d'espigoladors. Després també tenim cuina de temporada, que també és bastant interessant en el fet de que moltes vegades potser ens estem menjant una fruita que no toca la temporada que ens toca i diem d'on ve aquesta fruita, això també ens ajudaria una mica doncs, a tenir-ho en compte.
4: Molt bé. Ens hem desconnectat tant, no?, que ja no sabem ni quins productes ens tocaria menjar cada cop.
5: Sí, sí, sí, mengem una síndria a l'hivern i diem què passa aquí, no? Després, tenim cuina júnior, també receptes terrorífiques, una mica que inspirades en coses de Halloween, de la castanyada, i està aquesta activitat adreçada en infants de 7 a 11 anys, vale? I la fem els dissabtes pel matí d'11 a 1. Després també part artesanal, una mica tornant als nostres orígens. També jo ho podria lligar amb lo de fer coses a casa i el no haver d'anar a comprar-ho tot, no? En plan, tenim els ingredients a casa, ho podem fer nosaltres i també passem una estona divertida, no? Perquè si no ens surt bé, doncs mira això que ens aportem i anem aprenent a poc a poc. I després aquests que tenim cuina de tàper, perquè bueno, molta gent potser que ens està escoltant dinem a la feina i fins i tot a vegades sopem a la feina i què fem? Jo, de fet, sóc una persona que sempre porto el mateix. O sigui, o sigui que cuina de tàper també pot ser molt interessant per és un taller per aprendre a organitzar-nos els àpats de la setmana i cuinar. Doncs per aquest moment, cuinar i veure què ens podem portar. Tornant una altra vegada, fem un viatge aquí en el temps per a la tardor, Catànies, Carquinyolis i Garapinyades, i és un taller per elaborar doncs, aquests productes, tres dolços tradicionals de la gastronomia catalana. El fem el 18 de novembre, el dimecres de 18 a 20:30. I després tenim cuina jove, tenim dos de cuina jove. Tenim per una banda pasta fresca, taller per aprendre a elaborar pasta fresca des de zero, adreçat a joves de 12 a 16 anys, i aquest també m'agradaria haver-ho fet quan jo era jove, al receptes en microones. Sí. Perquè a vegades ens fa, jo què sé, els nostres pares... A mi de petita em feia por al foc.
4: A mi també, no em deixaven cuinar, quasi.
5: Sí,
4: és que és
5: ara
4: veritat.
5: Perquè tothom té la vitro i sí, és molt més fàcil, però sí que és veritat que quan ets jove tampoc tens temps, perquè estàs a altres coses i dius, vale, però més enllà de l'entrepà n'hi ha coses, sí. Doncs pots cuinar amb el microones. En aquest cas, són activitats això adreçades per joves de 12 a 16 anys i m'agradaria dir que poden venir sols. O sigui, no cal que... Perquè moltes vegades em pregunten, has de venir acompanyat? No. És per ells i elles, ho poden venir sols, autosuficients, i poden fer tot. Això és l'11 de desembre, el divendres, de 6 a 8 de la tarda.
4: Molt bé.
5: I ja per acabar en aquest bloc, també no en llancem ni una engruna, són idees per aprofitar el pa sec. Vale? El mateix, sisplau, no llancem roba, no llancem menjars, tot es pot aprofitar. I també a càrrec d'espigoladors i també continuem treballant el tema de les cultures per apropar-nos a noves cultures, a cuina i cultures de Senegal, del dimecres 2 de desembre, una sessió de 6 a 8.
4: Perfecte.
5: Vale, doncs, Arts en Viu, com sempre a nosaltres ens agrada portar propostes de circ, en aquest cas continuem també amb un essencial del Ribera, que és iniciació als aeris, té les trapezi cèrcul, sempre ens funciona molt bé, és xulíssim, a vegades fa una mica de por perquè ens veiem allà penjades en l'aire, però després fa molt de respecte, però després surten coses maquíssimes. Ara portem iniciació a l'Slackline, primers passos en la pràctica de l'Slackline, que és una disciplina que ens permet desenvolupar doncs, l'equilibri, la concentració, el control corporal, doncs, bueno, van moltes coses agafades per la mà. Són 6 sessions, comença el 26 d'octubre i són els dilluns per la tarda de 6:45 a 8:45. I continuem amb el circ. En aquest cas, en el circ en família canvia una mica la dinàmica i hem escoltat a les nostres famílies més properes que sempre tenim unes famílies fels al circ. Portem els aeris, que seran uns tallers de pràctica d'aeris amb teles, trapeci i cèrcol, però adreçades a famílies amb infants de 6 a 10 anys, que també són divertidíssimes, perquè es trobem aquí els pares a les mares fent voltaretes, els nens, tal...
6: S'animen més,
5: sí,
6: no?
5: Pares sí, i mares, sí, sí. I a més que jo, o sigui, admiro moltíssim els infants perquè no tenen por.
6: Clar.
5: Són personetes que no tenen por i ells s'arrenquen allà i pengen i salten i dic, ostres, tu, quina enveja,
6: és
5: meravellós. És increïble. I continuem amb acrobàcies i malabars, que també és un taller de pràctica d'acrobàcies que és adreçat a famílies d'infants de 6 a 10 anys i el fem... són 4 sessions, comença el 20 de novembre i són els divendres de 5:30 a 7. I ara ja arribem als dos blocs finals. Mm-hmm. Tal com han explicat les nostres companyes, tenim el cicle que compartim amb Palmira i amb Jardins, que es clica. En el nostre cas tenim la capsa de ritme, que és una experimentació amb la tecnologia i la cultura digital per fer una creació musical mitjançant eines digitals i recursos interactius. Està adreçat per infants de 8 a 12 anys i és només una sessió el dissabte a les 10:30. I després nosaltres portem la proposta de la vida digital sense anuncis, que a vegades ens trobem que volem llegir algun article o
6: és horrorós.
5: I estem tota l'estona tancant, sí. I quan li donem a tancar ens surt una altra finestra d'una altra cosa, sí. I bueno, que és molt angoixant això. Llavors, és una proposta per descobrir eines i recursos que ens permetin navegar per internet tranquil·les, no? Utilitzar aplicacions, d'estar a jugar a un joc i de que no vull comprar res.
6: No.
5: O sigui, una cosa més d'estar tranquil·la sense tants inputs d'anuncis digitals. Aquestes seran dues sessions, comencem el 9 de novembre, sempre són els dilluns, a les 6:30 a 8:30. I després, en relació al que comentaven les altres companyes, tenim l'Àgora Digital, que, com comentava la Eli, és una mica de kit per de supervivència. Nosaltres tractem un tema que, bueno, que ens, jo crec que ens toca a totes, que és la violència masclista digital. Com ens podem fer, o sigui, enfrontant aquests entorns que a vegades semblen que no siguin hostils, però sí que ho són, com podem nosaltres tenir aquestes eines, reconèixer situacions també, perquè a vegades ens passen per sobre, no ens adonem, i com poder controlar aquest assetjament i conèixer estratègies i eines per prevenir-les i protegir-nos també. Aquest és un taller que recomano a tothom, és gratuït, és el dilluns també de 18:30 a 20:30 i doncs per aquí al bloc de cultura digital. I ara ja acabem, que no és poc, amb el total que hem comentat, amb accés al coneixement. Jo com persona que he estudiat literatura estic totalment enamorada amb aquestes propostes. Primer tenim la introducció a la narració oral, que també és una proposta que recomano a tothom, perquè a vegades ens trobem en situacions com ara, no sabem quan ens poden convidar a la ràdio.
6: Exactament, molt bé.
5: Quan la Isa ens pot trucar i convidar-nos a la ràdio, i si tenim eines de narració oral, ho farem molt millor. Tenim una descoberta de recursos, tècniques i estratègies per poder comunicar no només història, sinó també parlar de fer alguna exposició oral a la universitat, a la feina, tenir més confiança en nosaltres mateixes, o sigui, és superimportant. Són 5 sessions els dimarts de 6:45 a 8:45. Això, el dimarts comença el 6 d'octubre, després tenim un taller d'escriptura creativa que ho porten dues pretenques, que ja les coneixereu, que són la Naomi Gómez, sí, i la Mercè Cabrera, que són
6: la
5: dos ties... Sí. Que tenen moltes eines i aquí elles ens ajudaran a explorar l'escriptura creativa a través de propostes i exercicis pràctics. Podem treballar des de individual com a grupal i també ens ajudarà una mica a estimular la imaginació, no? Que com deia també la Aila, a vegades no ens adonem i estem dues hores amb el mòbil i la nostra creativitat on la deixem, no?
6: Doncs
5: comencem a crear, comencem a escriure per desenvolupar també una veu pròpia, gaudir del procés d'escriptura, que és xulíssim. I finalment, en relació a la nostra ja proposta del centre, del Fem Tribu, que és una proposta sempre adreçada a famílies, és m'expliques una història. Es tracta d'una activitat familiar de la construcció d'un joc d'històries inspirat en un joc de l'Story Cubes i a partir de materials reutilitzats. Es crearà un cub personalitzat amb imatges de temàtica de la castanyada. Tornem a fer aquest salt. I després, lo xulo és que cada família se'l pondrà a endur aquest joc per continuar imaginant i continuar fent aquestes històries. És només una sessió els dijous de 6:45 a 7:15 de la tarda. I res, convidem a totes les famílies que vulguin venir.
6: Molt bé. Doncs, Loreto, si et sembla, anem a veure què preparen des de la capsa. Willy Macià, què tal? Benvingut.
7: Hola, bon dia, què tal?
6: Com estàs?
7: Bé, bé, bé. Vosaltres?
6: Molt bé, aquí coneixent una mica les propostes que tenim, perquè hi ha de tot tipus, i a la capsa us apropeu a aquest grup de gent de més de 65 anys.
7: Sí, sí, sí. És el primer cop que fem un taller només adreçat a aquesta franja d'edat. I d'una manera tan nova, no? Perquè és un taller de DJ.
6: Clar.
7: Que sempre ho relacionem amb altres edats. Però bueno, que volem fer aquesta prova a veure si s'anima la gent i sembla que és interessant, però jo crec que pot estar bastant bé.
6: Com va sortir la proposta, Willy? No sé si teníeu inputs d'algunes persones que us demanàveu poder ampliar aquesta franja d'edat, si ho heu fet per provar.
7: La veritat que no, va ser com una idea que vam tenir una reunió i em semblava bé i no sé, però també es feien gràcia pues, apropar a gent més gran al centre i tenim també la idea de si s'apunta algú doncs de cara a l'estiu a les no DJs pues, que puguin fer una sessió i bueno, em sembla que és bastant divertit i un món que a vegades sembla que segons si no pas joves o mitjana edat que no sigui per aquesta franja, no? Però bueno, ja veurem si funciona.
6: Molt bé. Quins dies ho programeu?
7: És els dimecres de 5 a 6 i mitja.
6: Perfecte.
7: Sí, és una hora i mitja de taller, 35 euros. I és un, doncs és un nivell molt inicial on bueno, s'aprendrà doncs, les tècniques bàsiques de fer unes mescles, que siguin coherents, de fer una llista amb les teves cançons per després poder treballar amb elles i no sé, jo pensem que és prou interessant a veure si hi ha sort i s'apropa la gent.
6: Doncs pinta molt bé aquesta proposta per més de 65 anys per apropar-se al món del DJ i amb els millors que són com sempre la capsa. Willy, gràcies per atendre'ns.
7: Sí, ah, bueno, falta dir que no fa falta cap material. A la capsa hi haurà de tot, o sigui,
6: perfecte.
7: Això no és l'excusa.
6: Després vale. Ja si ens agrada ja ens comprarem la taula, no?
7: Ja, sí, ja s'usarà. Li recomanarem pues, això, comprar aquesta taula o aquesta controladora petita. Hi ha coses molt barates per començar o inclús amb el mòbil es pot fer.
6: Mira, molt bé. Doncs ja ens explicaràs com va aquesta iniciativa. Vale. Una abraçada, Willy.
7: Adéu.
6: Que vagi molt bé. I Loreto, acabem explicant les inscripcions, perquè com dèiem, hi ha novetat, canvien a dijous.
5: Sí, comencem el dijous a les 4:30.
6: Perfecte.
5: O sigui, ho podem fer online o es podeu adreçar als diferents centres cívics o al cèntric també per apuntar-vos. Jo us recomano que si us agrada, que ja si heu rebut el fulletó, ja sabeu a quin curs apuntar-vos, que us apunteu aquest mateix dia, que després ens quedem sense places.
6: Totalment.
5: O sigui que això, apunteu-vos al dijous a les 4:30.
6: Moltes gràcies.
5: A tu, Isa.
6: Que vagi molt bé.
5: Igualment.

0: 52 minuts per sobre de les 10 del matí. No només parlem d'aquesta formació, els equipaments culturals, que és una mica la que associem més a l'oci, sinó també avui volem explicar-vos altres tipus de formacions que podeu fer com a persones adultes. Tenim un centre de referència, que és el Centre de Formació de Persones Adultes Terra Baixa, aquí al Prat, i sempre ens agrada saber què és el que fan, com preparen aquest curs 26-27, i és per això que hem convidat el seu director, el Karim Alami. Què tal? Benvingut.
1: Bon dia, moltes gràcies per convidar-nos.
0: Com anem?
1: Molt bé, aquí ja començant el curs i les preinscripcions.
0: Clar, de fet ja esteu, no?, una mica immersos en aquest
1: Vam
0: nou curs.
1: Vam començar la setmana passada, he dit preinscripcions, ara ja són matrícules, no són preinscripcions. Vam començar la setmana passada i aquesta setmana doncs estem full, però encara hi ha places i encara hi ha possibilitats.
0: Saludem també al Carlos Cano, que és el cap d'estudis. Què tal? Benvingut.
2: Hola, bon dia, què tal?
0: Doncs començarem per fer-ho una mica fàcil, per poder explicar a la gent del Prat que potser aquest any, pel que sigui, per circumstàncies, perquè ha arribat el seu moment de reprendre els estudis que potser havia deixat, perquè ho necessita per feina, per la casuística que sigui, perquè al final en aquest centre de Terra Baixa s'ajunten totes aquestes necessitats de persones. A partir de quina edat podem anar a Terra Baixa?
1: Bueno, doncs a partir dels 18 anys. A partir dels 18 anys hi ha alguna excepció, amb algun menor que podem autoritzar també, però bàsicament l'oferta està adreçada, és una escola de persones adultes, adreçada a persones ja majors de 18 anys. I l'oferta, com bé deies, és una oferta molt diversa, perquè va des de les proves d'accés a la universitat, proves d'accés a grau superior, els ensenyaments de Compètic, el Compètic és el que abans era l'ACTIC, ensenyaments de llengües estrangeres, com l'anglès, el francès, català i castellà, les nostres llengües, i també la formació instrumental, que aquesta és adreçada a aquesta gent que no ha pogut tenir l'oportunitat d'estudiar en el seu moment i que ara té la gran oportunitat de venir amb nosaltres a alfabetitzar-se, a aprendre a llegir i escriure, però també des de fa 3 anys tenim un nou nivell, que és la formació instrumental 4, que és un nivell intermedi, és a dir, el que volem és que totes aquestes persones que venen al nostre centre a aprendre a llegir i escriure continuïn, que tinguin un itinerari marcat, que tinguin continuïtat en els seus estudis i que acabin tenint l'ESO, perquè nosaltres també formem i formem per l'ESO, és a dir, que també poden venir a treure's l'ESO amb nosaltres.
0: Comencem per aquest nivell més inicial, per la part instrumental. Quin tipus de persones us trobeu que arriben a l'escola i han d'aprendre a llegir i a escriure?
1: La formació instrumental en aquests últims anys ha anat canviant. És a dir, que jo me'n recordo quan vaig començar a treballar que la formació instrumental, la gent que venia a llegir i a escriure, era gent del país. Insisteixo que no havia tingut oportunitat en el seu moment d'estudiar i que venia a aprendre a llegir, a escriure, a aprendre les competències més bàsiques. Aquest perfil ha anat canviant els últims anys i ara ens trobem principalment amb aquests nivells tan inicials de formació instrumental 1 i 2 amb gent que ve d'altres països. Bé, i llavors aquí ens trobem amb un repte important, i és que, clar, ja dic, quan jo vaig començar aquesta gent era del país i per tant parlava el castellà bàsicament, però també en tenia el català, i ara ens trobem amb un repte important, i és que les persones que venen ara no coneixen les llengües del país. Per tant, és una formació que precisa de grans professionals, que afortunadament al nostre centre els tenim,
0: però que requereix, molt més d'esforç,
1: clar, i una preparació, és a dir, que és un professional molt diferent. Ja dic, jo quan vaig començar aquest problema, diguem-ne, de la llengua no hi era,
0: clar.
1: I ara hi és. Per tant, és una alfabetització, diguem-ne, més complexa. Molt més apassionant, també, però és complexa.
0: I un acompanyament, suposo, molt individualitzat.
1: Molt acurat.
0: Perquè, són persones que segurament necessiten, no?, molts recursos, i vosaltres a vegades sou els primers que podeu vincular cap a un recurs o un altre, no?
1: Nosaltres tenim la sort de treballar en xarxa, i això és, la veritat és que és un gran avantatge. Treballar en xarxa vol dir que tenim a la nostra disposició una sèrie de recursos que nosaltres oferim al nostre alumnat. És a dir, no només és una escola on la gent ve a aprendre a llegir i escriure, sinó que també ve a socialitzar-se. És un espai on la gent no només es troba a gust, sinó que nosaltres, per exemple, ara us parlaré d'un tema que jo crec que és important, nosaltres creiem que l'escola no només pots venir

0: aprendre competències, sinó que també és un espai on la gent pot arribar a trencar estereotips. I en un moment com ara, això és molt important. Molt important. Perquè vos et trobes en una escola com la nostra, que té un perfil tan heterogeni, trobaràs gent que dius, ostres, mira, aquesta persona que és de no sé on ve aquí a aprendre la nostra llengua, ve a aprendre el català i el castellà. I jo que tenia una imatge, no sé què, doncs ara em trobo que és no sé quan. I l'altra persona, aquella que ve també a llegir, a aprendre a llegir i tal, també té també unes imatges preconcebudes, no? I quan arriba allà, clar, veu aquest espai tan divers on tot allò se li desmunta d'alguna manera, no? Llavors, jo penso que l'escola és un espai molt interessant, no? En aquest sentit.
1: Totalment.
0: No? Jo crec, i per tant, no només ens hem de, no, de cenyir en el tema de educatiu, sinó que també, ja dic, com hi ha tot aquest aspecte també de socialització molt important.
1: I segurament això es dona, no, molt en aquesta part de l'instrumental. Hem de dir que el missatge és que mai no és tard, no, per poder reenganxar-nos, i que de fet aquests nivells inicials estan precisament per això, perquè després aquest pugui ser l'inici, no, i poder anar augmentant la formació, com per exemple amb el graduat escolar. La setmana passada parlàvem amb la Maria Godoy, que és una tertuliana nostra, que ens va explicar que amb 61 anys es va treure el graduat escolar a l'escola d'adults, no? I que pensava que ella, pel gaudi d'aprendre, volia aquesta formació, no la necessitava per treballar ni per cap altra cosa, sinó que és una d'aquelles persones que volia treure's el graduat durant la seva vida, no? Per tant, aquesta part instrumental després permet, no, poder continuar amb aquests estudis.
0: Aquest ha estat el nostre gran objectiu, és a dir, fer que els estudis tinguin continuïtat. I la formació instrumental sempre havia quedat una mica com un bolet.
1: Clar.
0: I ara el que hem fet és enllaçar-ho, és a dir, que la formació instrumental, el nostre repte, que no és fàcil, perquè ja dic, una persona que ve aprendre a llegir i escriure, vull dir que han de passar molts anys, però la nostra idea és aquesta, i tenim un currículum que ho afavoreix. Vale, és a dir, que aquesta continuïtat en certa manera està garantida, vale? I al nostre centre això ho tenim molt clar. Ho tenim molt clar, ja dic, perquè tenim aquesta xarxa amb la que treballem, que ens recolzem molt.
1: No sé si el gruix de l'escola és el graduat o teniu un gruix d'estudiants bastant repartit.
0: Ara no puc donar xifres exactes, però diré les de l'any passat, per exemple, vale? És a dir, que el tema de l'anglès és el nostre ensenyament estrella, vale? Però també teníem l'accés a la universitat, que és un ensenyament que feia uns anys no era molt visible. Ara és un ensenyament gairebé ple. En canvi, les proves d'accés a grau superior ha baixat una mica. El GES pren força, perquè la realitat ara de l'alumnat que ve al GES ha anat canviant també amb els anys, vale? I ara ens trobem amb alguns menors, que això no havíem tingut mai, és a dir, que l'escola és el que et deia abans, no? És a dir, excepcionalment pot admetre alguns menors entre 16, o sigui, menors de 18 però majors de 16 anys, però amb una casuística molt determinada. Llavors, aquest perfil del GES ha canviat, ha canviat amb els anys, però continua sent un ensenyament important. Per tant, està com bastant repartit, però ja dic, és que l'oferta formativa al nostre centre és total, és a dir, nosaltres oferim tot allò que pot oferir un centre de formació d'adults, tot, i està bastant repartit.
1: Quins horaris teniu també per poder-nos organitzar?
2: Doncs mira, els horaris són molt amplis, des de les 9 del matí fins a les 9 de la nit, perquè, clar, tenim alumnat amb diferents casuístiques, gent jubilada però gent que necessita treballar, no? Que ha de compaginar amb la família també. Llavors, un horari molt ampli. Aquest curs sí que és cert que per petició de l'alumnat, tal i com ho vegem els últims anys, no, el divendres a la tarda estarà tancat al centre. Però hem ajustat tots els horaris del...
3: Entès. Es farà el tancament del centre.
1: Les intel·ligències artificials és que ens estan fent la guitza tota l'estona.
2: Bueno, doncs això, hem ajustat tots els horaris perquè sigui molt...
1: L'oferta es manté, no?, però es reestructuren els horaris.
2: L'oferta és la mateixa, amb tots els grups del GES, per exemple, tant de matí com de tarda, per adaptar-nos a les necessitats de cada alumnat, però amb aquest canvi d'aquest curs.
1: Quants alumnes teniu a l'escola Terra Baixa?
0: arribarem segurament als 800, no?
2: Sí, sí, el curs passat uns 800 i escac.
1: No sé si el gruix ja ha començat, però també teniu matrícula viva i per tant us adapteu bastant doncs això, als canvis de circumstàncies de la gent adulta, que a vegades et canvia la vida d'un dia per l'altre. Com funciona el tema de la matrícula? Com podem saber una mica més per participar, per millorar?
2: L'ideal és trucar al centre. Tenim una pàgina web que és cfatv.cat, o allà està tota la informació, el telèfon del centre, i els horaris, etc, etc. I bueno, és preguntar al centre, perquè hem de fer una acollida amb la persona que ve per tal de poder-lo orientar, fer una prova de nivell si és necessari, i llavors aquesta és la millor manera.
0: Demanar cita prèvia també, sí. És a dir, que és el que deia el Carlos, la pàgina web on hi ha tota la informació i està actualitzada, però també trucar per telèfon per demanar cita prèvia, que allà es trobaran doncs, un equip de professionals que l'assessoraran, que els diran totes les possibilitats que tenen, perquè a vegades hi ha molta gent que aquest primer pas els hi costa fer.
1: Home, clar, és que costa aquest, molt.
0: Llavors, nosaltres allà som conscients, som conscients d'això, i per tant l'acollida a nosaltres és un punt fort, i a més és un punt que cuidem molt, vale? Perquè ja que fas aquest pas, com a mínim trobar-te a l'altre costat una persona que t'orientarà, que t'assessorarà bé, que et dirà tot el que hi ha, perquè a vegades tu vens i dius, jo és que vull fer això, però a vegades també dius, home, pues esto no toca, no? Potser toca fer una altra cosa, no? I aquí ha d'haver una persona preparada, que conegui tota l'oferta que hi ha. Per això deia la importància de treballar en xarxa també, no? Tenim al Prat una oferta de cicles formatius brutal, vale? Per tant, fer coneixedors, no? amb l'alumnat de tota aquesta oferta i de totes les possibilitats que tenen, doncs és una de les funcions de l'acollida. Per tant, que truquin per telèfon al 93 479 56 96, que truquin, que demanin cita prèvia, nosaltres els atendrem i veurem aviam quin itinerari és el més idoni.
1: Perfecte. A nivell de documentació, què necessitem?
0: Bàsicament, fotocòpia del DNI o del passaport o del permís de residència, fotocòpia de targeta sanitària i dues fotos. L'escola és pública, és gratuïta, això és molt important.
1: Sí.
0: I la matrícula és viva, és a dir, és el que deies, tu començaves dient, és que mai és tard per aprendre i mai és tard per apuntar-t'hi, o sigui que poden trucar i els rebrem.
1: Requereix un esforç, no?, perquè quan ens esforcem per tirar endavant uns aprenentatges, al final és veritat que costa, que li hem de dedicar temps, estona, anar a classe, no?, i posar-nos-hi, però aquesta part de començar a informar-nos ja és una primera passa que, com dèieu, al final val molt la pena, eh? Deies, Carlos.
2: Que tenim una oferta formativa molt àmplia, amb cursos de castellà, nivell A1, A2, B1, català el mateix, A1, A2, B1, nivells d'anglès i de francès, fins al nivell A2, proves d'accés a grau superior, proves d'accés a universitat, el instrumental, el compètic, que és l'ensenyament d'informàtica, que fem tots els nivells, des de l'inicial fins a Competic 3, quatre nivells que fem.
1: Que aquí moltes vegades es demana quan volem doncs, anar a una plaça de l'administració pública, no? És una de les competències que es demana i és una de les coses que ens dona punts, per tant, està bé saber també que tenim un lloc al Prat per fer-ho.
2: Que l'escola és totalment gratuïta, no es cobra matrícula, no es cobra quota de material. Per tant, o sigui, no hi ha excusa, no? per estudiar, no? I treure's.
1: Clar, sí,
0: a més, perdona, o sigui, això que deia el cap d'estudis, i també insistir en aquesta idea que jo deia al principi, no? És a dir, que és un espai que jo crec que en els temps que corren és un espai recomanable. I no ho dic jo perquè jo sigui el director del centre, sinó perquè és un centre que jo quan ja vaig accedir i quan vaig començar a treballar ja era així, eh? Vull dir que no és una cosa que hem heretat, i que està a l'ADN del centre. Però ja dic, en els temps que corren és un espai on convido a tothom que vingui, que participi a les nostres activitats, perquè també veurà que és una manera de trencar prejudicis, perquè et trobes, ja dic, tantes nacionalitats, tantes persones, de tantes procedències... Hi ha una diversitat total, i no només diversitat de procedència, d'edat, de manera de pensar, de manera de veure el món, de trajectòries vitals, que ja dic, aconsello, perquè és molt recomanable, molt.
1: Doncs mira, nosaltres t'agafarem el guant i a veure si podem, a final de curs, fer alguna cosa en directe a l'escola, anar nosaltres
0: molt
1: cap allà, fer algun programa en directe allà, perquè és una de les idees que teníem pensades de cara a aquesta temporada. Ja aprofito, doncs, per anar-ho gestionant i pensant tots plegats.
0: I per, perquè... celebrar, i per celebrar el 50 aniversari, eh?
1: Mira, nosaltres fem 25 i vosaltres, home, 50, per tant, estem en un any d'enhorabona, Carim.
0: Total, total.
1: Acabem recordant on està l'escola d'adults Terra Baixa.
0: A la plaça dels Pirineus, número 1, ara mateix el carrer està en obres, ens deixaran un carrer preciós amb unes voreres àmplies, vull dir que és un lloc ideal, molt ben situat, molt ben comunicat, hi ha un munt de línies de bus, que no cal que es menti aquí totes, és a dir que aviam, ja dic, estrenarem carrer, què més volem?
1: Clar, és veritat.
0: Ara només ens falta l'aire condicionat, que això sí que insistirem.
1: Sí, això és veritat que és una necessitat a tots els centres escolars, a tots els centres de formació de la ciutat, que cada cop passem estius pitjors, que s'allarguen més i que coincideixen encara amb el curs lectiu i per tant que us afecten directament no només als estudiants, també als treballadors. Gràcies, que vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Molt bon dia.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
2: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
3: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de la Plec de la Tartana.
4: El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Ja setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
6: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.

0: 12 minuts per sobre de les 11 del matí en aquest Planeta Prat una mica diferent perquè ens hem anat allargant en les diverses entrevistes que han estat molt interessants. Comencem a parlar dels esports. Ja sabeu que també els dilluns és un espai que ens agrada poder-li dedicar i avui ens acompanya l'Ivan Conde. Què tal?
1: Bon dia, Isa.
0: Benvingut.
1: Gràcies.
0: De què parlem avui?
1: Doncs parlem una mica de diferents coses que han succeït aquest cap de setmana, començant pel debut oficial del Club Bàsquet Prat, que jugava el primer partit de competició oficial, com dèiem. De fet, el primer encontre de tota la temporada, perquè l'equip no ha fet amistosos, va començar a entrenar fa dues setmanes, i la Copa Espanya, doncs, com comença molt aviat, serveix una mica com pretemporada. O això és una mica el que ens van dir els protagonistes quan vam anar el primer dia d'entrenament, perquè, posem en context, primer, el Club Bàsquet Prat ha guanyat, però podríem dir que és una victòria sorprenent de 6 a Amics de Castelló, que és un dels favorits de la categoria de segona federació, sobretot perquè el Club Bàsquet Prat ja sabíem que tenia la baixa de Thomas Smallwood del sostre de l'equip, però és que a més durant la setmana Robert Cusiells, un dels jugadors que està cridat a ser important, que recordem torna al Club Bàsquet Prat després d'haver estat a Oviedo, a Lliga Leport, etc., s'ha fet una fissura al dit i per tant estarà 2 mesos fora.
0: Uau.
1: Per això, qui hagi seguit les xarxes i hagi estat atent, el Club Bàsquet Prat va anunciar gairebé el dia abans del partit la incorporació de Kevin Keliki, jugador de República Democràtica del Congo, que de moment doncs, vindrà, estarà sí o sí com a mínim aquests 2 mesos i potser si està tota la temporada depenent de l'evolució de...
0: Ara parlàvem de la matrícula viva dels ensenyaments i el bàsquet és una mica així, eh? O sigui, es van incorporant jugadors i van marxant i és plena temporada, sí, però no passa res, no es tanca el mercat com el futbol.
1: No, sobretot a més a lligues, no? més altes fins i tot, a l'ACB acostuma a haver-hi aquesta figura del temporero que es
0: això
1: diu.
0: Això és fort, eh?
1: Contractes potser d'un mes, de 2-3 mesos i de fet si podríem dir més fora de micro i en la intimitat, el tècnic del Castelló també parlava una mica d'això, no? De com són de vegades injustes aquestes competicions perquè una lesió en un playoff, no? O al contrari, o equips que tenen molt de potencial econòmic i fan això, no? Quan arriben al final de temporada. De fet, el Prat ho va fer fa un parell d'anys, que va tenir lesionats i a cop d'esforç...
0: De talonari, no?
1: Doncs...
0: Van arribar gent.
1: Sí, correcte.
0: Déu-n'hi-do.
1: Amb tot aquest context, no, és a dir, sense Smallwood ni Cusiells, amb Keliki acabat de fitxar i amb l'altre pivot de l'equip, Solomon Campbell, que per problemes també burocràtics va arribar pràcticament, no? Doncs, divendres per la nit, es feia difícil pensar que el Club Bàsquet Prat pogués... ja no només guanyar, sinó mantenir el to davant Amics de Castelló, i tot el contrari. Victòria, com dèiem, 82-76, a més dominant tot el partit pràcticament. És cert que al final va ser ajustat, però doncs això, amb molt bones sensacions, el conjunt pretenc que s'endú aquesta primera victòria de la Copa Espanya. Que mira, primer escoltem a Mario del Campo parlant del partit i després t'explico, intentem explicar, és el primer repte de la temporada, com funciona aquesta fase de grups de la Copa Espanya. Escoltem l'entrenador del Prat, Mario del Campo.
2: Bueno, la verdad es que muy contento, muy orgulloso de los jugadores porque llegábamos como llegábamos, sin Cusiells, que para nosotros es un referente, sin Thomas, que es un referente, jugando los dos en la misma posición y con dos incorporaciones que uno lo hemos conocido antes del partido y el otro lleva 3 días entrenando con nosotros. Entonces, el equipo está cargado, el equipo ha hecho un esfuerzo, hemos entrenado 2 semanas muy, muy bien y hoy era ver cómo competíamos y cómo teníamos esas sensaciones con un equipo que ha dominado la categoría el año pasado, estando líder todo el año, ¿no? Entonces, yo creo que hay que felicitar a los jugadores cómo han encarado el partido, cómo han tenido la responsabilidad y la exigencia y muy buenas sensaciones, la verdad.
1: Doncs això per part de Mario del Campo, en un equip on es van veure part de les cares noves. Una d'elles, de fet, va ser l'MVP de l'encontre, Adrià Amabilino, que ve del Sant Cugat, equip que va baixar de tercera federació a Copa Catalunya l'any passat, però ell va ser un dels jugadors més destacats de tota la Lliga, molt bones xifres. El seu debut aquesta temporada a segona federació, no? a Lliga SLEP, i de moment en un partit de Copa Espanya com estrena, doncs 19 punts i 10 rebots per 24 de valoració, un Adrià Amabilino que també estava molt content doncs, amb l'actuació de l'equip.
3: Sí, la veritat és que bueno, per tal de suplir el joc interior sí que la posició que m'ha fet jugar és més interior. A mi m'agrada jugar per fora, però sóc un jugador que pot jugar tant per fora com per dintre, així que ja sabia que hauria de compartir amb el José i amb els jugadors nous que han arribat a l'interior doncs, aquesta posició. I doncs això, la veritat és que el Mario m'ha donat confiança, ens ha dit a tots que ofensivament no estava molt preocupat, que féssim el nostre joc, però sí que en defensa que volíem estar forts, que volíem defensar a màxima intensitat, no donar un contra uns, no donar rebots, i doncs jo crec que hem complert en aquest nivell i hem competit molt bé, i llavors en aquest sentit molt contents.
1: Doncs content, Adrià Mabilino, també va fer 18 punts, per exemple, Sergi Costa, 14 Quim Salvans, en un partit on també van tenir minuts dos jugadors del Sènior 1 o de la pedrera del Club Bàsquet Prat, com Denis Lorenzo, que va jugar 4 minuts i mig, i Guillermo Montoya, que va jugar 22 segons. Per tant, primera victòria per al Club Bàsquet Prat en una Copa Espanya, que per la gent que no estigui tan seguint tant el bàsquet és una competició que té 3 anys i que és una copa o una competició dels equips que juguen primera i segona federació, dels equips que estan, no, per sota d'ACB, doncs una... Sí, al final doncs això, és que no hi ha un equivalent així molt habitual com a mínim a Espanya en altres esports. Aquesta fase de grups la juguen els 28 equips de segona FEB de l'antiga LED Plata, l'únic que s'utilitza des de ja recentment, perquè abans sí que era una fase de grups que va jugar el Club Bàsquet Prat fa 2 anys, aquest any és format Champions. Val. És a dir, el Prat
0: Champions
1: juga...
0: actual.
1: Sí, exacte.
0: Val. El Prat... Classificació, no?
1: Correcte. El Prat juga contra 3 rivals, a més, per qüestions geogràfiques, Castelló, Bisbal i Benicarló.
0: Això està bé.
1: Està bé.
0: Sí, per qüestions geogràfiques, sí. No? Evitar-nos desplaçaments.
1: Recordem que el Prat fa 2 anys va arribar a haver de jugar entre setmana a Santiago de Compostela, partit de Copa Espanya,
0: clar.
1: A més, contra un Obradoiro que era d'un nivell
0: clar.
1: Molt superior al del Prat. Doncs aquest any és, com dèiem, allò geogràfic, s'enfronta amb 3 rivals, 3 resultats, i tots els equips ho fan, i al final és una classificació de 28 equips.
0: Vale.
1: No? Primer amb 3 victòries, i s'hi classifiquen els 14 primers, la meitat.
0: Vale. Uh-huh.
1: Per tant, amb 2 victòries és gairebé matemàtic que el Prat passaria a la següent fase, on aquí sí que ja entren equips de primera federació, etc. Clar, hi ha premis econòmics i de més, però sí que és cert que avançar molt és complicat, o com a mínim sí que et posa en desafiament, no? I més en aquest context que dèiem del Prat, que va tenint alguna absència. Això es juga els propers 2 caps de setmana, però abans el conjunt pretenc que afronta la final de la Lliga Catalana Segona FEB, que cada cop se'ns està complicant més.
0: Val.
1: Tot. Anteriorment hi havia una lliga catalana que incloia els equips de l'Ebor i l'Eplata, no? Primera i segona FEB. Què passa? Que ara entra una cosa i una altra, alguns equips han tirat molt cap amunt, altres han tirat molt cap avall, i realment a primera FEB no hi ha cap català, i a segona FEB hi ha el Club Bàsquet Prat i la Bisbal. Per tant, la lliga catalana que històricament hem recordat, no? Fase de grups, semifinals, final, o fins i tot a tercera FEB l'any passat, el Prat va jugar fase de grups, quarts de final, etc. Com només hi ha 2 equips, doncs la Lliga Catalana...
0: És fàcil, aquí sí que és fàcil, sí. La competició.
1: La Lliga Catalana no és una lliga, sinó que és una única eliminatòria.
0: Ostres.
1: S'enfronten la Bisbal i el Prat, que tornaran a jugar el cap de setmana per la Copa Espanya,
0: Val.
1: Però en aquest cas és la final de la Lliga Catalana a Sant Feliu de Llobregat.
0: Bueno,
1: aquest dimecres,
0: és a prop.
1: Sí, aquest dimecres a les 8 del vespre al pavelló Juan Carlos Navarro. Sí que Mario del Campo, ho escoltarem aquesta tarda, va voler donar-li importància al partit, no? Recordant que el Prat fa 7 anys que no guanya la Lliga Catalana. De fet, el Club Bàsquet Prat és un dels equips amb més guardons, que ha organitzat i que ha guanyat més d'una vegada, i deia, doncs ara, sense la vinculació, seria bonic i seria important, després de pujar, no, de tercera a segona FEB i de ser campions de grup, doncs portar un torneig cap a casa. O sigui que això serà dimecres. La Lliga, recordem, no és fins al primer cap de setmana d'octubre, on el Club Bàsquet Prat debuta a La Rioja, i la següent setmana rep el Molina en el primer partit del Joan Busquets.
0: Molt bé. Això pel que fa al bàsquet.
1: Sí.
0: Hem de saber alguna cosa més de la resta d'esports.
1: Sí, va haver partit de Copa Catalunya, la tercera ronda, on la Fundació de Prat va perdre 1-5 davant el Martorell, un resultat que sí que podia ser més previsible, la sorpresa ara ja molt més complicada, contra un Martorell amb qui hi ha 3 categories de diferència.
0: Massa, sí.
1: Recordem que la Fundació de Prat aquest any juga tercera després de ser campiona quarta catalana, i que el Martorell és rival de l'Associació Esportiva Prat del primer equip, perquè va ser un dels conjunts que va guanyar Lliga Elit, millor dit, primera catalana, i que puja a Lliga Elite. De fet, sí que la Fundació es va avançar al minut 5 de partit, sí que, no?, com a mínim la sensació inicial de que podia haver-hi un altre cop, doncs, campanazo existia, però després és cert que el Martorell ja al descans va poder remuntar el tram final de la primera meitat, l'1-2, i va, sobretot els darrers minuts finals, no va ser un 1-5 al minut 50 precisament, però sí que els darrers minuts, doncs, va posar l'1-3, l'1-4 i l'1-5, que fa que el camí de la Fundació es quedi aquí en tercera ronda. Quedaven tres equips supervivents de quarta catalana. Qui sí que avança, per exemple, és el Ronin, el mediàtic Ronin, correcte, que està a quarta ronda, i aquí, doncs, acaben el camí.
0: Continua invicta aquest equip? O...
1: Diria que sí, si no vaig errat, tant en Lliga com en Copa Catalunya.
0: Es va intentar fer aquell partit, entre... però no va ser possible.
1: No s'hi va escoltar, tot i que, mira, per exemple, hi ha un jugador com és José Lete, pretenc, que l'any passat era el Ronin i que aquest any és a la Fundació de Prat. O sigui que podia haver-hi allà, no?, algun vincle, algun contacte, però no ha sigut el cas. I això, recordem, la Terlenca B va ser eliminada per la Fundació Aeprat en la primera ronda, i la Fundació Aeprat, doncs, ha sigut capaç d'eliminar a dos rivals, el Terlenca B i el Calafell. O sigui que, mira, com a mínim ha servit per rodatge, per preparació, just abans de que comencin les lligues, que de fet recordem això, que és cap de setmana on pràcticament tot comença. És cert que hi ha esports que potser van una mica més enllà, però per exemple Vikings també juga a la Lliga Catalana, Terlenca, tot el futbol comença la temporada, o sigui que ja comença a haver-hi cada cop més activitat.
0: Molt bé, doncs tota la setmana tindrem per fer prèvia i comença ja els caps de setmana del Prat Esports. Ivan, gràcies,
1: a tu, que vagi molt bé.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: La música d'arrel potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 vinils.
2: Bona tarda. El Prat ha celebrat el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
3: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la Sala d'Art Josep Balles del Centre d'Art Torremuntades.
0: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.

0: Són 2:15.
1: El Prat en 3 minuts.
0: Bon dia, us parla Rocío Sandeufemias. L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'han fet la seva presentació al carrer Aragó en Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
2: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment en l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
0: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 11:15 del matí de diumenge. Qui també s'ha pronunciat al respecte ha estat l'alcaldessa del Prat, Alba Bou, qui ha tornat a refermar la seva oposició a l'ampliació de la infraestructura en el discurs institucional de l'acte de la Diada al Prat.
3: A l'inici del curs polític no puc deixar de refermar que l'aeroport no pot créixer ni un pam més. Defensar el nostre delta, la nostra platja i el nostre parc agrari no és un particularisme local. És la nostra forma de defensar el planeta i un desenvolupament sostenible i raonable per totes.
0: Una diada on la batllessa ha apel·lat al consens del catalanisme de 1976 quan s'han celebrat 50 anys de la recuperació de la commemoració després de la dictadura. I us avançàvem la setmana passada, la Festa Major del Prat comptarà amb guany amb un nou sistema de càmeres de seguretat a tots els espais que concentrin aglomeracions. La seva instal·lació serà temporal i només durarà mentre duri la festa. La seva funció principal serà la protecció de les persones que assisteixen als diferents actes festius per tal de controlar possibles delictes.
1: Esports.
0: El masculí de la Fundació de l'Eprat ha quedat eliminat de la Copa Catalunya contra el Martorell amb un resultat d'una 5. Els de Luis Gómez s'han avançat en el marcador a través de l'Eix García en el minut 5 de partit, però els blanc i vermell, poc abans del descans, han revertit el marcador amb els gols de Canyes i Carbó. Aquesta ha estat la primera derrota en part oficial d'aquest equip en més de 12 mesos, ja que la temporada passada va fer ple de victòries. Doncs això és tot. De moment tornem amb més informació d'aquí a una hora.
4: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
5: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
0: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
6: En surt de l'aeroport del Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
7: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
8: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
9: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
10: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
11: Què podem dir més?
12: És que no sé de què se tracta.
11: Com que no saps de què se tracta?
12: Ni idea.
11: Xules, és un programa de coses xules.
12: Aneu a punt de veure un...
11: No, esteu a punt d'escoltar.
12: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
10: Rambla 54, de dilluns a divendres. De 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.
13: Bienvenidos a La Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Radio.
14: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
15: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
14: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas.
16: Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Radio.
4: La música d'arrel potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 vinils.
6: Bona tarda. El Prat ha celebrat el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
17: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la Sala d'Art Josep Balles del Centre d'Art Torremuntades.
7: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza-nos.

0: tot seguit l'espai Planeta Cooperatiu.
1: Hola, bon dia, soc Núria Pinyol, de Cooperativa Obrera de Viviendes. Tornem a començar amb la temporada dels podcasts del Planeta Cooperatiu. Avui ens acompanya la Mercè, de l'associació AFA Baix. És l'associació de familiars de persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat. Bon dia, Mercè.
2: Hola, bon dia, Núria.
1: Benvinguda al primer podcast de la temporada.
2: Gràcies per convidar-nos.
1: Aprofitem, bueno, hem volgut convidar-vos sobretot perquè ara ve el Dia Mundial de l'Alzheimer i vosaltres feu moltes activitats al voltant d'aquest dia, i també des de la COP organitzem conjuntament algunes activitats a la plaça, al centre de dia i al centre social, i aprofitem, doncs, ja que tenim tot això muntat, per que ens acompanyeu i ens expliqueu una mica que en aquest Dia Mundial de l'Alzheimer què és el que fareu.
2: Bé, doncs aquest Dia Mundial és una miqueta també especial perquè, bueno, volem reivindicar també moltes coses. Per exemple, doncs, una de les campanyes que nosaltres hem iniciat és la d'Encara hi som, una miqueta donada per donar valor a les persones que encara estan amb aquest inici de malaltia i que encara estan en una etapa en la que poden gaudir de la vida. I també reivindicar el no al tractament, bueno, no a la finançació que del govern a les noves teràpies, als nous medicaments que estan sortint que no els volen
1: Finançar.
2: No els volen finançar. Uh-huh. Llavors surt massa car. Llavors creiem que això és injust, i aprofitarem aquest Dia Mundial per fer força i per anar cara a les administracions, doncs reivindicar una miqueta això. Llavors és important per fer valdre els drets dels malalts, els drets de les famílies, i per això organitzem xerrades i sobretot, doncs, actes que se'ns faci veure. I justament, doncs, amb la cooperativa, que sempre fem actes que tenen molt d'èxit i que funcionen molt bé.
1: Sí.
2: La veritat que
1: ara els explicarem.
2: Gràcies per estar, doncs intentem, doncs, fer aquesta col·laboració per tenir més força i arribar més gent.
1: I a més de totes aquestes coses, feu alguna cosa més?
2: Bueno, a tot el Baix fem moltes coses. Fem una caminata a Olesa, una caminata a Sant Joan, bueno, diferents xerrades d'aspectes legals, bingos musicals, que agraden molt, etcètera, etcètera. Tenim un programa que estarà a la web, i estarà a les xarxes, on
1: qualsevol persona... I trobarem paradetes ambulants, també.
2: Sí. El dia 18, sobretot, posem les paradetes de... informatives, petitòries, que seran aquí al Prat, aquí a la plaça de l'Ajuntament, a Coronel Sant Feliu, Avinguda Montserrat, i Avinguda Montserrat, carretera Marina.
1: Molt bé.
2: Doncs allà estarem tot el dia per informar les persones que ho necessitin i si ens volen ajudar.
1: Perfecte. Molt bé. Nosaltres des de la COP tenim diverses, bueno, com comentàvem, no? Hi ha diverses activitats en les que col·laborem. El dia 30, a les 5:30, hi ha el bingo musical al centre social de la COP, i bueno, bàsicament el bingo musical és perquè tothom vingui a jugar un bingo diferent, ple de música, i a veure si reconeixeu les cançons, i sobretot s'han de portar ganes de passar-ho bé.
2: I tant.
1: Després, el dia 1 tenim la xerrada amb el doctor Gascon al centre social a les 6 de la tarda. Aquest any ens parlarà sobre l'Alzheimer, noves mirades i nous reptes. Serà una xerrada sobre demències, biomarcadors i nous tractaments de l'Alzheimer, com el que comentaves tu també ara. I acte seguit, després de la xerrada, a la plaça fem el sopar solidari amb el Cooking Group d'aquí del Prat, als quals participen diversos restaurants i... com el Mesón Cortijo, el Rústic Dolmar, la Pastisseria Montserratina, el Cachopo, el Xef Joan Figueres, la Masia, el Regús i el Dos de Vins. Us animem a que pugueu venir en aquest sopar solidari que fem a la plaça. A més, estarà amenitzat amb música també, en directe.
2: Tot està molt bo.
1: Correcte, boníssim. I a més és una manera, doncs, bueno, de poder col·laborar amb l'associació i, com deia la Mercè, no? Fer més força i reivindicar, doncs, les coses que són necessàries fer, al final. I per acabar amb els cicles de l'Alzheimer, el dia 7, a les 5 de la tarda, el 7 d'octubre, farem un taller de risoteràpia Això ja va sent... Bueno, realment totes s'han convertit ja en tradicions.
2: Sí, sí, perquè és el que la gent li agrada, sí, també.
1: Exacte. I el taller de risoteràpia es fa al centre de dia, participen algunes persones usuàries del centre de dia, però a més també és obert a que puguin venir les, bueno, persones de fora que vulguin participar. És una activitat molt maca, perdó, on es pot, bueno, per desconnectar, alliberar tensions i sobretot compartir moltes rialles, així que us animem a que vingueu a compartir aquesta estona divertida i amb bona companyia, que passarem plegades.
2: Intentem fer actes que siguin lúdics, que no siguin molt farragosos, no? I perquè la gent pugui venir i s'ho passi, clar, doncs bé, al mateix temps.
1: La veritat
2: temps.
1: És que tots els anys ha funcionat molt bé i la gent ha estat molt contenta, així que segur que aquest any
2: sí,
1: repetirem.
2: Segur, segur que sí.
1: I farem una bona recaptació amb el sopar solidari i bueno, tot això al final és per una bona causa, així que us animem a venir.
2: De fet, allò del Cooking Group, donar-li d'aquí, des d'aquí les gràcies per la seva solidaritat i la seva dedicació, s'ha convertit en l'acte estrella del Prat. Vull dir que la xerrada és superinteressant amb el doctor Gascón, que també és un metge proper que està aquí a l'Hospital de Bellvitge, a la unitat de demències, i que estan fent moltes coses per millorar també tot aquest servei de demències de Bellvitge, i al mateix temps doncs, després pues, a acabar-ho amb una festa, no? Diguéssim, pues, a intentar fer un acte festiu. I prometem no fer molt de soroll pels veïns.
1: Una miqueta només, però no
2: gaire. Una miqueta,
1: més.
2: Però no gaire.
1: Bueno,
2: no
1: animem els veïns a que vagin,
2: sí,
1: i s'ho passin
2: clar,
1: bé,
2: clar,
1: també.
2: I tots els que passin per allà, també.
1: I tant.
2: És una manera de sopar.
1: Sí, bueno, és diferent.
2: Sí, diferent.
1: I està molt bé.
2: I encara farà bon temps, suposo.
1: Sí, esperem que sí.
2: I, bueno, és una bona estona.
1: Molt bé. Nosaltres a la COP, a més de tot aquest cicle que és al voltant de l'Alzheimer, també tenim més programació d'agenda. Hem començat super a tope aquest any. Parlant de demències, el dia 17 de setembre a les 6 tenim una xerrada sobre demències. El títol és Podem prevenir els trastorns mentals. És a càrrec del doctor José Manuel Crespo Blanco, que és psiquiatre i cap de secció del Servei de Psiquiatria de l'Hospital de Bellvitge. També us animem, és oberta, podeu venir totes les persones que us resulti interessant. I després, el dia 8 d'octubre, tenim la Reparatrac, que torna al barri. És una furgoneta que ve i us ajuda a reparar algun petit electrodomèstic que tingueu, algun aparell o una bicicleta. El porteu i un tècnic us ajuda a poder reparar-lo i a poder donar-li una segona vida. És una oportunitat per poder reparar, reutilitzar i sobretot compartir una estona plegades també, que ja sabeu que això sempre intentem fer comunitat. I bé, és algú que s'ha vingut repetint en els últims anys i té molt de demanda perquè bueno, està dins del nostre cicle de promoció de la sostenibilitat i del reciclatge, reutilització i de més. Així que, bueno, tenim moltes activitats, sí. Esperem veure-us a tots i a totes, i sobretot en aquestes especialment de l'Alzheimer, ja que, bueno, fa molta falta recollir...
2: Sí, sí, sí, de fet, també haig de dir que el dia 15 de setembre al Palmira Domènech fan fem una xerrada de per què les dones pateixen més Alzheimer i altres demències, per a la doctora Eider Arenaza Urquijo i la nostra psicòloga del Centre Lois, Isabel Macanaz. Llavors, els dubtes que es puguin tenir i tot això també es pot anar solucionant.
1: Molt interessant.
2: Sí, la veritat és que, bueno, és tot un món i dona molt per si, hi ha moltes controvèrsies i molt que reclamar i voluntat política i bueno.
1: Bueno.
2: Ahí estem, per lluitar
1: fent,
2: i fer la veu.
1: Anem fent pessetes,
2: sí.
1: Exacte. Seguirem lluitant.
2: Anem adelantant.
1: Molt bé. Doncs moltes gràcies, Mercè, per acompanyar-nos avui.
2: A vosaltres, com
1: i,
2: sempre.
1: I, bueno, deixarem també tant a la vostra web de l'AFA Baix com a la web de la COP trobareu tots les activitats que us hem anat comentant.
2: Exacte, sí.
1: I, sobretot, bueno, de la vostra web trobaran molts actes perquè realment a totes les poblacions del Baix Llobregat pràcticament
2: sí.
1: Esteu fent actes
2: sí.
1: Durant aquest mes. Així que us animem a que...
2: Intens.
1: Sí, totalment. Us animem a que les mireu, consulteu i bueno, doncs que pugueu participar. I també en aquestes taules que ja com us ha comentat la Mercè aquests dies, també hi haurà gent per informar. Així que, bueno, moltes gràcies i ens anem veient.
2: A vosaltres, Núria.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
2: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
3: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la Granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de l'Aplec de la Tartana.
4: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Sents aquest bagrec? Hi ha cançons que van canviar el món i que mai passaran de moda. Viatgen a temps amb nosaltres. Els grans himnes del rock, el pop més legendari i els èxits que van marcar la teva vida tornen a sonar amb tota la seva força. Puja el volum, escolta la música del segle passat. Cada dijous de 8 a 9 de la nit al 91.6 de la FM al Prat Ràdio. No t'ho perdis. Salut i rock!
6: El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancing, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus.

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: L'espai de la granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
2: Èxit de la 52a Fira Avícola de la raça Prat.
3: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
2: I el Prat al pessebre vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
4: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Ja setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.

0: La moto de Sasha. Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
1: Tots els dijous, de 10 a 12 de la nit, al 91.6 de la FM, la millor música amb autèntiques arrels jamaicanes a Reggae Sessions. Mountain.

0: Festejamos nuestra 10ª temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore. Miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá, en el Pre Radio.
1: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
2: Què podem dir més?
3: És que no sé de què se tracta.
2: Com que no saps de què se tracta?
3: Ni idea.
2: Xules, és un programa de coses xules.
3: Aneu a punt de veure un...
2: No, esteu a punt d'escoltar.
3: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
1: Rambla 54, de dilluns a divendres. De 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez ha anunciat una ampliació de 23 milions d'euros del Pla BEO que ofereix ajuts de fins a 100 euros als menors de 16 anys per comprar ulleres o lentilles. L'ajut es mantindrà disponible fins al 31 de desembre d'aquest mateix 2026. El president espanyol ha assegurat que més de 700.000 infants pateixen pobresa visual a Espanya. També ha apuntat que un de cada tres nens amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat. Des de la posada en marxa d'aquest programa, al desembre passat, ja s'han tramitat 454.000 peticions d'ulleres o lentilles. I la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra ha traupit de la feina feta dels darrers dos anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Malgrat el discurs, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí, amb una persona ferida i dos detinguts, i també un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. I les entitats socials i ambientals contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat es preparen per la gran mobilització prevista per aquest diumenge a Barcelona. Ens amplia aquesta informació el Lluís Rodríguez del Prat Ràdio.
6: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó en Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
7: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment a l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
6: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
5: I el Servei Català de Trànsit estudia reforçar els controls a la Nacional 260 després d'un cap de setmana tràgic amb 4 víctimes mortals. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha assenyalat especialment alguns trams de revolts freqüentats per motoristes al Ripollès, la Collada de Toses i el Pallars. Trànsit analitzarà avui amb Mossos d'Esquadra possibles mesures, entre aquestes concentrar controls en alguns punts per tal d'augmentar-ne la presència. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
8: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
9: La música d'arrel potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 vinils.
6: Bona tarda. El Prat ha celebrat el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
10: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la Sala d'Art Josep Balles del Centre d'Art Torremuntades.
11: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.

0: A més d'escoltar-nos, segueix-nos a les xarxes.
1: Botànica, geografia, biologia, ecologia, geologia, meteorologia, Sergi Corral posa en valor el medi que ens envolta. Això és el Guaita que tenim.
2: Continguts en xarxa.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes de nou al Guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Sergi, com ha anat aquest estiu?
2: Molta calor.
1: Molta calor, eh?
2: Molta calor.
1: I una calor que no se'n va.
2: No, que no marxa ni amb... allò que se'n diu que no marxa ni amb el detergent aquell famós de color verd, doncs amb això.
1: Ni amb aigua calenta, que
2: ni
1: diuen,
2: amb aigua
1: eh?
2: Calenta, eh? No marxa, no se'n va, i evidentment... ja n'han parlat tots els mitjans, però avui en farem una miqueta de més d'èmfasi en aquest estiu de rècords. O sigui...
1: Estiu de rècords. Avui ens vens a parlar d'això, Sergi, sí. D'aquest estiu de rècords?
2: Sí, sí, us vinc a parlar de història, que hem fet història climàtica, podríem dir, perquè ja veurem quan dura aquesta història climàtica, si, com diuen en castellà, ens la cepillem l'any que ve, l'estiu que ve, dura poquet, però bé, no, hem fet història perquè la magnitud de tot plegat, no només aquí a Catalunya, sinó també a la península i bona part d'Europa, és molt, molt gran, és una magnitud totalment inèdita i superant de molt les calors prèvies, o sigui, els estius càlids previs que havíem tingut fins ara. Doncs, primer de tot, Ona, el que farem o el que vull fer és una mica definir quina situació ens ha portat a tot plegat, perquè sí que és veritat que el context de tot és aquest escalfament global que tenim, no? Però sense conèixer la situació d'arrel, tampoc s'explica, perquè no només podem dir no, és que això ha estat per un augment de temperatura general, no, hi ha unes situacions a darrere que són les que provoquen que la magnitud hagi estat aquesta que ha estat, no? I podríem dir que gairebé tot ha estat provocat per una situació estàtica, persistent, inamovible, del que en diem una dorsal càlida en alçada, és a dir, d'altes pressions en alçada i temperatures elevades en alçada, que ha anat des del nord d'Àfrica, passant per Espanya, fins a ben bé al centre d'Europa. I això ha estat inamovible. O sigui, és una situació que cap entrada, per exemple, cap entrada de nord, cap entrada de cap front, cap etcètera, ho ha pogut moure.
1: Per tant, s'ha instal·lat aquí tot l'estiu i no s'ha mogut, això, eh?
2: No, ha estat persistent i s'ha anat viciant amb el temps.
1: O sigui, per tant, s'ha fet encara més calent.
2: S'ha fet encara més calent, perquè, clar, quan comences... una situació, si aquesta situació no marxa, tant la Terra es va escalfant més, per tant la temperatura de la Terra cada cop és més alta, i també la temperatura del mar cada cop és més alta, com veurem. Per tant, tot això podríem dir que es va sumant, o sigui, va sumant i va fent que l'efecte sigui més gran. Per exemple, el fet que la Terra cada cop sigui més càlida, però que el mar també sigui cada cop més càlida, et resta poder a les marinades, per exemple, no entren marinades, i per tant fa que la temperatura s'escalfi molt més. Zones interiors com la península Ibèrica generen la seva pròpia calor.
1: Ostres.
2: Com passava antigament, per exemple, o més cap al nord d'Àfrica o interior de l'Àfrica, no?, que genera les seves bombolles càlides, ara s'està donant que la península Ibèrica genera les seves pròpies bombolles càlides. Això fa, per exemple, que es donguin determinades situacions que, amb humitat molt, molt, molt baixa, calor molt seca, sense cap mena de ventilació, com si fos una boira d'hivern, aquelles capes d'inversió que no es mouen, doncs es crea també una capa d'inversió, es crea una situació, sobretot entre superfície i 1.500, 1.600 metres d'alçada, que és on es concentra aquest gruix càlid de temperatures i on les anomalies són més bèsties. Per això, observatoris com, que t'anava a dir, Montserrat, Sistema Ibèric, Collserola, Observatori Fabra, o sigui, la baixa i mitja muntanya mediterrània són la que donen la senyal més intensa d'aquest escalfament que hem tingut aquest estiu. Vale? Per aquesta capa d'aire que es genera, aquesta capa d'aire càlid que es genera a terra, puja cap a dalt i no es mou d'aquesta capa. Per tant, això és el que ens porta a parlar després de màximes superaltes, de mínimes tòrrides, de tots aquests llindars climàtics de l'estiu que han fet que ha persistit tant en alçada.
1: O sigui, aquesta capa és el que ens ha fet batre rècords de temperatures.
2: Exacte.
1: A tot arreu, eh?
2: A tot arreu. I és la que encara continua.
1: Encara continua així, aquest setembre,
2: encara continua aquesta. Això té una paraula tècnica que no és cap insult, sinó que se'n diu subsidència.
1: Subsidència.
2: Aquest vici a l'aire per culpa de les altres pressions que no el deixen escapar i es va escalfant a mesura que va perdent humitat, etc. Això se'n diu subsidència. I una situació que, com dèiem, ha afectat a tot el centre, nord i nord-est peninsular, sobretot, curiosament, quasi al llarg de l'estiu ha fet més calor en aquestes regions que no Andalusia, per exemple, ha estat així, i sobretot França, Centre Europa i Regne Unit. Després ho veurem amb dades, eh? Parlàvem de magnitud.
1: Sí.
2: Saps que en física o en ciència les coses es baremen per diferents magnituds. O sigui, s'ha superat en 2, 3, 4, a vegades 5 ordres de magnitud. Doncs el balanç de l'estiu meteorològic dona anomalies entre 3 i 4 graus i mig per sobre de la mitjana.
1: Això és molt, eh?
2: Això és molt, perquè sobre ho dona en els mesos ja de per si més càlids de l'any. O sigui, amb climatologia és normal fer anomalies més bèsties en els equinoccis, o sigui, primavera i tardor, que tenen una disbauxa més gran de temperatura o són més irregulars,
1: sí,
2: que no a l'hivern o a l'estiu, que fer anomalies fredes a l'hivern costa molt més i fer anomalies càlides a l'estiu costa molt més, perquè ja són els mesos més càlids de l'any. Els anteriors rècords, que dataven de l'any 2022 i a l'estiu del 2003, s'han superat entre mig grau i un grau i mig, els anteriors registres. Això és un altre tema, eh? Perquè el tema és no només el rècord, sinó la magnitud que se supera. Aquests dies de setembre, per exemple, estem superant entre 2 i 3 graus per sobre la temperatura màxima absoluta que ja hi havia d'un setembre anterior. I no només un dia se supera el rècord de l'altre dia. Portem 3 o 4 jornades que estem superant consecutivament aquell rècord.
1: O sigui que cada dia fa més calor, eh?
2: Cada dia fa més calor. I aquests rècords es baten amb més diferència de graus. O sigui, quan tenim una situació càlida, és molt més càlida. Aquestes situacions són molt més càlides. Per què passa això? Doncs és el quid de la qüestió, perquè no només és que s'estigui escalfant, el que dèiem abans, perquè tot això sigui la magnitud aquesta que sigui de gran, han d'intervenir molts, molts factors més.
1: I quines són les regions on s'han donat més aquestes anomalies aquest any?
2: Aquí a Catalunya, per exemple, ha estat el Pirineu, el Prepirineu i la Catalunya Central. Per exemple, aquí s'ha arribat entre els 4 i els 4 graus i mig per sobre de la mitjana, que és moltíssim.
1: Home, i tant.
2: Perquè et facis una referència, valls del Pirineu, com per exemple la del Segre, la de les Nogueres, la del Ter, han assolit temperatures màximes entre els 40 i 42 graus. No només això, a les valls de l'Ebre i, per exemple, a les valls del sistema ibèric, per sobre dels 1.000 metres d'alçada, també s'han assolit els 38 a 39, 40 graus aquest estiu, amb mínimes que pràcticament tropicals també aquestes alçades superant els 20 graus.
1: Clar, que això fa uns anys era impensable.
2: Per tant, anem cap aquí. Per exemple, observatoris del litoral, aquí a Catalunya, han superat la cinquantena de dies per sobre dels 30 graus. El prelitoral han superat els 60 a 70 dies consecutius d'aquests registres. Observatoris de la Catalunya Central, de la Plana de Lleida i de la Vall de l'Ebre han superat els 50 a 60 dies en màximes per sobre dels 35 graus. I en el conjunt de Catalunya es comptabilitzen fins a dia d'avui 23 jornades on la màxima ha superat els 40 graus en algun observatori de Catalunya.
1: Ja començo a tenir calor, amb aquestes temperatures, Sergi, perquè 40 graus són molts, i 23 dies seguits superant els 40 graus...
2: Exacte.
1: Acabarem rostits.
2: És moltíssim. Pel que fa a les mínimes, el panorama és igualment espectacular. En indrets del litoral ja superen les 80 a 100 mínimes tropicals, aquelles que superen els 20 graus de mínima. I al centre de Barcelona han superat les 60 nits tòrrides, és a dir, per sobre dels 25.
1: Aquelles nits en què no podem dormir.
2: Aquelles nits en què no donem dormir. I al Cap de Creus fins i tot es va registrar una mínima de 32 graus a Portbou, que ja no és nit tòrrida, és nit roent.
1: Home, és que 32 graus a la nit...
2: A la nit...
1: Uf, no passa ni un bri d'aire, m'imagino, eh?
2: Una situació d'aquella tramuntaneta feble, rescalfada, càlida, igual, i amb humitats del 10 al 15%, eh? Humitats mínimes. En fi, com dèiem, són valors extrems que superen entre 20 i 50 dies els valors mitjans d'aquests extrems climàtics que fa poc, fa just de mig any, publicava el Servei Meteorològic de Catalunya amb un atlas del període dels anys 90 fins a 2010 aproximadament, doncs els valors d'aquest any superen en una magnitud de 20 a 50 dies aquests llindars.
1: Déu-n'hi-do, que estem, estem batent rècords i de manera molt, molt gran.
2: De manera molt gran. Europa, evidentment, també té aquesta magnitud, eh? Per exemple, un repasset ràpid, a Catalunya, el balanç global de l'estiu ha estat 3 graus per sobre de la mitjana, amb una màxima absoluta de 44,1 graus a Vinebre. A Espanya, la mitjana ha estat de 24,8 graus al conjunt del territori espanyol. Això són 2,6 graus per sobre. Amb una màxima de 45,2 graus a Écija, a la Sartén, allà a la vall del Guadal. A França, la mitjana de l'estiu ha estat de 24 graus. Això és 3,6 graus per sobre de la mitjana.
1: 3,6 graus per sobre de la mitjana és molt, eh?
2: Quan a l'estiu més càlid fins ara, que era el de 2003, havia superat els 2,7 graus. És per això que et deia abans, superem un grau i mig. Un grau a l'estiu més càlid establert fins ara, que era el 2003, que hi era una barbaritat a nivell europeu. La màxima absoluta a França ha estat els 44,3 graus a la població de Pisós a les Landes.
1: Clar, 44,3, això és pràcticament el doble de la temperatura mitjana.
2: Exacte.
1: Per tant, aquests ho devien notar molt i molt, eh?
2: No, clar, és una temperatura extrema. Estem parlant de temperatures gairebé de la vall del Guadalquivir, del sud de la península Ibèrica.
1: Clar, clar, és que se't dobli la temperatura, déu-n'hi-do.
2: A Anglaterra, la mitjana ha estat de 18,2 i s'ha situat en 2,5 graus per sobre de la mitjana. Londres, per exemple, ha arribat als 38,1 graus, rècord absolut. La gespa dels parcs de Londres està sucarrimada, perquè hem de dir que, a part de tota aquesta calorada, s'ha sumat la sequera. Ha plogut molt poc en tot el conjunt d'Europa. Això, en general, ha estat un estiu terriblement sec, per tant, això ha afectat molt a la vegetació. Alemanya, 3,3 graus per sobre de la mitjana, amb una màxima absoluta de 41,8 graus a Mockern-Drewitz, a la Saxònia. I a Bèlgica, una mitjana de 2,8 graus per sobre de la mitjana i la màxima absoluta ha estat de 40,4 graus a Ullet.
1: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I Sergi, a tu que t'agrada sempre capbussar-te al mar, l'aigua del mar també li han afectat aquestes temperatures?
2: Li han afectat, mira, de tant en tant que he passat a l'aigua, perquè hi havia dies que he estat més d'una hora dintre l'aigua, i ja em coneixia, ja li posava noms a les roques i als peixos, perquè en tanta estona, però tota aquesta calda en superfície i les situacions meteorològiques aquestes que us dèiem, no?, de gran insolació, de poc moviment d'aire, poc moviment de mar, han fet que la temperatura de l'aigua del mar, per exemple, l'Estartit, hagi assolit els 27,8 graus en superfície, rècord absolut. 30,3 graus a la costa central.
1: Déu-n'hi-do.
2: 33 a la boia de Sa Dragonera d'Illes Balears, de Mallorca. Rècord absolut. I al Golf de Lió s'ha arribat als 29,2 graus.
1: Això és una aigua tan calenta que potser fins i tot no ve ni de gust posar-s'hi.
2: No, no, no, no, no, no ve de gust. Té una afectació molt gran a la vida marina, tant a la intrusió d'espècies més d'origen tropical o subtropical, però també la mortalitat d'aquelles espècies que no es poden moure. Coralls, gorgònies, mol·luscs, equinoderms, algues...
1: Per tant, està provocant un canvi de biodiversitat marina.
2: Molt important. Parlem, per exemple, que són aquestes onades de calor marina, aquestes que se'n diuen, que la primera es van anomenar les onades de calor terrestre, després es va passar el qualificatiu a onada de calor marina. Són valors entre 4 i 7 graus per sobre de la mitjana.
1: Clar, clar, és que es disparen totalment.
2: Són valors totalment disparats, per tant, això ha de tenir una afectació super alta. Per exemple, el Golf de Lleó, com tampoc hem tingut tramuntana aquest estiu, que hem tingut un total de 6 dies de tramuntana en tot l'estiu, poquíssim, s'ha arribat gairebé a superar els 29 graus de temperatura.
1: Déu-n'hi-do.
2: A l'indret més fresc de la Mediterrània, eh? Podríem dir.
1: Que 29 graus siguin l'indret més fresc de la Mediterrània, això vol dir que comencem a tenir un problema, amb aquestes altes temperatures.
2: Oi tant, oi tant.
1: Doncs Sergi, moltes gràcies per fer-nos una mica aquest balanç, per posar xifres, una mica aquesta calor que ens ha estat asfixiant tot l'estiu, i ens retrobem el proper Guaita, esperem, amb una temperatura una mica més baixa.
2: Espero que ens trobem una miqueta més frescos i no ser tan dramàtics com aquest primer episodi.
1: Doncs moltes gràcies, Sergi.
2: A vosaltres.
3: Continguts en xarxa.
4: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
5: Han surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
6: La cooperativa obrera de vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'Avinguda 11 de setembre.
7: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
8: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
9: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
10: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Ràdio.
9: Inversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
10: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
11: Sents aquest bagec? Hi ha cançons que van canviar el món i que mai passaran de moda. Viatge en el temps amb nosaltres. Els grans himnes del rock, el pop més legendari i els èxits que van marcar la teva vida tornen a sonar amb tota la seva força. Puja el volum, escolta la música del segle passat. Cada dijous de 8 a 9 de la nit al 91.6 de la FM, al Prat Ràdio. No t'ho perdis. Salut i rock!
12: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
13: Què podem dir més?
14: És que no sé de què se tracta.
13: Com que no saps de què se tracta?
14: Ni idea.
13: Xules, és un programa de coses xules.
14: Aneu a punt de veure un...
13: No, esteu a punt d'escoltar.
14: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
12: Rambla 54, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
15: El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancing, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.
16: Festejamos nuestra décima temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore. Miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá, en el Prat Radio.
17: Loco. ¿Tú eres perfecta?
18: No lo sé.
17: ¿Y tú?
18: Pues claro que sí.
17: ¿Y tú, que eres perfecta?
19: Però n'hi ha algú perfecte?
17: No ho sé.
19: Clar que no.
17: No?
19: No, no hi ha ningú perfecte.
16: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.
20: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.

Fins aquí el Planeta Prat d'avui. Us deixem ara amb l'espai podcast del Prat Ràdio. Gràcies als col·laboradors i col·laboradores que fan possible el Planeta Prat. Gràcies també a tot l'equip, amb Sergio Villarà per tècnica, Marc Quinto a la producció i Neus Bou a les xarxes socials. I com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem demà. Cuideu-vos!

0: Són 2:15.
1: El Prat en 3 minuts.
0: Bon dia, us parla Rocío Sant Eufèmies. Aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació, al carrer Aragó, en Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre d'Aeroport.
2: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment en l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
0: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels i passarà per Gavà i Viladecans, així com el Prat. Qui també s'ha pronunciat al respecte ha estat l'alcaldessa del Prat, Alba Bou, qui ha tornat a refermar la seva oposició a l'ampliació de la infraestructura en el discurs institucional de l'acte de la Diada del Prat.
3: A l'inici del curs polític no puc deixar de refermar que l'aeroport no pot créixer ni un pam més. Defensar el nostre delta, la nostra platja i el nostre parc agrari no és un particularisme local. És la nostra forma de defensar el planeta i un desenvolupament sostenible i raonable per totes.
0: Una diada on la batllessa ha apel·lat al consens del catalanisme de 1976 quan s'han celebrat 50 anys de la recuperació de la commemoració després de la dictadura. I us avançàvem la setmana passada. La Festa Major del Prat comptarà amb guany amb un nou sistema de càmeres de seguretat a tots els espais que concentrin aglomeracions. Aquestes càmeres s'instal·laran de forma temporal, només mentre duri la festa. La seva funció principal serà la protecció de les persones que assisteixen als diferents actes festius per tal de controlar possibles delictes com furts, incivisme o agressions.
1: Esports.
0: I el masculí de la Fundació de l'AEPRAT ha quedat eliminat de la Copa Catalunya contra el Martorell amb un resultat d'un a 5. Els de Luis Gómez s'han avançat en el marcador a través de l'Eix García en el minut 5 de partit, però els blanc i vermell, poc abans del descans, han revertit el marcador amb gols de Canyes i Carbó. Aquesta ha estat la primera derrota en partit oficial d'aquest equip en més de 12 mesos, ja que la temporada passada, recordem, va fer ple de victòries. Doncs és tot. De moment tornem a la una amb el Prat és notícia.
4: Comença l'Espai Podcast, una finestra radiofònica del Prat Ràdio Més. Pots trobar aquest i molts més al web de l'Espai d'Àudios a la Carta de la Ràdio Pública del Prat.

0: Us donem la benvinguda a aquest podcast sobre memòria històrica. Per a nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que amb esforç i sacrifici han fet avançar la societat fins als nostres dies. Aquest és l'objectiu d'aquest podcast que avui estrenem. Volem mirar enrere en el temps per entendre el per què i el com van passar les coses. Parlarem amb testimonis dels fets més importants de la història recent i conversarem amb persones expertes. Volem parlar de memòria històrica amb rigor, involucrant en aquest procés la comunitat de la ciutat, especialment el jovent, i creant espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària. De la mà d'estudiants de secundària dels instituts Salvador Dalí, Estany de la Ricarda, Ribera Baixa i Valdiri Guilera del Prat de Llobregat, aquest podcast ens permetrà reflectir-nos en uns miralls en què veurem com, en realitat, som l'herència d'aquelles persones que van lluitar i patir perquè nosaltres puguem gaudir de drets i llibertats. L'alumnat que ens acompanyarà durant els pròxims 13 episodis ha participat de les entrevistes que hem fet, però també de la mà del Teatre Cadis del Prat de Llobregat dona vida a personatges reals o imaginaris que ens ajudaran a reviure el passat com si fos avui. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 1. Barcelona. Rosa de Foc.
0: La guerra no canvia. Sempre beneficia els poderosos i és la societat civil, especialment la més pobra, la que en paga les conseqüències. D'exemples en tenim molts, fins i tot als nostres dies. Però avui marxem fins a principis del segle XX per conèixer un dels exemples més clars d'aquesta desigualtat. Entre el 26 de juliol i el 2 d'agost de 1909, Barcelona i altres municipis catalans van convertir-se en focus de protestes antimilitaristes i anticlericals que van escalar en violència i intensitat. Un esclat revolucionari que arrencarà molt abans, amb un decret que obligava joves catalans i d'altres parts de l'Estat a anar a la Guerra de Melilla. El descontent pel reclutament es va agreujar perquè només les famílies riques podien pagar 6.000 rals i lliurar-se de la guerra. Els més humils, la majoria, no podien permetre's aquesta exempció.
2: El principal problema són les desigualtats socials, no? Perquè en la guerra del Rif, aquesta guerra que fa que es busqui la lleva dels soldats, el sistema de reclutament és molt peculiar. Tu pots redimir d'anar a l'exèrcit si pagues un tant, no? I si no, doncs hi has d'anar. És evident que al final qui va a la guerra són les persones pobres, els fills dels treballadors, etc. No? I per tant, a més, en aquell cas concret, la lleva bàsicament és de soldats catalans. No? Llavors, aquesta, diguem-ne, doble vessant, per una banda el fet que sigui gent pobre i per l'altra que siguin catalans, fa que l'esclat, en aquest esclat sí, barreja moltíssimes coses, perquè s'hi barreja l'esclat social, però també s'hi barreja part de l'esclat nacional.
0: Hem escoltat l'Agustí Colomines, expert en la matèria, amb qui hem visitat l'escola Pia Sant Antoni, un indret que serà clau durant la Setmana Tràgica. Sobre el reclutament, Líria, estudiant de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí del Prat de Llobregat, ens planteja una qüestió.
3: Què passava si un jove cridat a files estava fora de Catalunya?
4: Si estava fora de Catalunya i es podia escapar, suposo que se'n lliurava. La majoria de la gent, joves inclosos, no podien viatjar. Això de viatjar em sembla que ara és allò de que podem. Bueno, marxem fora una setmana, marxem fora un mes i té una revolta i et pilla fora. Llavors no, perquè llavors la gent no es movia, no es movia, menys els jovents. No tenien diners ni havia el costum de fer-ho.
0: I encara més, la guerra de Melilla era molt impopular entre la població. La gent veia aquell conflicte com un capritx de les elites espanyoles per enriquir-se encara més i no un assumpte que afectés les classes populars. Per comprendre bé què va ser la Setmana Tràgica i quina petjada ha deixat a la nostra societat, hem d'entendre el context en què es va donar. Espanya viu una època de decadència política amb la independència de les antigues colònies americanes encara en el record. La Catalunya industrial està formada per una societat burgesa benestant, propietària de les grans fàbriques, que conviu juntament amb la majoria obrera i menestral, en condicions de pobresa. La diferència de classe, però també el sentiment nacional, dividien la societat catalana, i especialment aquella que vivia a les grans ciutats com Barcelona. La capital catalana encara no és com la coneixem avui dia. La gent viu principalment a la part més antiga, la que fins feia unes dècades havia estat envoltada de muralles. L'Eixample està en construcció, un projecte urbanístic ambiciós que ha generat molts llocs de feina en la construcció de la ciutat del futur. Les fàbriques també són l'altra sortida econòmica de les classes populars. Famílies senceres malviuen ben a prop de grans nissagues burgeses. Persones nascudes a Barcelona o altres llocs de Catalunya conviuen amb immigrants arribats d'Andalusia, Extremadura o d'altres llocs d'Espanya. Això genera un batibull polític i social que tindrà el seu esclat més tard. El moviment obrer té molta importància en aquella Barcelona de principis del segle XX, però també el republicanisme, una idea política liberal que té una vessant més catalanista, representada per la burgesia catalana, i una altra més espanyolista, encapçalada per un nom, Alejandro Lerroux.
4: Un personatge molt controvertit. Alguns diuen que era un demagog, altres deien que era un personatge que havia arribat per desfer els partits anarquistes, o sigui, els socialistes d'aquí de Catalunya, que era anticatalanista totalment, això feroçment anticatalanista. Lerroux tenia aquesta verborrea revolucionària que primer va enganyar una mica a la gent, sobretot als anarquistes.
0: La historiadora Soledad Bengoetxea ens ha parlat d'aquest polític que va fer servir l'anticlericalisme i l'anticatalanisme per agitar les masses i escalar posicions, fent servir retòrica demagògica, sempre al servei dels seus interessos polítics. El catalanisme, però, no era exclusiu de les classes benestants. Bona part de l'obrerisme també tenia simpaties per les idees catalanistes, si bé la ideologia predominant entre les classes populars era l'anarcosindicalisme.
4: Estem parlant de 1909. Pensa que 7 anys enrere, només 7 anys, en 1902, els anarquistes havien endegat una vaga general d'una setmana de duració, una setmana Barcelona aturada pels anarquistes. Vull dir que les classes benestants, al 1902, van mobilitzar-se moltíssim per veure què podien fer per frenar aquest moviment anarquista. L'anarquisme era l'ovella negra de la burgesia.
2: Els treballadors d'aquella època mantenen un discurs així, no?, de catalanisme popular, per entendre'ns, no?, que fa que sorgeixin les dues coses amb una facilitat tremenda, no? Viuen, diguéssim, les dues opressions d'una manera molt clara.
0: Quan es recluten les lleves per la guerra de Melilla, hi ha protestes ciutadanes, moltes d'elles encapçalades per dones que suposen a que els seus fills i marits vagin a morir lluny de casa per un conflicte que els és del tot aliè.
4: L'embarcament de tropes a Barcelona comença l'11 de juliol i el dia següent es produïren manifestacions antibel·licistes incidents als pols i per carrers. El clima era d'irritació popular, compartit pels partits nacionalistes, republicà, radical i socialista, contra una guerra incompresa. Tothom estava agitat, inquiet. Entre les assistents, la majoria eren dones obreres, familiars desenrolats que intentaren impedir l'embarcament al vaixell Puerto Rico i llençaren a l'aigua el tabac i els escapularis que prèviament els havien repartit algunes dones de la burgesia com a caritat. Algunes dones de la burgesia havien anat allà a donar escapularis a tratar de pacificar la revolta. Segons les cròniques, les dones cridaven: «Llanceu les vostres armes, que se'n vagin els rics, o tots o ningú, que se vagin els frades».
5: Marxar a la guerra i morir-se significava que et deixaves vídua, i era molt complicat, una vídua amb fills, sostenir la família, i això ens explica també l'aparició d'una prostitució extensa. Diguem-ne que les dones se subjeven perquè diuen: «Ostres, si es mor el meu marit i em foten fora de la feina, és que m'he de dedicar al carrer», literalment. I això explica també que hi hagi moltes dones a la insurrecció, les cremes de convents, d'esglésies, de col·legis religiosos.
0: Amb l'historiador David Martínez Fiol hem parlat precisament davant l'església del Clot. Com veurem més endavant, aquest va ser un dels edificis religiosos que va cremar durant la Setmana Tràgica. Líria, l'estudiant de secundària que ens acompanya en aquest capítol de Miralls de Memòria, es pregunta per què aquella guerra va generar tant de rebuig.
3: Per què la gent no volia anar a la guerra del Marroc? No tenien sentiment patriòtic?
2: És que la guerra del Marroc no es feia per cap cosa patriòtica. La guerra del Marroc es va fer, bàsicament, per defensar les mines de ferro, que eren propietat del conde de Romanones, que era, havia estat primer ministre, i del Comillas, del marquès de Comillas, no?, que era un dels importants d'aquí. Per tant, plantejar la guerra en termes de la lluita contra l'invasor àrab, per entendre'ns, és una absurditat. És una guerra colonial en totes les de la llei.
0: De fet, el sentiment popular envers aquest conflicte és que es tracta d'una guerra per interessos econòmics de gent poderosa de l'Estat i que no té res a veure amb el benestar de la ciutadania. L'oposició a la guerra, al principi, no va més enllà d'algunes protestes i, de fet, l'embarcament de soldats al port de Barcelona tindrà lloc sense gaires incidents. Les notícies que arribaven del front no eren bones i les morts de soldats a Melilla són l'espurna que encén una jornada de protestes a Barcelona que aviat s'estendrà a altres municipis catalans.
6: Viatgem a través dels miralls de memòria per entendre la indignació, la por i la incertesa de les persones que van rebre la notícia del reclutament per anar a la guerra del Marroc i de com les successives revoltes van desencadenar el que es coneix com la Setmana Tràgica.
7: Atenció, atenció, senyores i senyors. Arriben darreres novetats del Navarroc. L'exèrcit espanyol cau derrotat després d'una llarga jornada d'inesgotables i acarnissades batalles a Barranc del Llop. Davant de la falta d'efectius, els soldats de reserva seran cridats a les files i hauran d'embarcar en la data establerta al port de Barcelona. No es quedin sense els seus exemplars, per saber tots els detalls.
8: Com que reservistes? Malparits!
9: Xxxt! Està el nen davant!
10: Què vol dir? Què són els reservistes?
8: Desgraciats! És una batalla perduda i ens envien allà igualment.
9: Joan!
10: Ens enviaran al Marroc!
9: Joan, per l'amor de Déu! No pot ser!
11: Tranquil·la, Maria, no em tocarà anar. Tot estarà bé.
9: No vull...
11: No pateixis. Estarà tot bé, amor. No ens separaran.
9: Marxem. Hem de fugir.
11: Què? A on?
9: Abraça'm fort. Vull sentir-te a prop. Quedem-nos així fins a l'últim moment.
8: Vaig perdre el meu germà a la guerra de Cuba. No em dóna la gana ara perdre també el meu fill. Què s'han pensat? Malparits. Colla de malparits.
12: Mare.
13: Tranquil. No t'espantis.
12: No vull anar a combatre el front. No vull que em matin.
13: No pateixis, fillet meu. Segur que el teu pare pot moure algun fil perquè et quedis. No t'has de moure del meu costat. I poden anar d'altres, segur.
12: Si us plau, mareta, no vull marxar. Oi que no hauré de marxar.
14: Camarades, no podem permetre aquesta injustícia.
15: No hem de lluitar per una causa que no és la nostra.
14: Ens reunirem i ens mobilitzarem com a poble.
15: Atenció a tothom. Des de Solidaritat Obrera us convidem a reunir-nos per organitzar una vaga contra la crida de reservistes i en contra del poder opressor. Aturem l'Estat i defensem el poble.
14: Aturem l'opressió i defensem el poble.
16: Aturem l'opressió i defensem el poble. Aturem l'opressió.

0: La convocatòria de protestes per part de Solidaritat Obrera aviat s'anirà de les mans i a Barcelona les protestes agafaran un caire violent quan grups desvalutadors dirigeixin la ràbia popular cap a l'Església.
1: El dia 24 de juliol, dos dies abans, es va constituir un comitè de vaga format per anarquistes, lerrocistes, socialistes, que va decidir convocar una vaga general pel dia 26. La resposta de la multitud desbordà el comitè de vaga. La revolta prengué un caire resurreccional no previst, sense que els partits republicans en volguessin assumir la direcció. Ningú va voler assumir la direcció. El poble, obrers, menestrals, mestresses de casa, obreres, vagabuns amb vestits estripats, tots eren els ames dels carrers. Barcelona quedà sense subministrament de gas i electricitat incomunicada. I el capità general de Catalunya declarava l'estat de guerra i el governador Osorio dimitia. Només la Guàrdia Civil s'enfrontava als vaguistes.
0: El sentiment popular que les institucions religioses s'apropaven al poder i no pas a la gent comuna va calar fort entre els manifestants.
2: Si és una insurrecció tan de lluita de classes, per què no es cremen les fàbriques? I aleshores, en aquest sentit, sí que és veritat que si cremes la fàbrica, estàs cremant el teu lloc de treball. El món patronal d'aquell moment és un món patronal catòlic, molt vinculat a l'Església, però en tot cas, tornem al que dèiem, la paradoxa de aquest món patronal catòlic no es veu afectat en les seves empreses, però sí que es veu afectat els edificis religiosos, perquè són el símbol d'aquest integrisme que dona suport al món empresarial.
1: La gent considerava que l'Església estava al costat dels rics, això per començar. A més, l'Església estava a favor de la guerra del Marroc, perquè hi havia interessos econòmics al Marroc. I si es parla de la participació de les dones en aquella revolta, no es pot oblidar que els convents que tenien nenes i dones acollides per pobresa o per suposadament redimir-les de la mala vida, tenien oficines d'ocupació i també regentaven tallers on es manufacturava gran quantitat de gent en depunt, que a elles les pagaven una misèria i moltes dones que cosien a fàbriques i a casa consideraven que es feien competència, una competència vaigata i desleial. Vull dir, era tot un caldo de cultiu perquè es que és aquest sentiment anticlerical.
0: El Col·legi de Sant Antoni, de l'Ordre dels Escolapis, va esdevenir un símbol de la Setmana Tràgica. Va ser un dels primers, si no el primer, edifici religiós en cremar el 27 de juliol de 1909 i l'últim del que se'n van poder apagar les flames. Així i tot, aquesta escola es manté oberta avui dia, tot i que d'aquell foc només en van quedar de peu algunes parets.
3: El primer establiment religiós que cremen és aquest convent. No, el convent dels Escolapis de Sant Antoni, que és on hi ha, a més, la residència dels Escolapis de Catalunya. No? I és un establiment molt gran que s'havia construït per donar cobertura i ensenyament als treballadors de l'Eixample, no? que estaven construint l'Eixample, i dels burgesos que vivien aquí, al capdavall, el Palau Güell està aquí sota, no? I per tant... I aleshores aquest és el primer que crema i curiosament és l'últim que poden apagar el dia 29. Pel que se sap, aquesta escola per exemple va ser cremada per xicots d'entre 14 i 20 i pico d'anys, no? Estaven afiliats a algun sindicat o algun... Pues, no, particularment, no?
0: Abans hem vist que Barcelona no era com la coneixem avui dia. De fet, barris com el Poble Nou, Sant Andreu o Gràcia eren pobles separats del que ara coneixem com el centre de la ciutat. Això no va impedir que allà també s'hi cremessin convents i esglésies.
2: Aquí al Poble Nou hi ha com uns tres focus. Un seria aquest que estem aquí davant, no? L'església del Clot. Una, l'església de la Immaculada Concepció, que està al carrer Llull. I després hi ha un altre focus, aquest ja superallunyat, que és el que s'anomena el barri de Pequín. I allò és un barri de barraquistes que es configura tot just acabada la guerra de Cuba i que inicialment venen xinesos i filipins que s'havien convertit al catolicisme a Cuba i a les Filipines i que evidentment havien estat proespanyols i que quan acaba la guerra emigren cap aquí i munten un barri de barraques, i aleshores en el barri de Pequín el que hi ha és la crema d'una església. Aquests xinesos i aquests filipins no són protagonistes de la crema d'aquesta església perquè ells són catòlics. En realitat és gent obrera que ve pròpiament del Poblenou, que es passa per allà i aleshores cremen l'església.
0: Només a Barcelona i Rodalies hi va haver més de 60 convents cremats, però la setmana tràgica va anar molt més enllà de la capital. Sabadell, Granollers o Manresa també van viure revoltes destacades aquells dies, però la xifra de municipis on hi va haver protestes és encara més llarga.
4: Ens endinsem en la por i l'angoixa de la gent que va patir en primera mà les conseqüències dels aldarulls i l'opressió durant les protestes.

Estimat Toni, t'escric aquesta carta per l'urgència de la situació. Els carrers estan plens de fum i cendra. Els manifestants atrinxerats i la policia exercint pressió. No sé què fer. No tinc veu, però segueixo cridant. Ells criden. Ells alcen els seus punys sense por. Surto amb el meu cos armat i l'ànima nua. Surto perquè no tinc res a perdre. Surto amb el preu de la bala i amb el front alt. Surto fent història, encara que el meu nom no sigui recordat. Formo part de quelcom més gran. Coneixen la meva ideologia, saben qui sóc,

0: para civilizar la especie.
1: ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Per l'amor de Déu, estàs tremolant. Ha passat algo? M'estàs espantant. Teresa, digues alguna cosa.
2: És culpa seva. Tot és culpa seva.
1: De què parles?
2: Que no ho estàs veient? S'han tornat bojos. Animals, ajuda'ns, germana.
1: Què t'han fet, Teresa?
2: Res. Estic bé. Ja ha passat.
3: Policia, obriu la porta.
1: Merda, ja són aquí.
3: Obriu la porta.
2: Beatriu, què has fet?
1: Xxxt, no obris. Fes alguna cosa.
2: Què has fet? Deixeu-la, sisplau.
1: Teresa!
2: Deixeu-la.
3: Endueu-vos-la. A la monja. Deixeu-la al llit.
2: Beatriu, no. Ai, Déu meu, com hem caigut en tan profunda desgràcia. Senyor, tu que tants cops has sentit les meves oracions i pregàries, et prego que m'escoltis una vegada més. Protegeix i cuida de les meves germanes. Pare, que han honrat tan bonament el teu nom, protegeix també la Beatriu, sang de la meva sang, que cega pels seus ideals, ha deixat que els seus desitjos de justícia siguin mal influenciats pel mateix diable. Feu que paguin aquells pecadors d'ànima infama, els actes dels quals han profanat aquesta santa església i els cossos de les seves abadesses, en el nom del Pare, del Fill, de l'Esperit Sant. Amén.

0: La resposta de les autoritats a aquell aixecament popular va ser dura. Si bé en un primer moment la guarnició barcelonina de l'exèrcit es va negar a disparar contra els seus propis veïns i veïnes, les tropes portades d'altres llocs de l'Estat, a qui se les havia fet creure que venien a Barcelona a aplacar un moviment separatista, sí que ho van fer. El resultat, més d'un centenar de civils morts i mig miler de ferits. La setmana tràgica no havia estat una revolució organitzada. Havia estat l'esclat del descontentament popular, de la por a la misèria que deixava la guerra a les llars més humils. I precisament va ser la mateixa classe obrera la que en va pagar les conseqüències.
1: Parlem del balanç de víctimes. 3 morts i 27 ferits entre les forces de l'ordre, de 75 a 100 morts amb centenars de ferits entre la població civil. I es van clausurar 150 centres obrers i culturals, 6 periòdics i totes les escoles laiques, totes, es van tancar. Destaquem que l'Església i les classes dirigents van exigir duresa contra els revoltats. Només el poeta Joan Maragall va alçar la veu contra la revenja i la indiferència.
2: La Setmana Tràgica es convertirà en un mite. Es reforçarà aquesta idea de la Barcelona Ros de Foc, de la Barcelona Resistent. També és veritat que això permetrà un cert ascens del republicanisme, no? Que se sentirà fort i que, en definitiva, acabarà conquerint l'Ajuntament de Barcelona i tot plegat, no? I una certa decadència o un inici de la decadència del catalanisme conservador que havia estat més o menys implicat en la repressió.
0: Però si hi ha un nom lligat a la repressió de la Setmana Tràgica és Josep Ferrer i Guàrdia. Era un pedagog que havia creat el que s'anomenava l'Escola Moderna, un model educatiu laic que aviat va esdevenir una mena de competència de l'Església, que fins aleshores tenia pràcticament el monopoli de l'ensenyament.
3: Això moltes vegades no s'incideix en el tema, és una escola laica privada i que, per tant, no està pensada pels nens dels obrers, sinó que està pensat per, allò, nanos de la classe mitjana progressista. I és veritat que té un discurs, allò pedagògic, on el tema de l'anticlericalisme, no explicitat com anticlericalisme, però explicitat com a escola laica, és molt important. Aleshores, des del món de les dretes clericals, home, és la competència. Ja anava bé culpar-lo d'algú perquè es pensava, bueno, si eliminem a Ferrer i Guàrdia, s'enfonsen les escoles, l'escola moderna, l'escola laica moderna, i, per tant, continuem amb el monopoli religiós catòlic de l'educació per part de l'Església. El món governamental, les autoritats judicials i polítiques li tenien ganes, i aleshores aprofiten l'avinentesa de la Setmana Tràgica per assenyalar-lo amb el dit. Amb proves o sense proves?
1: Ferrer va ser, doncs, una víctima de la Setmana Tràgica, no un protagonista. La fermesa que va mantenir fins a l'últim instant de la seva vida no va permetre que els soldats que li anaven a fusellar li envenessin els ulls i mirant-los va dir el que

0: Miralls de memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració d'Almudena Maluenda Bataller. Has escoltat l'Espai Podcast, una finestra radiofònica del Prat Ràdio Més. Pots trobar aquest i molts més al web de l'Espai d'Àudios a la Carta de la Ràdio Pública del Prat.
1: Aquest cap de setmana s'està disputant a la platja del Prat el 9è Campionat d'Espanya Màster de Pesca Mar Costa.
2: En marxa la 47a exposició col·lectiva d'artistes del Prat.
3: Últim esforç del Banc dels Aliments per trobar voluntariat a pocs dies del gran recapte que es farà aquest cap de setmana.
4: Cultura, actualitat, informació. El Prat Ràdio.
2: És la una.
5: El Prat és notícia.
2: Bona tarda. L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. Tot plegat quan el govern espanyol encara ha d'aprovar el document de regulació aeroportuària al DORA 2027-2031 amb una inversió prevista de 13.000 milions d'euros pel conjunt de la xarxa. De seguida ho repassem, però el dia ens ha deixat altres titulars. El Prat ha commemorat la Diada Nacional de Catalunya en la vigília de l'11 de setembre, un acte que ha servit per retre homenatge als 50 anys de la recuperació d'aquesta celebració després de la dictadura. Aquest octubre torna al Prat Ball, la iniciativa municipal que vol impulsar el comerç local amb descomptes a botigues de la ciutat. Després d'un dels estius més calorosos dels darrers anys, toca acomiadar-se de la platja, el sol i el temps lliure per reconnectar amb la normalitat. Avui al Prat és notícia, repassem com han viscut pretencs i pretenques la tornada a la rutina. Els esports, el masculí de la Fundació de l'Aeprat ha quedat eliminat de la Copa Catalunya contra el Martorell amb un resultat d'1 a 5. Els de Luis Gómez s'han avançat al marcador a través de l'Eix García en el minut 5 de partit, però els blanc i vermell, poc abans del descans, s'han revertit el marcador amb gols de Canyes i Carbó. I pel que fa al temps, arrenquem la setmana amb cel clar i un lleuger augment de les temperatures. Els termòmetres oscil·laran avui entre els 22 i els 31 graus. Comencem el control tècnic amb Sergio Villari, qui els parla avui, Rocío Santeufemia. Comencem. L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura, tot plegat quan el govern espanyol encara ha d'aprovar el document de regulació aeroportuària al DORA 2027-2031 amb una inversió prevista de 13.000 milions d'euros pel conjunt de la xarxa. Així mateix ho destaca Clàudia Custodio, integrant de la plataforma.
6: Aspirem a la mobilització, com ja vam fer 5 anys enrere, d'una mostra representativa de la societat catalana, que en aquella ocasió va reunir milers de persones que ens vam concentrar al carrer Tarragona i, tot i que ja sabíem que l'ampliació en aquell moment estava aturada, vam expressar que segurament caldria tornar a mobilitzar-nos més endavant. Aquest moment ha arribat i tornarem a mobilitzar-nos i tornarem a fer-ho perquè no s'ampliï l'aeroport, ni ara ni mai.
2: La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació, al carrer Aragó, en Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
7: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment a l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones. Som aquí precisament també per denunciar la intensa turistització que ens estan imposant cada dia arreu i que tants efectes negatius comporta i que vivim diàriament.
2: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans i també pel Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
5: Política.
2: El Prat ha commemorat la Diada Nacional de Catalunya en la vigília de l'11 de setembre, un acte que ha servit per retre homenatge als 50 anys de la recuperació d'aquesta celebració després de la dictadura. En aquest sentit, el discurs institucional de l'alcaldessa del Prat, Alba Bou, ha reivindicat el consens d'aquell catalanisme de 1976.
8: Hem de reivindicar amb orgull aquell catalanisme popular que va inspirar ara fa mig segle les persones que, vingudes d'arreu, es van aplegar aquí al Baix Llobregat, a la ciutat veïna de Sant Boi, l'11 de setembre de 1976. Un catalanisme popular que sap que el que determina la qualitat d'una pàtria no és la mida de la seva bandera, sinó com cuida la seva gent, els infants, les famílies, les persones grans i també les que acaben d'arribar per prosperar i contribuir amb la seva feina al progrés col·lectiu.
2: Alba Bou també ha fet una crida a superar les diferències a favor del diàleg i el respecte. I a pràcticament una setmana de la gran manifestació contra l'ampliació de l'aeroport, la batllessa ha fet referència a l'emergència climàtica i ha refermat la seva oposició.
8: Construir esperança vol dir projectar unes ciutats endreçades, amb futur i que tinguin cura del seu entorn. I això, al Prat, vol dir cuidar i defensar el Delta davant de les amenaces que encara avui pateix. A l'inici del curs polític no puc deixar de refermar que l'aeroport no pot créixer ni un pam més. Defensar el nostre Delta, la nostra platja i el nostre parc agrari no és un particularisme local. És la nostra forma de defensar el planeta i un desenvolupament sostenible i raonable per totes.
2: Tot plegat en un acte que ha comptat amb l'ofrena floral que ha reunit representants polítics municipals, entitats i ciutadania i del qual també han pres part diverses entitats de cultura popular i tradicional com l'Associació Recreativa Gegants del Prat amb el Pere i la Paulina que han estrenat nova imatge així com els Gegants d'Altà, també la Colla Castellera i Amics de la Sardana. La Cobla del Baix Llobregat i la Unió Filarmònica han posat la nota musical.
5: Economia.
2: Més coses. Aquest octubre torna al Prat Val la iniciativa municipal que vol impulsar el comerç local amb descomptes a botigues de la ciutat. Entre el 19 d'octubre i el 22 de novembre, cada persona major de 18 anys podrà adquirir i gastar un màxim de 10 vals amb un valor de 10 euros cadascun i dels quals s'abonarà únicament 6, mentre que els altres 4 seran subvencionats per l'Ajuntament. Segons el consistori, aquesta iniciativa servirà per impulsar el comerç local en temporada baixa i en un moment en què el cost de la vida dificulta les despeses de la ciutadania. Escoltem l'alcaldessa del Prat, Alba Bou.
9: És un petit incentiu en el qual l'Ajuntament es compromet també a facilitar a les famílies abans del Nadal en què puguin fer unes compres al comerç local per alleugerir una miqueta aquesta despesa i el preu de la vida, el cost de la vida, i alhora doncs, en aquest comerç local que té un compromís amb aquesta ciutat doncs, podem motivar en un moment que no és excepcionalment de compres, no són rebaixes, no és el Nadal, doncs, que pateixin menys.
2: Els establiments podran adherir-se a la campanya a partir del 5 d'octubre. L'anterior edició en van ser 120 i ara el consistori espera superar aquella xifra. Escoltem la regidora de Comerç, Marina García.
10: Coneixem gent que va voler ser prudent en un primer moment, no?, la primera campanya, i no va voler adherir-se al principi, però després va veure que era interessant i potser pel temps que tenia ja no va decidir no sumar-se a la campanya, però sabem que en aquest cas sí que s'hi sumaran. També vam rebre una molt bona resposta per part del comerç, la valoració va ser molt positiva, per tant sabem que sí que hi haurà un augment d'establiments adherits i això, no?, al final trobem tant producte com serveis per poder bescanviar el Prat Val.
2: La primera campanya del Prat Val, celebrada entre el 16 de febrer i el 22 de març, es van liquidar 207.000 euros en compres amb més de 2.300 persones usuàries. Ara la campanya comptarà amb un pressupost de 150.000 euros, un 50% més que l'anterior campanya, amb l'objectiu de millorar les xifres de l'anterior edició.
10: Sabem que aquesta segona edició serà més potent que la primera, tenim més diners per repartir, que hem invertit més pressupost municipal en aquesta segona edició, per tant, si a la primera edició vam aconseguir aquest 86% d'execució, anem a apuntar pel 100%.
2: En aquest sentit, la campanya comptarà amb personal que informarà ciutadania i comerços a peu de carrer i es farà un seguiment de les despeses per facilitar que no quedin vals per gastar. Tant el web com el sistema de codis QR per aplicar els descomptes estaran gestionats per Pimec. Frederic Cardús és president de Pimec Baix Comerç, el Baix Llobregat i l'Hospitalet.
11: Hi ha una pàgina web que tu entraràs, posaràs els teus noms, les teves dates, i podràs comprar de 10 euros fins a 100, i tindràs, pues, pagaràs, pues, 6 euros i se te'n retornaran 10. I doncs, amb aquests 10 euros podràs anar a comprar qualsevol establiment que estigui adherit a aquesta campanya.
2: A partir del 19 d'octubre es podran adquirir fins a 10 vals per persona al web del Prat Val. Per comprar-los no cal estar empadronat al Prat i es poden aconseguir amb el DNI o NIE. Els vals no tributen a Hisenda. Un cop comprats, rebreu un codi QR que haureu de mostrar a l'establiment per poder gastar els vals. I tot just quan passen 10 minuts de la una, fem una petita pausa i tornem de seguida.
12: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
13: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.

0: Sents aquest baguec? Hi ha cançons que van canviar el món i que mai passaran de moda. Viatge en el temps amb nosaltres. Els grans himnes del rock, el pop més legendari i els èxits que van marcar la teva vida tornen a sonar amb tota la seva força. Puja el volum, escolta la música del segle passat. Cada dijous de 8 a 9 de la nit al 91.6 de la FM al Cat Ràdio. No t'ho perdis. Salut i rock!
1: Les notícies de la teva ciutat.
2: Seguim després d'un dels estius més calorosos dels darrers anys, marcat per les onades de calor. Toca acomiadar-se de la platja, el sol i el temps lliure per reconnectar amb la normalitat i tornar a les rutines prèvies a les vacances. Ho repassem amb aquest reportatge de la Noelia Aguilar.
3: Una tornada que s'ha fet una mica coll amunt pels pretencs i pretenques, però de totes maneres l'afronten amb la millor actitud possible.
4: Amb ganes no, perquè és veritat que a ningú li agrada tornar una miqueta a la realitat, però al final és llei de vida, no? Hem de tornar.
5: Bueno, les vacances sempre van bé, no? Són moments de desconnexió que estem esperant durant tot el curs i bueno, la tornada ha estat difícil. No?
6: Yo llevaré ya 15 días, 20 días trabajando y bien, ya lo he ido asimilando, pero al principio un poquito... ha costado un poco. Y bueno, y más encontrarte, bueno, hemos venido de vacaciones, seguía el calor, durillo ha sido duro.
3: També hi ha qui ha tornat a les escoles després d'una pausa de 3 mesos i, tot i la dificultat, intenten tenir present la part positiva del retorn a la normalitat.
7: Lo que más echábamos de menos es ver a nuestros compañeros.
8: Sí.
9: Pues he vuelto a estudiar. A ver, ganas no se tenía, pero de ver a los amigos y estar con ellos sí.
3: Hi ha qui, després de la temporada estival, mira enrere amb certa nostàlgia i també espera amb ganes el següent episodi de vacances.
9: Sabe mi mucho momento en el verano y volverte a la normalidad cuesta, pero yo creo que un poquillo sí.
5: Doncs potser una mica sí, una mica de depressió sí, a tornar. Jo crec que vaig descomptant dies per les pròximes vacances.
3: Tot i la duresa de la situació, la ciutadania té els seus propis rituals i trucs per alleugerir aquesta tornada.
5: Hem tornat a fer les classes de ioga, hem tornat a ballar, no? Bueno, intentem quedar amb els amics, amb la família, i això, bueno, els moments de desconnexió són aquests.
4: Bueno, més que res, intentar agafar la rutina quan més aviat millor, i és el que diem, sempre pensant ja doncs, en les següents.
3: Ara toca acostumar-se a poc a la rutina i mentrestant preparar-se per les següents vacances, una espera que no es farà tan dura gràcies als diferents ponts repartits durant els mesos de la tardor i amb la Festa Major del Prat a l'horitzó.
1: Medi ambient.
2: Les visites guiades als espais naturals del Delta del Llobregat han reprès la seva activitat després de les vacances d'estiu. Unes visites que ja es van posar en marxa el primer cap de setmana de setembre i que cada diumenge recorren un indret diferent del Delta amb l'objectiu d'apropar la natura a la ciutadania. Escoltem l'Anna Bartomeus, encarregada de les visites guiades a través dels espais naturals.
10: Són quatre visites a quatre espais naturals diferents, una mica amb l'objectiu de primer contacte, de conèixer l'espai, una mica doncs, quin estat de conservació té, quines espècies o per què és important que hi hagi aquests espais verds estan tan a prop també doncs, d'infraestructures com són l'aeroport, com són el port, i bueno, això l'objectiu principal és que la gent s'apropi i descobreixi aquests espais que moltes vegades doncs, viuen molt a prop i doncs, no s'hi han acostat mai o no hi han vingut a passejar.
2: En tractar-se del segon diumenge de mes, la visita d'aquest cap de setmana ha presentat un itinerari a través dels espais que envolten el tram final del riu Llobregat, una experiència que els visitants valoren de forma molt positiva pel contacte amb la fauna i la flora del territori.
11: Bueno, la veritat que bastant interessant, ha sigut una mica improvisat venir aquí i no esperàvem que hi hagi una visita guiada, que t'explica tot, al final veus tota la fauna d'aquí.
12: Molt, molt interessant, sorprenent, no?, tenir quelcom tan a prop i que, bueno, tan... desconegut, de fet, no? Que sentim parlar, però molt interessant, molt maca.
13: Pues una meravella, la veritat. No, era un dia que no sabien què fer i buscant, dic, mira, Caterina, podríem vindre aquí. I ha estat genial.
14: Ha estat molt xulo, no?, perquè hem tingut també una guia que ens ha mostrat els ocells, la vida, una mica la història...
2: Durant aquestes passejades guiades de caràcter gratuït i amb una durada aproximada d'una hora i mitja, els assistents aprenen la història del paisatge que els envolta, mentre alhora descobreixen la biodiversitat que el conforma.
11: L'arribat deixen prismàtics, que és bastant, està bastant bé, perquè a més s'acompanya bastant a l'activitat, així que molt, molt recomanable.
13: Hem vist flamengos, hem vist caps gros, cabussons, cabussaires, on es coneixen. I, bueno, ha estat una experiència per mi molt positiva, el contacte amb la natura, tot i els avions.
14: Potser ens agradaria que la natura no tingués tantes intervencions humanes com el cel amb els avions, com els canvis a causa dels aeroports i tot això, no?
2: Unes visites que per la seva brevetat i el seu contingut didàctic són idònies per qualsevol tipus de públic i ajuden a conscienciar la població sobre la importància de preservar espais com el Delta.
10: Segueix sent un espai natural molt important que fa de connector biològic en ecològic entre el Delta Llobregat i els aiguamolls de l'Empordà, o sigui, tot i així sempre segueixen havent-hi ocells aquí que troben doncs, un espai de descans, un espai d'alimentació i per tant segueix sent, bueno, és molt important que el defensem i que segueixi havent-hi aquest espai, no només per la fauna sinó també pels humans que venim per aquí i passegem, que també té un valor ecològic i de salut per nosaltres també.
2: Uns recorreguts que es mantindran fins al mes de desembre i que portaran els visitants a recórrer els espais de la Pineda de Can Camins, el canal fluvial de la Bunyola i l'espai natural del Remular Filipines, a banda del tram ja mencionat del Llobregat.
1: Esports.
2: I ara és moment de repassar la informació esportiva i ho farem avui de la mà de l'Ivan Conde. Bona tarda.
8: Bona tarda. La Fundació AE Prat ha quedat eliminada de la Copa Catalunya davant el Martorell amb un resultat d'una 5. El conjunt de Luis Gómez s'ha avançat al marcador ben aviat mitjançant Aleix García al minut 5 de partit, però els blanc i vermells, poc abans del descans, han revertit el marcador amb gols de Canyes i Carbó. Aquesta ha estat la primera derrota en partit oficial de l'equip en més de 12 mesos, ja que la temporada passada va fer ple de victòries. I del futbol passem al bàsquet perquè el CB Prat s'ha imposat a l'Amics de Castelló per 82-76 a la Copa Espanya, un rival al Castelló que la temporada passada va ser un dels equips capçalers a segona FEB i que es va quedar a les portes de pujar. L'MVP del partit ha estat un dels nouvinguts, Adrià Mavilino, amb 19 punts, 10 rebots i una assistència. Escoltem, precisament, el jugador del Club Bàsquet Prat.
15: Sí, la veritat és que bueno, per tal de suplir el joc interior sí que la posició que m'ha fet jugar és més interior. A mi m'agrada jugar per fora, però sóc un jugador que pot jugar tant per fora com per dintre, així que ja sabia que hauria de compartir amb el José i amb els jugadors nous que han arribat a l'interior doncs, aquesta posició. I doncs això, la veritat és que el Mario m'ha donat confiança, ens ha dit a tots que ofensivament no estava molt preocupat, que féssim el nostre joc, però sí que en defensa que volíem estar forts, que volíem defensar a màxima intensitat, no donar un contra uns, no donar rebots, i doncs jo crec que hem complert en aquest nivell i hem competit molt bé, llavors en aquest sentit molt, molt, molt contents.
8: El tècnic Pot Ablava, Mario del Campo, també s'ha mostrat molt content per la imatge del partit per estrenar-se en victòria i fer-ho davant la pròpia afició, a més tenint en compte el context de baixes que tenia el joc interior.
16: Bueno, la verdad es que muy contento, muy orgulloso de los jugadores porque llegábamos como llegábamos, sin Cosials, que para nosotros es un referente, sin Tomás, que es un referente, jugando los dos en la misma posición y con dos incorporaciones que uno lo hemos conocido antes del partido y el otro lleva 3 días entrenando con nosotros. Entonces, el equipo está cargado, el equipo ha hecho un esfuerzo, hemos entrenado 2 semanas muy, muy bien y hoy era ver cómo competíamos y cómo teníamos esas sensaciones con un equipo que ha dominado la categoría el año pasado, estando líder todo el año, ¿no? Entonces, yo creo que hay que felicitar a los jugadores cómo han encarado el partido, cómo han tenido la responsabilidad y la exigencia y muy buenas sensaciones, la verdad.
8: Com dèiem, tot en un partit on els Pot Ablava tenien el joc interior molt minvat per les absències de Thomas Smallwood i d'un Robert Cusiells que s'ha fissurat aquesta setmana un dit de la mà i estarà fins a 2 mesos lesionat. uns problemes que han dut el Club Bàsquet Prat a fitxar també en aquests darrers dies Kevin Keliki, amb un contracte d'un any però amb opció de tall precisament als 2 mesos. El jugador de la República Democràtica del Congo es va estrenar amb el Prat, així com el pivot nord-americà Solomon Campbell, qui va aterrar a la ciutat poques hores abans del partit. Aquest dimecres, l'equip disputarà la final de la Lliga Catalana Segona FEB contra la Bisbal, dimecres a les 8 del vespre, al pavelló Juan Carlos Navarro de Sant Feliu. Precisament el Sol gironès Bisbal Bàsquet també serà el proper rival en la següent jornada de la Copa Espanya aquest mateix cap de setmana.
17: El temps.
2: I acabem repassant la informació meteorològica i ho fem de la mà del Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
18: Bon dia. Ha començat la setmana amb un temps de meravella. Si el que hem de fer són activitats al ras, tasques de bricolatge, per exemple, al llarg de les immediates hores es podran fer sense cap mena d'entrebanc, però això sí, potser una mica massa calor al llarg de la tarda, perquè avui ha de pujar la temperatura respecte a ahir. Ho farà especialment a les comarques de Girona i molt concretament a la Plana de l'Empordà, també al Pla de Girona, al Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa i l'interior de la Selva. Aquí arribarem a fregar els 35 graus aquesta tarda, també els 32, 33 graus a les comarques de Ponent, de l'Ebre o cap al prelitoral barceloní, cas del Vallès, per exemple, sempre amb molt pocs núvols. Per tant, la tarda serà completament serena i amb un vent que sí que es reforçarà una mica arran de costa, sobretot la barcelonina. Pel que fa al dimarts, una altra bassa d'oli, una altra vegada força sol durant tot el dia, i això farà que la temperatura torni a ser força elevada durant la tarda.
2: I pel que fa a la situació marítima, Luismi?
18: Una bassa d'oli a gran part de la costa, almenys a les properes hores. El que queda aquest dilluns, no hi haurà grans entrebancs meteorològics a tota la costa, si bé entre el Baix Ebre aproximadament i el Maresme, aquesta tarda es reforçarà una mica el vent de sud o de Garbí, de Llebeig. Per tant, aquest vent del sud-oest, que arribarà més aviat rescalfat, i per tant la tarda serà força calorosa. En el cas de Girona, a la Costa Brava, déu-n'hi-do, arribarem a fregar els 33-34 graus, sobretot al nord del Montgrí, sempre amb un estat de la mar més aviat plàcid, si de cas una mica més d'ondulació a la costa, com dèiem, daurada i també la de Barcelona. Pel que fa al dimarts, un vent que serà molt feble al matí, fins i tot terrals, vents variables, una bassa d'oli a tota la costa, i durant la tarda una altra vegada s'imposarà el vent, en aquest cas de xaloc, per tant gira una mica més humit, i això també farà que la Costa Brava baixi la temperatura, però sempre amb un estat de la mar força plàcid. N'estem pendents a la xarxa.
2: Estarem pendents, com sempre. Luismi, gràcies.

0: Aquest 7 de setembre, comencem un nou programa.
1: Què podem dir més?
2: És que no sé de què se tracta.
1: Com que no saps de què se tracta?
2: Ni idea.
1: Xules, és un programa de coses xules.
2: Aneu a punt de veure un...
1: No, esteu a punt d'escoltar.
2: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
0: Rambla 54, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

0: Bon dia i bon dilluns, 14 de setembre de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 14 de setembre, inici de temporada en Joc Ràdio entre setmana, però amb la temporada esportiva ja començada en moltes competicions. És el cas del futbol. Avui ens posarem al dia amb la situació a aquestes alçades de les dues primeres categories estatals, tant masculina com femenina, pel que fa als equips catalans. Però també ha estat un cap de setmana en què ens hem definit moltes competicions catalanes, en aquest cas, amb hoquei patins, per exemple, en les supercopes masculina i femenina, hoquei herba amb els campionats de Catalunya, també a la Copa Catalunya de Waterpolo i la Lliga Catalana ACB de bàsquet, disputada a Tarragona i guanyada ahir a la final amb el Barça en contra de l'Ilerna Lleida. Tot això i més avui en parlarem a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Bon dia, Martí, company.
0: En futbol, el Barça continua líder en solitari a la primera divisió masculina.
1: Tot i patir una mica més del previst, l'equip de Hansi Flick va acabar guanyant 2-4 al camp del Llevant, amb gols de Xavi Espar, doblet de Lamine Yamal i golaç d'Adeyemi a l'afegit per sentenciar i sumar el 15-15 a la Lliga. L'Espanyol es manté a mitja taula després d'una important victòria a Pamplona dissabte amb un doblet de Roberto Fernández.
0: L'Espanyol que torna a jugar demà mateix en el partit que obre la sisena jornada intersemanal de Lliga.
1: El conjunt perico jugarà a Butarque contra Rayo Vallecano demà a les 7 de la tarda. Dimecres serà el torn del Barça, que rep el Racing de Santander al Camp Nou a 9:45 de la nit.
0: Demà, evidentment, en farem la prèvia. Escoltarem Hansi Flick en directe i també escoltarem el més destacat del que ha donat de si la roda de premsa de Manolo González, que fa una estona que ha acabat. A la Lliga F, el Badalona Women goleja l'Eibar.
1: Les badalonines van superar ahir l'equip Basperó a 4 amb gols d'Irina Uribe, Laura Requena, Sheila Guijarro i Paula Sánchez, tots a la segona meitat, i sumen 6 punts en 3 jornades. El Barça es manté líder amb 9 punts, empatat amb el Madrid Club de Futbol Femení, mentre que l'Espanyol es troba a la zona baixa després d'haver sumat dissabte el primer punt del curs.
0: Per cert, fa una estona hem conegut l'horari del primer clàssic femení de la temporada.
1: Barça i Real Madrid s'enfrontaran a l'Spotify Camp Nou el diumenge 4 d'octubre.

0: va empatar a 1 ahir contra l'Unión de Tenerife. A la primera federació masculina, després de 3 jornades, trobem el Nàstic a la part alta amb 7 punts, el Sant Andreu en té 3 i l'Europa només 1. Els 3 ja havien jugat entre divendres i dissabte aquest cap de setmana. Sí que vam tenir partits en presència catalana ahir, al grup 2 de la segona federació masculina, empat a 0 del Barça Atlètic al camp del filial de la Unión Deportiva Logroñés, idèntic resultat, 0-0 també entre el Terrassa i el Barbastre, a l'Olímpic de Terrassa, que va tancar ahir la jornada. D'altra banda, Maneta de l'Espanyol B, 5-0 contra el Calamotxa per mantenir-se co-líder, empatat amb el Manresa, 6-6, i triomfs també del Girona B, 3-1 contra el Tudelano, i de l'Olot, 1-2 al camp del Nàxera, la primera sortida i la primera victòria fora de casa. Olot FM, David Planella.
1: Primer desplaçament i primer triomf de la Unió Esportiva Olot aquesta temporada. Els jugadors de Roger Vidal van guanyar el camp del Nàxera després de remuntar un gol al conjunt de la Rioja i ja tenen 4 punts de 6 possibles en 2 jornades. El tècnic es mostrava molt content per la victòria, no només pel que suposa, sinó perquè considerava que el seu equip se l'havia merescuda.
2: És molt important la victòria, però a més crec que la mereixíem. Jo crec que al llarg del partit, a part dels primers 15 minuts d'adaptació, l'Olot ha de ser capaç d'adaptar-se bé, de tenir aquell punt de pausa quan tocava. S'ha vist accentuat a la segona part fins al gol i després l'Olot ha tirat d'ofici i ha de ser capaç de mantenir el resultat.
1: El partit es va decidir a la recta final de la segona meitat, però la primera l'Olot ja havia anat de menys a més. Ocasions clares que no es van transformar en gol i que van obligar l'Olot a patir més del compte, sobretot quan el Nàxera va fer l'1-0. La clau en aquest context va ser empatar de seguida. Al cap de només un minut, Marc Mas va prolongar un servei de banda i Martí Soler va marcar l'1-1. Jordi Ortega i Mario Rodríguez, juntament amb Pol Ballester, que va aturar fins a 4 ocasions del Nàxera amb l'1-1 al marcador, van ser els màxims responsables de la victòria de l'Olot. Els dos jugadors van sortir des de la banqueta i es van entendre en l'acció de l'1-2 al minut 81. Ortega va fer una gran passada en profunditat i Mario va guanyar la cursa a l'últim defensor i va definir la perfecció. L'Olot es va defensar en els últims minuts amb molt d'ofici i va conservar una victòria que va acabar celebrant sota els aspersors de l'estadi de la Salera. Els jugadors es van trobar sense aigua al vestidor i van improvisar una dutxa ràpida a la mateixa gespa on minuts abans havien jugat el partit. Una imatge inèdita que va acabar sent simpàtica gràcies a la victòria.

0: Gràcies, David. Parlem ara de bàsquet. El nou Barça d'Alexander Sekulić va guanyar ahir el primer títol del curs de la Lliga Catalana ACB amb el triomf a la final, disputada a Tarragona, com tota la competició, per 96-87 contra l'Ilerna Lleida. Escoltem el tècnic eslové del Barça, Sekulić, en declaracions a TV3.
1: I never take any win for granted.
2: Mai dono per descomptada cap victòria, ni en aquest cas el triomf a la Lliga Catalana. I els dic el mateix als meus jugadors. Cal guanyar-se cada partit, cal guanyar-se la victòria. Nosaltres ens l'hem guanyat. Hem jugat amb intensitat contra grans equips, ben entrenats i amb jugadors extraordinaris. Hi ha moltes coses positives, però com he dit al descans, cometem massa errors. Crec que tenim prou temps per treballar-los, corregir-los i jugar un millor bàsquet, especialment en defensa.
0: El Barça, que es va classificar per aquesta final contra el Lleida, després superar la fase de grups tant a l'Andorra com al Manresa. El balanç d'aquesta Lliga Catalana per part del Manresa, pel conjunt del Bages, des de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
3: Tot i guanyar el Mora Banc Andorra en el primer partit de la Lliga Catalana per 74-83, gràcies a una bona defensa col·lectiva del conjunt del Bages, els homes de Diego Campo van competir, però no van poder frenar les individualitats d'aquest nou Barça, confeccionat pel manresà Xevi Pujol. Diego Campo, entrenador del Quitzenàs Manresa, feia balanç positiu d'aquesta Lliga Catalana, però destacava els aspectes que cal millorar ara que l'equip ja ha disputat 5 partits aquesta pretemporada.
4: Evidentemente, para competir un poco más, básicamente necesitamos pues más orden, evidentemente, no abusar tanto del bote y jugar más con pases fáciles y seguir buscando tiros buenos, porque lo que pasa a veces cuando no metes es que quieres encontrar un canastón. Y debemos ser más metódicos y ordenados, porque jugar rápido no es tirar a la primera, sinó és, bueno, jugar bien en pocos segundos.
3: Avui el Quitzenàs Manresa farà la presentació oficial de l'equip a la seu del seu patrocinador, la capital del Bages, i tancarà definitivament la pretemporada aquest proper divendres 18 de setembre a les 7 de la tarda, quan s'enfrontarà l'Eima Corunya com a visitant al pavelló de Riazor.

0: Parlem ara d'hoquei patins. Mollerussa i Mataró han guanyat aquest cap de setmana, de fet ahir ho van fer, les Supercopes Catalanes en les finals disputades precisament a la capital del Pla d'Urgell. Totes dues es van poder seguir a la xarxa més ahir a la tarda. En categoria femenina, les mataronines van superar el Caldes per 3-1, mentre que en la masculina va ser el conjunt anfitrió, el Mollerussa, que va guanyar 3-0 al Ripoll. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
1: Deixant la pretemporada de banda, sobre la pista es notava que hi havia un títol en joc. Els de Mollerussa van dominar la primera part, però va fallar l'efectivitat a porteria a la segona. En canvi, i una vegada van obrir el marcador, els del Pla d'Urgell van tenir més ritme, en pesos també, per l'afició local, que veia com el seu equip podia sumar un nou títol després de la Lliga aconseguida l'any passat a Nacional Catalana. Primer va marcar Joan Marc Pujol, després en Joan Ramon Serret, i va sentenciar el seu germà, en Miquel Serret, a qui precisament podem escoltar.
2: Bé, doncs, primer de tot molt contents, no?, per haver aixecat aquest títol. Penso que era un títol que el nostre club mai havia aconseguit, i per tant, doncs, aconseguir aquesta fita com l'any passat el campionat de Lliga, doncs és una mica més, no?, aixecar aquest títol és una mica més el premi de tota la feina ben feta l'any passat. I doncs, bé, i més poder-ho fer a casa nostra, no?, poder jugar una final a la nostra pista, amb la nostra gent, amb la nostra afició. Penso que és un dia molt bonic i que sempre recordarem. I del partit, doncs, una mica es va veure això, no?, que era una final, que havia un títol en joc.
1: Bones sensacions, doncs, pel Mollerussa una setmana abans del seu debut a l'Hockey Lliga Plata, on al primer maig visitaran el Manlleu.
0: Gràcies, Julen, i no deixem les TIC, perquè ahir també es van definir els campionats de Catalunya d'hoquei herba, en aquest cas, amb doble títol per al júnior santcugatenc, que va superar 5-0 a la final femenina al conjunt anfitrió d'aquests campionats de Catalunya, el club Egara, i 3-2 a un altre equip de Recenc, a la masculina, a l'Atlètic Terrassa. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
3: El júnior de Sant Cugat aconsegueix novament el títol de la divisió d'honor masculina després de guanyar a l'Atlètic Terrassa per 3-2, on els penals córner han estat, doncs, podríem dir, una part important per l'equip de Guille Carnicer. I és que el conjunt agarenc s'avançava al marcador i va saber gestionar aquesta avantatge, però en poc més d'un parell de minuts va arribar la remuntada del conjunt de Guille Carnicer. A l'Atlètic tornava a empatar, però arribava un altre gol que deixava l'Atlètic Terrassa sense el somni de poder aconseguir aquesta competició. Com dèiem, el 13, Marc Albericio avançava als agarencs. Aleix Bozal capgira el marcador amb dos gols, al minut 41 i al minut 42. Xavi Castelló empatava novament el partit i Aleix Bozal, doncs, tornava a posar el 3-2, que seria definitiu en el partit pel tercer i quart lloc. El club Egara completava el podi després d'imposar-se al Club Deportiu Terrassa.

I abans d'acabar aquest primer enjoc de la temporada, en joc ràdio entre setmana, parlem de motor perquè Marc Márquez va guanyar ahir el Gran Premi de San Marino, de MotoGP, i es converteix en el nou líder del Mundial, empatat a 274 punts amb Jorge Martín, però amb més victòries i, per tant, de moment per davant. És la setena vegada que s'emporta la victòria aquest traçat a San Marino, el gran dels Márquez, i se situa en el primer lloc del campionat per primera vegada aquesta temporada. Recordem que és el vigent campió, va guanyar ja el curs passat, però aquest ha tingut diversos problemes, sobretot físics, amb diversos contratemps. El gran dels Márquez, que ha jugat bé les seves cartes en les primeres voltes, mentre que Bezzecchi l'ha entraït als nervis i ha comès un greu error que l'ha acabat per caure, en aquest cas el 12è revolt a la primera volta, una caiguda que el va obligar a abandonar. Bezzecchi és el tercer a la general per darrere de Márquez i de Jorge Martín. Ahir, després de Marc Márquez, van entrar Àlex Márquez, el seu germà, i Pedro Acosta. Això pel que fa al motor, també parlarem de l'enciclisme, perquè ahir va acabar la Vuelta a Espanya amb campionat per a Enric Mas, que compleix el seu somni i es proclama campió de la Vuelta. El ciclista mallorquí de 31 anys va guanyar per primer cop una gran volta, després d'aprofitar, evidentment, la desafortunada caiguda de Tadej Pogačar, que no va deixar escapar ja a partir de la vuitena etapa. Va ser líder amb el mallot vermell aquest ciclista mallorquí de 31 anys d'Artà, en aquest cas que va guanyar, com dèiem, la seva primera gran volta, la Vuelta a

0: Connotació Montjuïc, desena Copa Catalunya consecutiva per al Barceloneta i, com dèiem, 19è títol per al conjunt mariner. I en futbol sala, Rubí, Penyesplugues i Linyola van passar ahir la primera ronda, crec que passava, de fet, la primera ronda de la Copa de la Reina. Dissabte ja van guanyar les Espluguines superant a l'Hospitalet i el Linyola defensa del Sabadell, mentre que ahir el Rubí va batre per un clar 1-5 al Mataró. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
1: Encara en la part final de la pretemporada, el primer equip femení del futsal Mataró ha disputat amb l'Esportiu Rubí una eliminatòria de la Copa de la Reina. En la primera ronda de la competició de Copa, el futsal Cartona Hispans ha quedat eliminat a partit únic davant d'un rival superior. El futsal ha començat molt bé el partit. Ben aviat, les mataronines s'han avançat al marcador amb gol de Leire. Pocs minuts després, el Rubí ha fet l'empat. Una acció concreta del primer temps ha marcat el conjunt del partit. Una targeta vermella interpretable a la portera del futsal, Ari, per fer mà fora de l'àrea, ha suposat l'expulsió de la jugadora i 2 minuts en inferioritat. El Cartona Hispans ha defensat el marcador amb una jugadora menys, però al tram final de la primera part, el Rubí ha aprofitat la superioritat per fer l'1-2, obra de la capitana Sandra Navarro. Durant la segona part ha seguit el domini visitant i al final, amb les locals carregades de faltes, ha arribat l'1-3 a favor, que trencava el partit. A partir d'aquí, el futsal ho han intentat de totes les maneres i el marcador final ha estat d'1-5.

I fins aquí aquest primer enjoc de la temporada. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimarts a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Arrenca el curs de la formació professional enguany amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals dos terços tenen plaça en els estudis que havien sol·licitat en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha tret pit del bon moment que viuen els estudis professionals a Catalunya i destaca els canvis en el procés de preinscripció i matrícula que ha fet el seu departament.
2: És incontestable que la formació professional viu un dels millors moments a Catalunya i tots ens hem de felicitar perquè és una gran notícia pel sistema educatiu, però ho és també pel teixit productiu del país i hem fet la preinscripció i la matrícula més àgil, de manera més transparent, capaç d'aprofitar al màxim totes les places disponibles.
0: Niubó ha fet l'arrencada oficial del curs a Lleida, que el març es convertirà en l'epicentre de la FP amb la primera fira d'oficis. És dilluns 14 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El PSOE manté l'avantatge electoral sobre el PP malgrat la crisi de Ceuta, segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Sònia Kerr.
3: Els socialistes tornarien a guanyar les eleccions amb un 31% dels vots, però perden dos punts respecte del juliol, abans de la crisi migratòria de Ceuta. El PP guanya només 4 dècimes. La portaveu del PSOE, Montse Mínguez, destaca la confiança de la ciutadania que mostren aquestes dades.
4: Confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras de suficientes, muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
0: Més de 200 entitats es manifestaran diumenge a Barcelona en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
3: La marxa portarà per lema no l'ampliació ni ara ni mai i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat.
0: Les biblioteques de Barcelona mantenen la vaga indefinida.
3: Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual han decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla.
0: En cultura comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols.
3: L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin a finals d'any o principi del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte global vinculat al Monestir de les Arts.
0: Els esports. Anna Freixa, el Barça suma la cinquena victòria en 5 partits.
5: Segueix líder en solitari en ple de punts. Ahir s'imposava el Ciutat de València davant el Llevant per 2-4 amb doblet de Lamine Yamal i l'estrena golejadora de Xavi Espar al primer equip.
0: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, ha començat la setmana amb un temps de meravella. Si el que hem de fer són activitats al ras, tasques de bricolatge, per exemple, al llarg de les immediates hores es podran fer sense cap mena d'entrebanc, però això sí, potser una mica massa calor al llarg de la tarda, perquè avui ha de pujar la temperatura respecte a ahir. Ho farà especialment a les comarques de Girona, i molt concretament a la Plana de l'Empordà, també al Pla de Girona, al Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa i l'interior de la Selva. Aquí arribarem a fregar els 35 graus aquesta tarda, també als 32, 33 graus a les comarques de Ponent, de l'Ebre, o cap al prelitoral barceloní, cas del Vallès, per exemple. Sempre amb molt pocs núvols, per tant, la tarda serà completament serena i amb un vent que sí que es reforçarà una mica, arran de costa, sobretot la barcelonina. Pel que fa al dimarts, una altra bassa d'oli, una altra vegada força sol durant tot el dia, i això farà que la temperatura torni a ser força elevada durant la tarda. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Comença el curs a la formació professional amb rècord de matriculats, 76.000. D'aquests, dos terços cursen els estudis que van escollir en la primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat el bon moment que viuen aquests estudis professionals i assegura que encara no han tocat sostre. La consellera ha fet l'arrencada oficial del curs a Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de l'AFP amb la primera fira d'oficis. Lleida Televisió, Carla Rodrigo, bon dia.
7: Aquest curs, més de 76.500 alumnes s'han matriculat en cicles de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que l'any passat. Una xifra rècord, segons ha explicat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, durant l'inici del curs a Lleida.
8: I ens hem de poder felicitar
2: tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places de formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
7: En el conjunt d'ensenyaments professionalitzadors, més de 153.000 alumnes han començat aquest curs a Catalunya.
0: També avui és dia d'inici de curs a moltes universitats. A Tarragona, la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili ha començat el retorn dels alumnes després de la renovació que ha tingut els darrers mesos. Un retorn, però, que es preveu que es faci de manera esglaonada fins al segon quadrimestre del curs. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
8: Dos anys després de l'inici de les obres de la facultat situada al campus de Ses Salades i coincidint amb l'inici del nou curs, els alumnes d'Educació i Psicologia han pogut tornar a les seves aules de manera progressiva. Els treballs no estan acabats i actualment són 14 les aules reformades que donen plaça a 500 alumnes que ja poden gaudir de les noves instal·lacions. Josep Pallarès, rector de la URB, ha explicat que la reforma s'ha fet respectant el disseny original de l'edifici de l'any 1976.
9: Un edifici que arquitectònicament respecta el disseny original, té exactament les mateixes distribucions, però està adaptat a les noves necessitats i a les noves normatives. Per tant, un edifici eficientment a nivell climàtic.
8: Les obres, amb un pressupost de 9 milions i mig d'euros, es preveu poder-les acabar el segon quadrimestre.
0: Això a Tarragona, a Lleida també la universitat ha arrencat el curs, enguany amb 2.600 nous estudiants. I a Tarragona, i a Girona, volem dir, la universitat també inicia avui el curs amb més de 16.000 estudiants matriculats, en aquest cas.
3: I entre les novetats hi ha el nou doble grau en Comunicació Cultural i Ciències Polítiques i de l'Administració, una combinació única en el sistema públic universitari català.
0: Més enllà dels estudis postobligatoris, el Departament d'Educació reconeix les llicències sindicals de la cinquantena de docents i de personal d'atenció educativa de la CGT, que fins avui mateix, de fet, no les tenien.
3: Això permetrà als centres educatius posar substituts per atendre uns 4.500 alumnes mentre els docents exerceixen les tasques sindicals. La decisió arriba després de l'amenaça de la CGT d'interposar a Educació una demanda judicial per vulnerar el dret de la llibertat sindical i la representació col·lectiva.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Entrem a matèria política. El PSOE guanyaria les eleccions si se celebressin ara, però el Partit Popular retalla distàncies i Vox puja. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, corresponents al mes de setembre, tot just després de la crisi de Ceuta.
3: El PSOE obtindria el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig del juliol, que en tenia 33. El PP n'obtindria el 25%, és a dir, guanya 4 dècimes respecte a l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix 1,3 punts. Sumà cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Esquerra per 2 dècimes i se situa en el 2,5%, mentre que Junts es manté al 0,7% respecte al juliol.
0: A tot plegat, la portaveu del PSOE al Congrés, Montse Mínguez, ha carregat de nou contra el Partit Popular, a qui acusa de voler treure rèdit electoral de la crisi migratòria de Ceuta, i valorava així els resultats del CIS.
10: Al final lo que estamos hablando son de encuestas, llevamos valorando encuestas siempre y a todas horas. La verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras suficientes, no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
0: No deixem la política, però tornem a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, pronunciarà aquesta tarda una conferència amb motiu de l'arribada a l'equador del seu mandat. Una conferència en la qual desglossarà també el full de ruta de cara als propers anys. Mon Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El president farà balanç de fites aconseguides i dibuixarà les que vol aconseguir, com ara el nou model de finançament o el 15% d'habitatge públic. La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, considera que la conferència d'avui és molt important i ha avançat alguns dels reptes.
12: Es basa en certeses, com són acords pressupostaris, com són acords vinculats amb gaudir de més recursos, de models de finançament més sòlids i també basats en la generació i l'impuls de consensos polítics.
11: En canvi, per al principal grup de l'oposició, Junts per Catalunya, Illa ha tocat fons i el seu govern és un desgavell. El portaveu de Junts és Josep Rius.
13: 2 anys en què ha enterrat la imatge de bon gestor del PSC i ha confirmat la dependència i l'espanyolització del govern de la Generalitat de Catalunya en mans del president Illa.
11: La conferència es farà al Museu Marítim de Barcelona.
0: El Pla BEO continuarà l'any que ve, el 2027, gràcies a l'ampliació de pressupost que ha fet el govern espanyol. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer ulleres o bé lentilles a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i ha donat més de 450.000 ajuts. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. En menys de 8 mesos, el Ministeri de Sanitat ha tramitat més de 454.000 expedients amb la col·laboració de 7.800 òptiques de tot l'Estat. Continuaran aquestes ajudes l'any vinent després d'una ampliació de pressupost de 23 milions d'euros. En total són més de 70 milions. La resposta ciutadana ha superat els càlculs del mateix executiu. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
15: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del Plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
14: Més de 700.000 nens i nenes pateixen pobresa visual a Espanya. És a dir, que la seva família no té prou recursos econòmics per comprar-los o renovar-los unes ulleres, unes lents de contacte o fer un tractament òptic. Un de cada 3 nens i nenes amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat.
0: No deixem la salut. El Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que les reserves, tant de sang com de plasma, es troben sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre les alertes meteorològiques primer i el pont de la Diada després no han ajudat gaire a la seva recuperació.
3: Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits, ha volgut incidir en la importància d'augmentar les donacions de plasma, una substància amb la qual es poden fer medicaments i de la que no es troben tants voluntaris. Són declaracions a la xarxa.
16: Sempre històricament nosaltres i tothom s'ha donat més força o més importància a la donació de sang quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
0: És un dels titulars de la jornada, la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Ja compta amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. La marxa es farà diumenge vinent a Barcelona, sota el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai". I arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat de Llobregat. El Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
17: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó amb Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
18: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzi sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment a l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
17: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
0: No deixem la mobilitat. A Barcelona es posarà en marxa aquesta setmana una prova pilot per millorar la velocitat dels autobusos al carrer de Balmes, al centre de la ciutat. L'Ajuntament ha pintat de vermell 4 cruïlles per donar-los prioritat sobre la resta de vehicles.
3: Les cruïlles afectades de Balmes són amb Còrsega, Provença, Mallorca i Diputació. Laia Bonet és primera tinenta d'alcaldia de Barcelona i presidenta de Transports Metropolitans.
19: Què passa amb la resta de vehicles? Que fins ara el que feien, quan volien girar a la dreta, és que es col·locaven dins el carril bus i d'aquesta manera enlentien el bus. Doncs que ara, amb aquesta actuació, com que hi ha la catifa vermella, però prèviament hem situat una sèrie de fitons, els vehicles no es podran incorporar al carril bus i, per tant, hauran de girar, els que vulguin girar cap a la dreta, des del segon carril.
3: Els fitons són balises que segregaran el carril bus per intentar millorar la velocitat de línies com la B15, la 7 i la 67.
0: No deixem la ciutat perquè avui el trambesòs ha recuperat bona part del servei habitual al nord de Barcelona, en concret.
3: La línia T4, Marta, reprèn la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals.
0: És un quart de tres. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, reclama una reobertura parcial del parc de Collserola, restringit al pas des de fa 6 mesos pel brot de pesta porcina africana que s'hi ha detectat.
3: Els negocis de la zona s'han vist afectats per la davallada de visitants, tot i els incompliments d'alguns excursionistes i esportistes. A més, els nous casos detectats a principis de setembre han obligat a prorrogar-ne el tancament com a mínim 3 mesos més. En declaracions a la xarxa, Josep Maria Vallès demana que es busquin solucions.
20: Entenc la problemàtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo que al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola. Jo és el que li estic demanant al conseller, com a mínim, i sobretot a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar, doncs, per poder fer una pel·lícula. Per poder fer una pel·lícula, que això és que la gent no entén de cap manera.
0: Junts per Manresa i Avenç Nacionalista demanen reforçar la seguretat a la capital del Bages amb més agents de la Guàrdia Urbana i atenció amb 300 càmeres. Tots dos grups han presentat una bateria de mesures per garantir la seguretat als carrers després de l'apunyalament mortal d'ara fa 2 setmanes. Ràdio Sallent, Jordi Casals.
21: Els dos grups acusen el govern municipal de no afrontar els problemes reals de la ciutat. Per això han presentat un decàleg de mesures. Volen passar dels 103 agents de la Guàrdia Urbana actuals fins als 140 i demanen la creació també d'una unitat policial especialitzada. Això a banda de la instal·lació de 300 càmeres de seguretat repartides per tota la ciutat. Ramon Bacardit és el líder de Junts Manresa.
22: Manresa necessita que torni l'ordre als carrers de la ciutat i civisme. La deriva en què estem, la ciutadania ja ha dit prou. Necessitem un govern que deixi els anuncis, les paraules, el victimisme i es posi a executar accions dirigides en aquests dos àmbits, en la seguretat i el civisme. Avui hem posat sobre la taula 10 accions concretes que només depenen de la voluntat del govern municipal.
21: Recordem que Junts va signar una coalició electoral per les properes eleccions municipals amb Avenç Nacionalista, l'antic Front Nacional, una formació d'extrema dreta que va aconseguir 2 regidors les últimes eleccions.
0: A Tarragona avui s'ha celebrat al Palau de Justícia la presa de possessió com a nova fiscal en cap provincial de Maria Cinta López. Agafa així el relleu de Maria José Osuna, que va passar a ser la fiscal en cap inspectora de la Fiscalia General de l'Estat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
23: L'acte ha comptat amb la presència del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i els directors dels Serveis Territorials de Justícia i Qualitat Democràtica a Tarragona i les Terres de l'Ebre, Rosana Camps i Gerard Vidal, a més de les autoritats polítiques i dels cossos de seguretat de la ciutat. Durant el seu Parlament, López ha posat especial atenció en combatre l'auge dels delictes impulsats per la intel·ligència artificial, la violència masclista o la protecció dels menors. També ha destacat el llegat deixat per l'anterior fiscal i la importància de mantenir les persones al centre per treballar de la millor manera possible.
24: Tengo una gran ilusión, al mismo tiempo me siento muy responsable y bueno, que estará la Fiscalía, como siempre, al servicio de la ciudadanía, que es lo que nos corresponde.
23: Entre els primers reptes que haurà d'afrontar la nova fiscal en cap es troben 2 casos molt mediàtics a la demarcació, com són el cas Innova, ja en marxa, i l'inici del cas Inipro.
0: Tenim novetats pel que fa a la vaga de biblioteques de Barcelona, que continuaran mantenint l'aturada indefinida. Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual s'ha decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. David Navarro, bon dia.
25: Bon dia. Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra a Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Reclamen uns horaris que els permetin conciliar la vida personal i la laboral, per la qual cosa necessiten la incorporació de més personal i, a més, també demanant millors retribucions econòmiques i denuncien la mala gestió del consorci. De fet, una de les denúncies que fan és que aquest consorci i l'Ajuntament posen en marxa una estratègia de dilació perquè s'allargui el conflicte i evitar donar les demandes que fan els bibliotecaris. Els sindicats CGT i la Intersindical ja van presentar fa uns dies demandes contra el Consorci per la retirada de drets laborals i sindicats i, de fet, el proper 18 de setembre la vaga s'estendrà a nivell català amb una manifestació que implicarà totes les biblioteques del país.
0: I no deixem les reivindicacions laborals, ja que fa només uns minuts que ha acabat la concentració que Comissions Obreres havia convocat davant de l'empresa ICAP Master Batch Group, ubicada a les Masies de Roda, Osona. L'objectiu de la protesta era denunciar repressió sindical a la direcció i reclamar la readmissió immediata de dos delegats de Comissions acomiadats a principis d'estiu. El 9FM, Judit Lechón, bon dia.
2: Sí, bon dia. Ha estat a la una del migdia quan han tallat la carretera amb la presència dels Mossos d'Esquadra. Aquests treballadors al·leguen un acomiadament improcedent perquè l'empresa ha tingut accés per mitjà d'un altre treballador a converses privades dels representants sindicals. Ja han interposat una demanda i reclamen que es declari el procés nul. També denuncien silenci per part de la companyia després d'haver intentat iniciar un seguit de converses per esclarir els fets sense èxit. Si no poden tornar als seus llocs de treball, afirmen que continuaran amb les mobilitzacions com la d'aquest matí, que comptat amb el suport d'una cinquantena de representants sindicals i treballadors.
0: Gràcies, Judit Lechón, des del 9FM, i ara és moment per a la informació cultural. Comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin a finals d'any o bé a principis del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte global del Monestir de les Arts. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
4: L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada aproximada de 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen. Ho detalla l'alcalde del municipi, Carles Motes.
5: Recordeu que el projecte global tenia un pressupost d'execució de 12,9 milions d'euros, uns 13 milions d'euros. Aquest projecte el van dividir en dues fases, s'executava en dues fases. La primera fase és la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir, i la segona fase seria l'actuació a l'exterior.
4: Aquesta actuació forma part del projecte global del Monestir de les Arts, que té un cost estimat de 13 milions d'euros.
0: Tenim també novetats pel que fa al Festival de Sitges. Els actors Kevin Bacon i Kira Sedgwick rebran el Gran Premi Honorífic del Festival. Visitaran el certamen per presentar la seva darrera pel·lícula, una comèdia de terror que es diu Family Movie.
3: Tots dos són parella i dirigeixen i protagonitzen el film, juntament amb els seus fills, Sousie i Travis. La pel·lícula tracta sobre una família de cineastes de pel·lícules de terror. Roden la seva darrera producció quan apareix un cadàver al plató. Els noms de Bacon and Sedgwick s'afegeixen als de Peter Jackson, Danny DeVito i Amy Irving, que també recolliran el Gran Premi Honorífic.
0: I la Sagrada Família ofereix 20.000 entrades gratuïtes per celebrar la Mercè. Avui s'ha obert el sorteig per visitar el temple del 24 al 27 de setembre, quan es podran veure per primera vegada escultures que decoraran l'exterior de la capella de l'Assumpta, així com una nova exposició.
3: Des d'avui fins diumenge, qualsevol persona es pot inscriure per participar en el sorteig de 20.000 entrades a través d'un formulari disponible tant al web com a les xarxes socials de la Sagrada Família. Les visites es faran de 4 de la tarda a 8 del vespre, els dies 24, 25 i 27, i de 3 a 6 el dia 26.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Barça torna a golejar.
6: Bon dia, Marta. Nova victòria blaugrana. Es va imposar al Ciutat de València davant el Llevant per 2-4. Un marcador contundent, tot i que els valencians van passar del 0-3 al 2-3 al tram final, posant pressió al Barça. El jugador Pau Cubarsí en deia això després del partit.
7: Sí, al final són detalls que jo crec que hem de millorar, intentar no desconnectar-nos del partit, encara que el partit ja estigui quasi acabat, perquè en aquests camps, en qualsevol moment, doncs t'apreten, te creen ocasions, i hem vist que sort que ha marcat Karim els últims minuts per donar-nos aquesta tranquil·litat, però jo crec que és un tema que hem de millorar. Al final jo crec que hem començat una molt bona primera part, n'hem tingut pilota, on el Cadó també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que jo crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per acabar el partit, però no havíem de baixar el braç, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
6: El Barça continua líder amb 5 victòries en 5 partits, mentre que l'Espanyol ha sumat aquesta jornada la segona victòria de curs guanyant Osasuna per 0-2. Els blanquiblaus ja estan centrats en demà, que visiten el Rayo Vallecano a la 6a jornada. Manolo González, tècnic de l'Espanyol, ha parlat aquest migdia.
1: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera divisió, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix. No crec que no és el moment de mirar més enllà, és el moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
6: A la Lliga F, el Barça va superar l'Atlètic de Madrid per 4-2 i es manté líder. L'Espanyol va empatar 2 amb l'Atlètic Club i és 13è. I el Badalona Women va guanyar 1-4 a l'Eibar. Ens ho explica Ramon Duran, de Ràdio Ciutat de Badalona. Bon dia.
8: Bon dia. El Badalona Women va superar en contundència l'Eibar per 1-4 i Purua. Les de Mar Ballester van trencar la imbatibilitat de les basques i van sumar 3 punts que les situen 5enes a la classificació. El descans va ser clau per l'equip de Mar Ballester. El cos tècnic va ajustar alguns aspectes i l'equip va fer un pas endavant amb un gol d'Irina Uribe després d'una magistral assistència d'Elena Julve. Laura Requena va aprofitar un error de la defensa basca per fer el segon i ampliar distàncies amb les locals. Sheila Guijarro va fer el tercer només 4 minuts després d'entrar en el terreny de joc. Amb el tercer gol semblava que el partit baixaria alguna marxa, però l'Eibar va poder reaccionar. Una passada d'Emma Moreno a Nerea Sánchez va acabar amb l'únic gol de les locals. La resposta del Badalona Women no va trigar en arribar amb un golaç de Paula Sánchez després d'una gran jugada col·lectiva que va sentenciar el final i va tancar el marcador amb l'1-4. Aquesta és la valoració del tècnic del Badalona Women, Marc Ballester.
9: Jo al descans he remarcat a l'equip que estan fent una molt bona feina, el que passa és que a vegades el resultat no, el marcador doncs no acompanya, i la segona part, clar, et canvia tota la pel·lícula quan en la primera acció marques, l'altre equip s'ha d'obrir, ja no és el mateix, i crec que l'equip s'ha trobat en pilota molt a gust i després doncs, totes les que hem tingut la segona part han anat cap a dins.
8: El pròxim partit del Badalona Women serà a Palamós, on les badalonines rebran a la Real Societat a partir de les 12 dissabte.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa ara, però tornarem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: La importància d'una bona higiene dental en els infants.
4: La salut bucodental comença des de petits i uns bons hàbits poden evitar molts problemes en el futur. És fonamental ensenyar als infants a raspallar-se les dents almenys dues vegades al dia amb una pasta fluorada amb un contingut mínim de 1.000 ppm, una característica que trobareu en els tubs d'aquestes pastes. A més, quan les dents comencen a estar juntes, cal introduir el fil dental per eliminar restes de menjar que el raspall no pot arribar a treure. També és important controlar el consum d'aliments ensucrats i ultraprocessats, com llaminadures, sucs envasats, brioixeria, ja que són la principal causa de càries. I no oblidem les revisions periòdiques al dentista. Encara que no hi hagi problemes visibles, una visita anual pot ajudar a detectar qualsevol problema a temps.
2: Salut Activa.
5: Rosa Bravo, auxiliar d'odontologia de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: És molt important que els infants, des de la primera dent o des del primer any de vida, comencin a agafar l'hàbit de raspallar les dents. Sobretot, insistim, han de ser dos cops al dia, el del matí i el de la nit. El de la nit no pot fallar mai. Al principi necessitaran ajuda dels pares. Sempre expliquem que fins que no saben cordar-se els cordons de les sabates, no poden començar a raspallar-se les dents sols. Per tenir una bona salut bucodental és important evitar tots aquells productes ensucrats, llaminadures, sucs envasats, la bulleria industrial, el pa de molla, totes aquestes coses que els nens i els adults també els hi encanta, però que hem d'evitar. Per tant, recordeu mantenir una bona higiene oral amb pasta fluorada, la utilització del fil dental i la importància de venir un cop a l'any al dentista.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: Arrenca el curs a la formació professional enguany amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals dos terços tenen plaça en els estudis que havien sol·licitat en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha tret pit del bon moment que viuen els estudis professionals a Catalunya i destaca els canvis en el procés de preinscripció i matrícula que ha fet el seu departament.
9: És incontestable que la formació professional viu un dels millors moments a Catalunya i tots ens hem de felicitar perquè és una gran notícia pel sistema educatiu, però ho és també pel teixit productiu del país i hem fet la preinscripció i la matrícula més àgil, de manera més transparent, capaç d'aprofitar al màxim totes les places disponibles.
7: Niubó ha fet l'arrencada del curs a Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de la FP amb la primera fira d'oficis. És dilluns 14 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El PSOE manté l'avantatge electoral sobre el PP malgrat la crisi de Ceuta, segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Sònia Kerr.
10: Els socialistes tornarien a guanyar les eleccions amb un 31% dels vots, però perden 2 punts respecte del juliol abans de la crisi migratòria de Ceuta. El PP guanya només 4 dècimes. La portaveu en aquest cas del PSOE, Montse Mínguez, destaca la confiança de la ciutadania que mostren aquestes dades.
11: Confiança. la ciudadanía en este gobierno, que nos ha dado muestras de suficientes, muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
7: Més de 200 entitats es manifestaran diumenge a Barcelona en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
10: La marxa portarà per lema no a l'ampliació ni ara ni mai, i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat.
7: Les biblioteques de Barcelona mantenen la vaga indefinida.
10: Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual han decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla.
7: En cultura comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols.
10: L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin ja a finals d'any o principis del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte global vinculat al monestir de les arts.
7: Els esports, Anna Freixa, el Barça suma la cinquena victòria en 5 partits.
12: Segueix líder en solitari en ple de punts. Ahir s'imposava el Ciutat de València davant el Llevant per 2-4 amb doblet de Lamine Yamal i l'estrena golejadora de Xavi Espar al primer equip.
7: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
13: Bon dia, ha començat la setmana amb un temps de meravella. Si el que hem de fer són activitats al ras, tasques de bricolatge, per exemple, al llarg de les immediates hores es podran fer sense cap mena d'entrebanc, però això sí, potser una mica massa calor al llarg de la tarda, perquè avui ha de pujar la temperatura respecte a ahir. Ho farà especialment a les comarques de Girona, i molt concretament a la plana de l'Empordà, també al Pla de Girona, al Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa i l'interior de la Selva. Aquí arribarem a fregar els 35 graus aquesta tarda, també els 32, 33 graus a les comarques de Ponent, de l'Ebre, o cap al prelitoral barceloní, cas del Vallès, per exemple. Sempre amb molt pocs núvols, per tant, la tarda serà completament serena i amb un vent que sí que es reforçarà una mica arran de costa, sobretot la barcelonina. Pel que fa al dimarts, una altra bassa d'oli, una altra vegada força sol durant tot el dia, i això farà que la temperatura torni a ser força elevada durant la tarda. N'estarem pendents a la xarxa.
7: Al control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a 2:45.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: Comença el curs a la formació professional i ho fa amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals 2/3 cursen els estudis que van escollir en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat el bon moment que viuen aquests estudis professionals i assegura que encara no han tocat sostre a Catalunya. La consellera ha fet l'arrencada del curs a Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de la formació professional, ha dit, per la celebració de la primera Fira d'Oficis. Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
15: Aquest curs, més de 76.500 alumnes s'han matriculat en cicles de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que l'any passat. Una xifra rècord, segons ha explicat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, durant l'inici del curs a Lleida.
16: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places a formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
15: En el conjunt d'ensenyaments professionalitzadors, més de 153.000 alumnes han començat aquest curs a Catalunya.
7: També avui és dia d'inici de curs a moltes universitats. A Tarragona, la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Rovira i Virgili ha començat el retorn dels alumnes després de la renovació que s'hi ha fet. Un retorn, però, que es preveu que es faci de manera esglaonada i progressiva fins al segon quadrimestre del curs. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
17: Dos anys després de l'inici de les obres de la facultat situada al campus de Ses Salades i coincidint amb l'inici del nou curs, els alumnes d'Educació i Psicologia han pogut tornar a les seves aules de manera progressiva. Els treballs no estan acabats i actualment són 14 les aules reformades que donen plaça a 500 alumnes que ja poden gaudir de les noves instal·lacions. Josep Pallarès, rector de la URB, ha explicat que la reforma s'ha fet respectant el disseny original de l'edifici de l'any 1976.
18: Un edifici que arquitectònicament respecta el disseny original, té exactament les mateixes distribucions, però està adaptat a les noves necessitats i a les noves normatives. Per tant, edifici eficientment a nivell climàtic.
17: Les obres, amb un pressupost de 9 milions i mig d'euros, es preveu poder-les acabar el segon quadrimestre.
7: Inici de curs avui també a la Universitat de Lleida, que compta amb 2.600 nous estudiants de cara a un curs que avui arrenca. Medicina, psicologia o infermeria són algunes de les carreres amb més demanda per una Universitat de Lleida, que enguany augmenta en un 8,7% la tria en primera opció. A més, ha posat dos nous màsters en marxa. UAU Lleida Ràdio, Marc Piqué.
19: La Universitat de Lleida compta enguany amb 2.600 estudiants nous, la majoria dels quals, 2.000, ho faran al campus de Lleida. Són algunes de les xifres que s'han donat a conèixer en el primer dia de curs acadèmic, xifres encara provisionals perquè fins a mitjans d'octubre no es tanca la matrícula. En total hi ha en marxa 50 graus i una de les grans notícies és que la tria de la UDL en primera opció ha augmentat un 8,7%. L'Oriol i la Vinyet són alguns dels alumnes que comencen aquest any els seus estudis i ens expliquen les seves sensacions.
20: Bueno, espero que serà complicat, evidentment, però al final fas el que t'agrada. O sigui, jo venint de batxillerat, per exemple, i vull ser enginyer, de què m'he servit filosofia? De res. Però bueno, aquí sé que hi haurà molta més feina, però al final ho he triat jo i ja per totes.
21: Estudiaré enginyeria mecànica aquí a la UDL. Vaig decidir estudiar això perquè m'agrada molt física i química i trobava que era una de les carreres que me podien oferir, a part me volia quedar aquí a Lleida sí o sí.
19: Entre les carreres amb més demanda es troben medicina, psicologia o infermeria, entre d'altres.
7: Inici de curs també a la Universitat de Girona, en aquest cas amb més de 16.000 estudiants matriculats.
10: I atenció, perquè entre les novetats d'aquest curs hi ha el nou doble grau en Comunicació Cultural i Ciències Polítiques i de l'Administració. És una combinació única en el sistema públic universitari català.
7: Entrem en matèria política. El PSOE guanyaria les eleccions si se celebressin ara, però el Partit Popular retalla distàncies i Vox puja. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, del CIS, corresponents al mes de setembre, just després de la crisi de Ceuta.
10: El PSOE obtindria el 31% dels vots, que són dos punts menys respecte al sondeig del juliol, que en tenia 33. El PP n'obtindria el 25%, guanya 4 dècimes respecte a l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Esquerra perd 2 dècimes i se situa en el 2,5%, mentre que Junts es manté al 0,7% respecte al juliol.
7: A tot plegat, la portaveu del PSOE al Congrés, Montse Mínguez, ha carregat de nou contra el PP, a qui acusa de voler treure rèdit electoral de la crisi migratòria a Ceuta, i valora així els resultats del CIS.
22: Al final lo que estamos hablando son de encuestas, vamos valorando encuestas siempre y a todas horas. La verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
7: Tornem a Catalunya, però no deixem la política, ja que el president de la Generalitat, Salvador Illa, pronunciarà aquesta tarda una conferència amb motiu de l'arribada a l'Equador del seu mandat. Una conferència en la qual també desglossarà el full de ruta dels pròxims anys. Mont Carvajal, bon dia.
23: Bon dia. El president farà balanç de fites aconseguides i dibuixarà les que vol aconseguir, com ara el nou model de finançament o el 15% d'habitatge públic. La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, considera que la conferència d'avui és molt important i ha avançat alguns dels reptes.
24: Es basa en certeses, com són acords pressupostaris, com són acords vinculats a gaudir de més recursos, de models de finançament més sòlids i també basats en la generació i l'impuls de consensos polítics.
23: En canvi, per al principal grup de l'oposició, Junts per Catalunya, Illa ha tocat fons i el seu govern és un desgavell. El portaveu de Junts és Josep Rius.
25: Dos anys en què ha enterrat la imatge de bon gestor del PSC i ha confirmat la dependència i l'espanyolització del govern de la Generalitat de Catalunya en mans del president Illa.
23: La conferència es farà al Museu Marítim de Barcelona.
7: El Pla B o continuarà l'any que ve, el 2027, gràcies a l'ampliació de pressupost que ha fet el govern espanyol. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer ulleres o bé lentilles a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i ha anunciat que s'han donat més de 450.000 ajuts. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. En menys de 8 mesos, el Ministeri de Sanitat ha tramitat més de 454.000 expedients amb la col·laboració de 7.800 òptiques de tot l'Estat. Continuaran aquestes ajudes l'any vinent després d'una ampliació de pressupost de 23 milions d'euros. En total són més de 70 milions. La resposta ciutadana ha superat els càlculs del mateix executiu. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
2: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del Plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
1: Més de 700.000 nens i nenes pateixen pobresa visual a Espanya. És a dir, que la seva família no té prou recursos econòmics per comprar-los o renovar-los unes ulleres, unes lents de contacte o fer un tractament òptic. Un de cada tres nens i nenes amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat.
7: I no deixem les qüestions vinculades a la salut. El Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que les reserves de sang i de plasma es troben sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre, les alertes meteorològiques primer i el pont de la Diada després no han ajudat gaire a la seva recuperació.
10: Joan Ramon Grífols, director assistenciant del Banc de Sang i Teixits, ha volgut incidir en la importància d'augmentar les donacions de plasma, que és una substància amb la que es poden fer medicaments i de la que no es troba ben tants voluntaris. Són declaracions a la xarxa.
3: Sempre històricament nosaltres i tothom s'ha donat més força o més importància a la donació de sang quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
7: La manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat ja compta amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. La marxa es farà diumenge vinent a Barcelona, sota el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai", i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat de Llobregat. Anem fins allà, al Prat Ràdio, Lluís Rodríguez.
4: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó amb Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
5: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment a l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
4: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
7: Són 3:15, no deixem encara la mobilitat perquè a Barcelona es posarà en marxa aquesta setmana una prova pilot per millorar la velocitat dels autobusos al carrer de Balmes, al centre de la capital. L'Ajuntament ha pintat de vermell 4 cruïlles per donar-los prioritat sobre la resta de vehicles.
10: Les cruïlles afectades de Balmes són amb Còrsega, Provença, Mallorca i Diputació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia de Barcelona i presidenta de Transports Metropolitans.
6: Què passa amb la resta de vehicles? Que fins ara el que feien, quan volien girar a la dreta, és que es col·locaven dins del carrer el bus i d'aquesta manera enlentien el bus. Doncs que ara, amb aquesta actuació, com que hi ha la catifa vermella, però prèviament hem situat una sèrie de fitons, els vehicles no es podran incorporar al carrer el bus i, per tant, hauran de girar, els que vulguin girar cap a la dreta, des del segon carrer.
10: Els fitons són balises que segregaran el carril bus per intentar millorar la velocitat de línies com la B-15, la 7 i la C-67.
7: Ens demanen pas des de Mataró a un incendi en una empresa obligat a evacuar 200 treballadors. 9 dotacions als bombers lluiten per extingir les flames. Última hora, com dèiem, des de Mataró, Ràdio Oriol Debat, bon dia.
0: Molt bon dia, doncs així és. Última hora, sobtada, un incendi a la gran fàbrica textil Punt Roma, en un dels polígons del Pla d'en Boet de la ciutat. Ha estat un incendi que ha generat una cortina de fum grossíssima d'uns 20 metres i que s'ha anat traslladant cap al centre de la capital del Maresme. S'ha pogut veure aquest fum des de diferents punts. Primer no es veia gaire la flama, però finalment els bombers sí que han descobert un focus al sostre, que és la part on estan treballant a través d'una grua, amb multitud de cossos de bombers, també de la policia local i també del SEM, encara que de moment no s'ha de lamentar cap ferit. El que deia, o el més destacat, és que prop de 300 treballadors d'aquesta empresa i de Vitrix, una que es troba al costat, i algun altre del seu entorn han hagut de ser desallotjats preventivament, sobretot per aquest fum, que si et ve de cara fa molt complicat el respirar. Hi ha una escola ben a prop també, les Aigües d'Educació Especial, a qui també s'ha recomanat el confinament. L'alerta s'ha donat a 1:15. Ara sembla que el fum que surt ja no té la mateixa intensitat, però molta expectació aquí a Mataró per veure com acaba aquest incendi a les instal·lacions de Punt Roma.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual l'han decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. La membre del comitè d'empresa, Irene Lameiro, ha explicat que la darrera reunió amb l'Ajuntament i el Consorci va ser el passat 16 de juny.
9: Estan fent servir una estratègia de dilació i de desgast i és una mica, doncs, A veure fins on s'arriba. Nosaltres continuem reivindicant. És que, de fet, cada cop això s'està fent més gran. El proper 18 de setembre hi ha vaga i manifestació del personal de biblioteques de tota Catalunya, perquè moltes de les reivindicacions que tenim és que són històriques i endèmiques.
8: Mentrestant, el Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta i que està disposat a continuar treballant per assolir un acord.
7: Això a Barcelona, però l'actualitat del dia ens porta avui també pel Ripollès, ja que ha mort la pastora en actiu més longeva de Catalunya. Es tracta de Maria Vilalta, als 99 anys.
10: Nascuda a Ogassa i arrelada durant bona part de la seva vida al nucli de Bruguera, a Ribes de Freser, Vilalta es va convertir en un referent del món ramader.
7: La seva història ha quedat recollida al documental La Pubilla, de Televisió del Ripollès, i es pot veure a la plataforma La Xarxa Més. Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
11: Tenia només 5 anys quan ja acompanyava el seu pare a pasturar i l'ofici pràcticament no la va abandonar mai. A tocar dels 100 anys, Marina Vilalta encara sortia cada tarda amb el seu ramat d'ovelles i cabres pels entorns de Bruguera. Més de 9 dècades vinculada al bestiar i a la terra la van convertir en una figura emblemàtica del sector primari i en testimoni d'una manera de viure que anava canviant amb el pas dels anys.
12: La meva filla de Ripoll se'm diu, meu mare... Diu, per què no us les veneu, aquestes ovelles? Diu, per què no us les veneu? I que, escolta, si m'hagués vengut les ovelles, segurament no seria viva, perquè jo estic criada amb les ovelles i jo tenia la d'allò de les ovelles. Jo tinc l'il·lusió d'aquestes 4 ovelles.
11: La seva trajectòria va ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi per tota una vida dedicada a la ramaderia, però també per contribuir a preservar un ofici i les tradicions orals del Ripollès. Bruguera ja havia volgut homenatjar-la en vida. Des del 2022, la plaça del poble porta el nom de Marina Vilalta.
7: Gràcies, Paula Sayago, des de Ràdio Ripoll. Ara és moment per la informació cultural. Comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior de l'edifici comencin a final d'any o bé a principi del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte vinculat al Monestir de les Arts. Televisió de Costa Brava, Alba Peiret.
13: L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada aproximada de 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen. Ho detalla l'alcalde del municipi, Carles Motes.
15: Recordeu que el projecte global tenia un pressupost d'execució de 12,9 milions d'euros, uns 13 milions d'euros. Aquest projecte el van dividir en dues fases, s'executava en dues fases. La primera fase és la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir, i la segona fase seria l'actuació a l'exterior.
13: Aquesta actuació forma part del projecte global del Monestir de les Arts, que té un cost estimat de 13 milions d'euros.
7: La nova temporada d'Arts en Viu de l'Hospitalet de Llobregat arriba marcada per la presència de les arts escèniques als carrers i les places de la ciutat, a més de la celebració del 20è aniversari del Festival Acròbates i una programació diversa on la música hi té un paper protagonista. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
16: Es tracta d'una aposta que enguany es converteix en la meitat de la programació de tardor i que ve motivada per les obres al Teatre Joventut que es preveu que acabin a finals de l'any 2028. Ariadna Cruz és la responsable de programació del Teatre Joventut i de l'Auditori Barrades.
17: Penso que és una aposta important fer carrer, és una manera d'acostar obres de qualitat al públic que no està acostumat a anar al teatre especialment i que seguirem fent una programació per consolidar aquesta part.
16: De la programació d'enguany en destaca la 20a edició de l'Acròbates, un festival que uneix poesia, música i literatura i que s'havia pres un any de descans. Ara arriba, amb més força que mai, amb noms com Alberto San Juan, Benjamín Prado i Elefantes, Cristina Rosenbinge i el cantautor hospitalenc Dani Flaco. La temporada també inclourà una nova edició del cicle Blues and Boogie i el tribut a Coldplay de la pianista Laura Andrés. Les entrades per tots els espectacles ja estan a la venda al web del Teatre Joventut i el de l'Auditori Barrades.
7: I arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Barça torna a golejar.
18: Bon dia, Marta. Sí, nova victòria blaugrana. Es va imposar al Ciutat de València davant el Llevant per 2-4. Un marcador contundent, tot i que els valencians van passar del 0-3 al 2-3 al tram final posant pressió al Barça. El jugador Pau Cubarsí en deia això després del partit.
20: Sí, al final són detalls que jo crec que hem de millorar, intentar no desconnectar-nos del partit, encara que el partit ja estigui quasi acabat, perquè en aquests camps, en qualsevol moment doncs, t'apreten, te creen ocasions, i ja hem vist que sort que ha marcat Karim els últims minuts per donar-nos aquesta tranquil·litat, però jo crec que és un tema que hem de millorar. Al final jo crec que hem començat una molt bona primera part, n'hem tingut pilota, on el Cadó també fa l'oció, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que jo crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per calmar el partit, però no havíem de baixar els braços, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
18: El Barça continua líder amb 5 victòries en 5 partits, mentre que l'Espanyol ha sumat aquesta jornada la segona victòria de curs, guanyant Osasuna per 0-2. Els blanquiblaus ja estan centrats en demà, que visiten el Rayo Vallecano a la 6a jornada. Manolo González, tècnic de l'Espanyol, ha parlat aquest migdia.
26: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9-9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'Eix. No crec que no és el moment de mirar més enllà, és el moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim.

0: La Mar Ballester van trencar la imbatibilitat de les basques i van sumar 3 punts que les situen cinquenes a la classificació. El descans va ser clau per l'equip de Mar Ballester. El cos tècnic va ajustar alguns aspectes i l'equip va fer un pas endavant amb un gol d'Irina Uribe després d'una magistral assistència d'Elena Julve. Laura Requena va aprofitar un error de la defensa basca per fer el segon i ampliar distàncies amb les locals. Sheila Guijarro va fer el tercer només 4 minuts després d'entrar en el terreny de joc. Amb el tercer gol semblava que el partit baixaria alguna marxa, però l'Eibar va poder reaccionar. Una passada d'Emma Moreno a Nerea Sánchez va acabar amb l'únic gol de les locals. La resposta del Badalona Women no va trigar a arribar amb un golaç de Paula Sánchez després d'una gran jugada col·lectiva que va sentenciar el final i va tancar el marcador amb l'1-4. Aquesta és la valoració del tècnic del Badalona Women, Marc Ballester.
1: Jo al descans he remarcat a l'equip que estan fent una molt bona feina, el que passa és que a vegades el resultat no, el marcador doncs no acompanya, i la segona part, clar, et canvia tota la pel·lícula quan en la primera acció marques, l'altre equip s'ha d'obrir, ja no és el mateix, i crec que l'equip s'ha trobat en pilota molt a gust i després doncs, totes les que hem tingut la segona part han anat cap a dins.
0: El pròxim partit del Badalona Women serà a Palamós, on les badalonines rebran a la Real Societat a partir de les 12 dissabte.
2: En bàsquet, el Barça ha aconseguit el primer títol de la temporada guanyant la Lliga Catalana ACB disputada a Tarragona. Els blaugranes van imposar per 96-87 davant l'Ilerna Lleida. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta va proclamar-se campió de la Copa Catalunya Masculina.
3: Gràcies, Anna Freixas. Última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.

junkies.

veig un sol dissident amallat dins els nivells. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els nivells. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars d'unes formes copulants. D'aquest amor...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Comença el curs a la formació professional amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals dos terços cursen els estudis que van escollir en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat el bon moment que viuen aquests estudis professionals i assegura que encara no han tocat sostre. Ha fet avui l'arrencada del curs des de Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de l'FP amb la celebració de la primera fira d'oficis.
2: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema.

0: pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places de formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
1: I parlem del Pla BEO, que continuarà el 2027 gràcies a l'ampliació del pressupost que ha fet el govern espanyol. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer ulleres o bé lentilles a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i ha donat més de 450.000 ajuts i ha dit que continuarà l'any vinent després d'una ampliació del pressupost de 23 milions d'euros.
2: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del Plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
1: Junts, Manresa i Avenç Nacionalista demanen reforçar la seguretat a la capital del Bages amb més agents de la Guàrdia Urbana i 300 càmeres. Els dos grups han presentat 10 mesures per garantir la seguretat als carrers després, recordem, de l'apunyalament mortal d'ara fa dues setmanes. Proposen un decàleg, volen mesures com passar dels 103 agents a la Guàrdia Urbana actuals als 140 i demanen la creació d'una unitat policial especialitzada. En relació a la mobilitat, avui el tram Besòs ha recuperat bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La línia T4 repel la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i T6 a les estacions entre Gràcia i Sant Martí de Provençals. I passem pel Ripollès perquè ha mort la pastora en actiu més longeva de Catalunya, Maria Vilalta, als 99 anys. Nascuda a Ogassa i arrelada bona part de la seva vida al nucli de Bruguera, Ribes de Freser, Vilalta es va convertir en un referent del món ramader. La seva història ha quedat recollida en un documental, La Pubilla, de Televisió del Ripollès, i es pot veure a la plataforma La Xarxa Més.
3: Hola, bon dia. La veritat és que em fa por fer-te un àudio perquè no em treguis al programa. Que et volia felicitar. La veritat és que és molt xulo, m'ha agradat molt, m'agrada molt la conversa que feu amb l'Ivan, és molt fresca. I un besito. I no em treguis al programa.
4: Hola, Pili. Sí? Veig que no ha arribat fins amunt, que no li pots dir a l'Anna que no faci una cosa, oi? Em sap greu, potser us hauria d'haver trucat. Gràcies pel comentari. La veritat és que ho porto molt millor del que em semblava.
5: Ui, no vull sortir. Veus com jo tenia raó i ara estàs encantat?
4: Bé, no puc dir que no.
5: No.
4: Doncs això, comencem.
5: Quan t'ho diguis.
4: Doncs, va, comencem ja.
6: Puc fer un altre mil gràcies?
5: Vinga, fes.
6: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local. Caem a la Rambla 54. Mil gràcies i bye bye.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ona Malgrat.
1: Hola, Anna. El meu nom és Antoni Ubanell. Soc matemàtic, ara jubilat, però continuo implicat en la formació del professorat i en la divulgació matemàtica. M'apassiona. Us proposo un repte. Una ampolla i el seu tap valen conjuntament 1 euro i 10 cèntims. Si sabem que l'ampolla val 1 euro més que el tap, volem saber quant val l'ampolla i quant val el tap. En l'entrevista propera solucionarem aquest repte.
2: A veure, si l'ampolla val 1 euro més que el tap, i l'ampolla i el tap valen 1 euro amb 10 cèntims, doncs he d'assumir que l'euro és de l'ampolla i que la resta, que són 10 cèntims, s'han de repartir entre el tap, que costarà 5 cèntims, i l'ampolla, que en valdrà, doncs, 1 euro amb 5 cèntims. Sembla molt fàcil, però he tingut molts dies per pensar-hi. 3 dies, i els he fet servir, eh? I ara hem de saber si aquesta resposta és correcta o no. I això ens ho han de dir la Laura Espanyol i l'Anton Aubanell. Ivan, els tenim a punt?
3: Sí, sí, ja els tenim a punt.
2: Doncs vinga, Laura i Anton, benvinguts al Rambla 54.
4: Hola, moltes gràcies.
5: Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
2: Anton, ho he fet bé, això? 1 euro amb 5 cèntims? És correcte, aquest raonament?
5: I tant. I no només l'has fet bé, sinó que l'has explicat molt bé. De manera molt, molt didàctica. Se pot entendre molt bé. La gràcia d'aquest repte era que, a vegades, la primera idea és dir que l'ampolla val 1 euro i que el tap val els 10 cèntims. Uh-huh. Però, clar, la diferència serien només 90 cèntims. Clar, te n'has adonat compte d'aquest tema i he sabut dividir la diferència d'una manera molt maca.
2: Perfecte. He tingut 3 dies, per fer-ho, per pensar-hi, per donar-hi voltes. Vull dir, ja em va passar, això que dius tu.
5: Bueno, els reptes són per lluitar-hi i, evidentment, per assegurir el triomf. Anna, felicitats, eh?
2: Moltes gràcies. Anton, de seguida parlem de reptes numèrics i matemàtics. Abans, però, si em permets, com que és el primer dia que la Laura passa pel programa, volem demanar-li que ens faci 5 cèntims d'Ona Malgrat i d'ella mateixa. Laura.
4: Doncs, bueno, sóc la Laura Espanyol, redactora d'Ona Malgrat, com has dit, un mitjà que s'emet al 107.4 i que porta 45 anys de trajectòria. Sobre mi t'afegiré que m'agrada explicar històries i conèixer tota la gent interessantíssima que aquesta feina em permet conèixer, tot i que, com a curiositat, sempre he sigut molt tímida i aquesta feina va ser un xoc per tot el meu entorn.
2: Doncs algun dia haurem d'entrevistar a Punt Arnau, la mare de la Laura, a veure aquesta timidesa. Gràcies, Laura. I ara només ens queda, doncs, que l'avencis una mica i ens presentis a l'Anton.
4: Doncs l'Anton Aubanell és un matemàtic de Malgrat que ha trobat una manera diferent d'ensenyar les matemàtiques. I, de fet, que ens expliqui ell, Anton, d'on sorgeix el teu mètode, com vas començar a explicar les matemàtiques així, amb bombolles i de maneres més entretingudes.
5: Bé, jo realment procedeixo d'una formació matemàtica, de la Facultat de Matemàtiques, doncs molt formal, molt rigorosa, no? I vaig arribar a l'institut i llavors, doncs, jo continuava, siguent formal, allò, però em vaig començar a donar compte de que es havia d'usar recursos diversos, llenguatges diversos, per arribar a diversos estils d'aprenentatge. Si volíem arribar a tots els alumnes, calia intentar utilitzar eines de comunicació diversos, que us haig explicar a vosaltres que precisament us dediqueu a la comunicació, no? I a partir d'aquí vaig començar a pensar sobretot amb recursos materials, perquè les coses materials, les coses que es toquen, que es veuen, que es viuen, que s'experimenten, són les més properes als sentits i, per tant, no exclouen a ningú pràcticament, no? Són molt inclusives, no? I es pot fer matemàtiques molt serioses i molt sòlides, no? A través també de l'experiència, no? Jo, la veritat és que he intentat conjugar una solidesa en el coneixement matemàtic que intentes impartir amb recursos de tipus material, pot ser informàtic, pot ser en roleplays, jocs, etc, que alhora comuniquin i motivin.
2: Antoni,
5: així vaig començar.
2: I com és el procés de decidir-te per un objecte o per un altre? Per exemple, com vas optar per les bombolles o vas decidir que les bombolles et servien per explicar geometria?
5: Sí, és un procés llarg, que em va costar anys anar fent aquest camí. Però sí, en general, una pregunta que de mica en mica te'n vas en compte que t'has de fer i que crec que tots els mestres o els professors de matemàtiques ens fem, és, davant de qualsevol objecte, de qualsevol context, preguntar-nos, això què em pot ajudar a mi? Com me pot ajudar a mi ensenyar matemàtiques, no? Això que tinc ara davant, aquest context, no sé, el que sigui, no? Aquesta pregunta és mirar els objectes, mirar el que ens envolta amb ulls de professor de matemàtiques, no? Amb què es va sempre preocupant, igual que vosaltres probablement busqueu sempre aquella notícia que pugui ser interessant de portar als micròfonos, doncs el professor de matemàtiques, el mestre de matemàtiques, busca recursos que li permetin ensenyar millor les matemàtiques. I quasi sempre, davant del recurs, es produeix un diàleg, no? Un diàleg entre la mirada del mestre i l'objecte, no? D'un possible recurs, vull dir. I en aquest diàleg potser s'exploren dos aspectes. Per un costat, el contingut matemàtic que allò te pot ajudar a treballar, i per l'altre, el poder motivador que té allò. Jo a vegades ho comparo amb un camió, no? Un recurs, perdona l'exemple, però és com un camió, que té per un costat caixa i per l'altre té rodes i motors, etc. Un recurs ha de tenir caixa, perquè ha de tenir contingut. Si no, són fer focs artificials, però no fem matemàtiques, d'acord? Per tant, ens convé que el nostre camió tingui caixa, que transporti coses, no? Que ens permet fer arribar coses a l'alumne. Després, també cal, això sí, motor i rodes, perquè si tenim molta caixa, però no entrem, no comuniquem, no ho transportem, doncs no aconseguim el que volem, que és transmetre coneixement matemàtic. Per tant, també necessitem el motor i les rodes, que són, diguem, la motivació. Aquestes dos aspectes han d'estar presents en tots els recursos. A vegades es havien fet classes potser molt, molt tradicionals, que tenen molt de caixa, però costa transmetre, no arriba, avorreix, potser, perquè no hi ha l'efecte motivador. O al revés, poden haver-hi recursos molt brillants, aparentment, però que no continguin matemàtiques. I aquí, anant una mica, ja el que tu comentaves, el de les bombolles, doncs aquí va ser un descobriment, de mica en mica, a través d'unes publicacions que havia llegit a Anglaterra, que era una cosa d'Anglaterra, doncs vaig anar veient que les bombolles tenien molta matemàtica. Però a la vegada, les bombolles són com uns objectes màgics que sembla que juguin entre la matèria i la no matèria. De fet, probablement la pel·lícula d'una bombolla és de les coses més petites que podem veure, perquè és finíssima, molt fina. Mil·lèsimes de mil·límetre, vull dir que és molt fina. Llavors, esclar, són figures màgiques que sembla que desafien la gravetat, no? Uh-huh. Llavors això és molt motivador. Però a la vegada tenen molta matemàtica. Per exemple, si volem fer passar una bombolla entre tres punts que estan entre dues plaques, no? Doncs sempre utilitzarà la superfície de sabó mínima. És a dir, el sabó estalvia sempre, intenta gastar la menor superfície possible. I els angles que formen les bombolles entre elles són angles de 120 graus, sempre. I això és magnífic. És a dir, comences a descobrir poliedres fets per bombolles. Si ho fas en pla i els projectes amb una paret, tens polígons, pots mirar els angles. És molt divertit, de veritat. I hi ha molta, molta matemàtica. I llavors això ho vam començar a fer amb una companya de Cassà de la Selva, i finalment vam participar en aquesta experiència amb una trobada de recursos de divulgació matemàtica que es feia a Norwich, a Holanda, a la seu de l'European Spatial Agency, que allà I realment, doncs bé, li van donar un premi en l'activitat, i va ser molt divertit. I a partir d'aquí la vaig anar fent ja fora de l'institut, activitats de divulgació, etc. No? I bueno, ara ja no ho faig perquè comporta moure molt de material, però sí que a vegades bueno, ho fan exalumnes meus i persones que ho fan molt millor que jo, i a vegades l'honor que tinc és acompanyar-los i col·laborar una mica amb ells. Però sí, totes aquestes coses ajuden a transmetre idees i alhora a motivar a l'alumne. Jo crec que aquest binomi és l'important.
4: I hi ha alguna matèria o disciplina dins les matemàtiques que sigui més fàcil o més difícil d'ensenyar?
5: Amb els materials, potser la part més fàcil d'ensenyar seria la geometria, no? I perquè, clar, la geometria la toquem, de manera... I la podem transformar, etcètera, no? Potser l'aritmètica li costa més, i sobretot l'àlgebra a vegades li costa més. En determinats moments, diguem, d'aquesta evolució personal, em va interessar molt buscar materials per treballar, per exemple, aritmètica i àlgebra, no? Perquè a vegades sembla que no n'hi ha, i sí que n'hi ha, i n'hi ha de molt bonics, hi ha algun roleplay molt, molt bonic. És a dir que sí, però potser l'aritmètica i l'àlgebra costen més, i en canvi la geometria, o inclús l'atzar, no? La probabilitat no costa tant, perquè bueno, hi poden haver jocs d'atzar que pots anar experimentant repetidament. Sí, n'hi ha.
2: Antoni, suposo que de tant en tant topes amb algú o has topat amb algú que ha tingut una mala experiència amb les matemàtiques, que les ha conegudes feixugues i les viu com un calvari, llavors davant d'això què s'ha de fer?
5: Sí, malauradament hi ha persones que han tingut les experiències escolars en matemàtiques que podrien haver sigut millors. No? Davant d'això, mira, si és una persona jove, se l'ha d'animar a que s'oblida les males experiències i tingui autoconfiança en ell mateix, perquè a vegades de males experiències en males experiències, d'error en error, un va pensant que no serveix per les matemàtiques, no? I llavors et trobes persones relativament joves, que n'hi han de molt joves, que et diuen no, jo no serveixo per les matemàtiques, no? I a vegades diuen, és que a casa meu ja els meus pares diuen que ells tampoc els agradaven. Home, no.
2: Llavors, com si fos hereditari, no?
5: Com si fos hereditari, no? I a vegades ho és per als comentaris que fem, no? Llavors, una persona jove, bueno, i una gran igual, la millor manera de sortir d'aquesta espiral de dir jo no serveixo, se n'ha de sortir, Primer, permetem que et digui, ni personalment ni socialment ens podem permetre que hi hagi gent que digui no, jo les matemàtiques no serveixo. Tothom serveix per les matemàtiques, tothom. Poden haver-hi les seves limitacions? Potser sí, en algun sentit, clar que sí, hi haurà qui profunditzarà moltíssim, i hi haurà qui podrà gaudir de les matemàtiques des d'una perspectiva potser més superficial. Cap problema, però tothom pot gaudir de les matemàtiques, i això és molt, molt important. Llavors, potser la millor manera de revertir aquesta espiral, diguem-ne, descendent sobre les matemàtiques és proporcionar petits èxits, perquè no hi ha res més motivador que l'èxit. És a dir, proporcionar petits reptes matemàtics que, per un costat, siguin una mica, un punt difícils, no? Per un costat. Però per l'altre no siguin tan difícils com que desanimin, com que diguin, no, jo ja no m'hi poso. M'explico, no? Buscar aquest equilibri forma part de l'ofici de mestre de matemàtiques, no? I anar proporcionant a l'alumne aquests exercicis que li requereixin un cert esforç, perquè si no, no hi donarà importància, i que a la vegada li permetin tenir èxit, no? Successius exercicis d'aquests van refent l'autoestima matemàtica, i això és molt important. I deia, si ets més gran i tens aquesta mateixa sensació de que jo no serveixo per les matemàtiques, doncs primer, no ho diguis a la gent jove, deixa que ells tinguin les seves experiències positives. I segon, pensa que mai és tard per tenir una experiència matemàtica feliç, i que sempre te poden agradar les matemàtiques, no? Nosaltres, en el Museu de Matemàtiques de Catalunya, diem que hi ha dos tipus de persones: les que els agraden les matemàtiques i les que encara no saben que els agraden, però que els agradaran, segur.
4: I, Anton, aquesta pregunta potser és un pèl compromesa, però actualment les ensenyem bé les matemàtiques a les escoles i als instituts? Els hi donem prou importància?
5: Bé, jo crec que són dues preguntes, de fet. Jo, si he de contestar a la primera part, que les ensenyem bé, jo penso que hi ha molts de moviments de professorat que estan lluitant cada dia per fer bé les seves classes. I penseu que tenim a Catalunya 5 associacions de professors de matemàtiques, a part d'algunes d'específiques, també, vull dir, per algun aspecte concret de l'ensenyament matemàtic, com el GeoGebra, i a part d'institucions inclús més generals dins de les matemàtiques. Per tant, tenim molt d'associacionisme matemàtic. El professorat de matemàtiques, en general, és molt militant, molt, deixa'm dir, molt friqui. Estem molt entregats, no? I lluita per fer-ho bé. Podrem encertar més o menys, però ja lluitem per fer-ho bé. Ara bé, hi ha una segona part que dius si les matemàtiques, deies, estan ben tractades o alguna cosa així, no deies?
4: Si s'ensenyen bé.
5: Sí, s'ensenyen bé, que això és la primera part, no? Però hi havia una segona part...
2: Si se'ls dona prou importància.
5: Exacte, si se'ls dona prou importància. Aquí sí que jo seria un punt més crític, no? Perquè jo crec que hi ha un aspecte important, que és el temps escolar. Això és que és fàcil de deduir. Quan una cosa l'has de fer en poc temps, normalment intentes mecanitzar-la, automatitzar-la. No, ja t'ho explicaré, però ara fes-ho així, això, no? M'explico. I llavors no es fan les coses en profunditat, no? I a Catalunya, durant molt de temps, tots els cursos... Ara no, eh? Ara ja hem anat millorant. Ja hi ha cursos que hem passat a 4 hores. Però hem tingut durant bastant de temps els cursos a 3 hores, tots els 4 anys d'ESO. Després ja hi ha hagut dos cursos que ja tenen 4 hores, però bé, és un procés i
2: mica en mica,
5: i no homogeni. En mica en mica, no?
2: Anton,
5: i llavors què passa?
2: Digues.
5: Perdona, és que la resta, per exemple, de l'Estat, tenen 4 hores. Llavors, és clar, nosaltres en tenim una mica menys.
2: I ens quedem enrere.
5: Tu has dit. Jo crec que miracles no n'hi han. I això a vegades no es diu prou, perquè diuen, bueno, és que també fem matemàtiques dins de projectes, etc. Els projectes estan molt bé, però a vegades les matemàtiques que hi ha a projectes no són prou significatives.
2: Doncs, Anton, no? Nosaltres volem intentar posar-hi remei i volíem fer-te una proposta des d'aquí, des de Rambla 54, no t'espantis, no demanem calés ni compromisos d'aquells que t'encadenen. Tenim un seguit de gent, que són els nostres ramblers, i que de tant en tant, sense cap compromís, ens envien àudios explicant-nos doncs, com els va la vida, o si han vist alguna cosa que els fa gràcia. En el teu cas, podria ser perfectament un repte matemàtic com el que vam escoltar el darrer dia. I així ens ensenyes números, com ho veus?
5: Accepto encantat, seré rambler. Vull dir... Segur que a les rambles dels nostres pobles hi ha multitud d'elements que ens ajudarien a fer matemàtiques, segur. Però sí, accepto encantat.
2: Doncs et llancem el repte de que la primera nota de veu que ens enviïs sigui un repte amb una rambla com a protagonista.
5: Home, això, si me deixes en un mercat, que potser serà més fàcil?
2: Sí, i tant.
5: Si me permets un mercat, segur que hi ha alguna rambla que porta un mercat, te'l puc dir ara mateix, un repte.
2: Vinga, doncs molt ràpid.
5: Què et sembla?
2: Vinga.
5: Quant val, t'ho dic així, quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
2: Doncs,
5: ho repeteixo?
2: Sí, vinga, digues.
5: Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
2: Doncs queda apuntat. Oient, a pensar-hi. Anton, Laura, moltíssimes gràcies per aquest passeig i parlem aviat.
5: Molt bé, gràcies.
0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Hola, jefa, sóc el Toni de Ràdio La Selva. T'explico una cosa. Estic fent un reportatge perquè d'aquí a final d'any tanquen les 3 carnisseries d'aquí de La Selva del Camp. I no estem parlant només de que baixen les persianes, no, estem parlant de que desapareix un món. Ja ningú podrà comprar la famosa llangonissa de la selva. De fet, l'Ajuntament documenta que ja des del 1286 hi havia carnisseries a la vila i que el mateix espai va funcionar, on estava l'escorxador, va funcionar durant segles. Estic parlant amb els carnissers. Està molt interessant el tema, perquè hi ha una barreja entre l'home aquell que diu és que ja no hi ha relleu i tal, i que la gent compra d'una altra manera, vol supermercat, i després apareix el fantasma que és, com t'he dit, el del súper, no? És molt interessant preguntar-nos per què dimonis està passant això, perquè una carnisseria que ha estat allà durant dècades ja no tingui continuïtat. Total, que estic fent encara molta feina, però crec que aquí tenim xitxa, mai més ben dit, i una història molt bona per explicar. I per això el Rambla 54 crec que pot quedar molt, molt guapot. I, bueno, ja t'aniré informant. Vinga, jefe, una abraçada.
6: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
7: Lo carrile de la cava fa uns quants anys...
2: Si ets de les Terres de l'Ebre, segurament ja hagis reconegut aquesta música. Però pels que som de més amunt, doncs costa una mica més. Com que a mi la Nerea Alzo m'ho ha explicat abans d'engegar aquest programa, doncs jugo amb avantatge. Es tracta de Lo carrilet de la cava, de Josep Bo, una cançó sorgida de l'enyorança que ha acabat convertint-se en tot un himne, l'himne d'un trenet que ja té 100 anys. Sempre me'n recordaré. Nerea, benvinguda al Rambla 54.
8: Hola, bon dia. Bona tarda.
2: Bona tarda. De seguida pugem en aquest carrilet que avui circula per la nostra Rambla, passa per davant del número 54, però abans una cosa. Com que és la primera vegada que connectem amb vosaltres amb Ràdio Delta, ens pots fer 5 cèntims de qui sou, la ràdio i tu, si us plau?
8: Sí, clar, DeltaCat som la plataforma informativa de comunicació local i multimèdia al Delta de l'Ebre. Som uns enamorats del territori i donem cobertura informativa a l'actualitat, la cultura, els esports, tot, en definitiva tot el que passa aquí a les Terres de l'Ebre, sobretot a Deltebre, Sant Jaume d'Enveja, l'Ampolla i Camarles. I ho fem en diferents formats, en diferents suports.
2: I de la Nerea Alzo què n'hauríem de saber?
8: Jo he vingut a parar aquí perquè, com he dit, soc una enamorada del territori i de les tradicions i de la música com esta que estem escoltant. De fet, jo ja l'estava cantant ja quan ha començat a sonar. De veritat, no sé, soc una enamorada d'aquestes coses. Potser sembla una mica per algunes persones... No sé com dir-ho, però per mi és que és com natural. No?
2: Està molt bé, eh? Està molt bé. S'ha de tenir orgull d'on és un. Nerea, fetes aquestes presentacions, parlem d'aquesta cançó, de Lo carrilet de la cava. El Delta, com ens deies, és una melodia que pràcticament forma part de la vida de tota la gent que viviu allà, no?
8: Sí, de fet és una cançó que s'ha escoltat a casa, que sona moltíssim a les festes, a les escoles, també en els moments de reivindicació col·lectiva. Però al final tot comença a partir d'una experiència molt personal de Josep Bo, que és un compositor d'aquí a Deltebre, o era un compositor perquè malauradament ens va deixar fa uns anys. I són els records, és a partir dels records que ell feia a Tortosa per anar a estudiar. I així ens ho explica la seva filla Gemma Bo.
9: Anava molt en lo carrilet perquè anava a estudiar comptabilitat a Tortosa i quan va arribar la data de la despedida, que van fer una festa, ell va anar a la despedida i tot normal, però en acabat d'uns dies li va agafar com molt d'enllor, no? De pensar en lo carrilet i molta nostàlgia i després com un agraïment perquè va ser conscient de lo que va arribar a simbolitzar lo carrilet per al progrés del poble. I llavors pues, li va ocorrir fer la cançó del carrilet, com una espècie d'homenatge al carrilet, diguéssim.
2: És a dir, que primer va arribar aquesta enyorança i després la consciència de tot el que havia representat aquell tren.
8: Sí, exacte. Josep Bo descobreix que no troba a faltar només els viatges, sinó un tren, no?, que ha contribuït al progrés del poble i d'aquell sentiment que fa una cançó sense imaginar tot el recorregut que tindria i que ha acabat tenint posteriorment.
9: ell sempre deia, aquesta cançó jo la vaig fer com per a mi, per a casa, era algo molt, molt casolà. I bueno, després va passar el temps i la gent del poble la va començar a conèixer i los de l'orquestra Telstar li van demanar permís per a poder-la cantar en l'orquestra. I sí, la cantaven ells i llavors, clar, això va fer més, més famosa. I quan ja va ser que es va fer ja famosa del tot va ser quan van fer la versió Els Quicos, que poc després vam a començar tot el tema de la lluita antitransvasament, i clar, a totes les manifestacions que anàvem, això sempre es cantava aquesta cançó. I va ser, bueno, que se va convertir com un himne de les Terres de l'Ebre.
2: Així es va convertir, com escoltàvem, en un hit ebrenc, quan tot el territori se la fa seva, no?
8: Sí, és clar, és que el Carrilet de la Cava parla d'un tren, d'un trenet, però també expressa les arrels, la identitat, i també parla molt, no?, de la defensa de l'Ebre.
2: I hi ha una escena familiar, m'has explicat, que mostra molt bé fins on havia arribat aquella composició, oi?
8: Sí, és una escena que va passar al Palau de la Música.
2: Déu-n'hi-do.
9: Uns pares tenien botiga de roba. I quan anaven a Barcelona a buscar roba, moltes vegades se quedaven i anaven al Palau de la Música, al Liceu, perquè, claro, a mon pare li encantava la música i ma mare també. I ma mare m'explicava que... Ma mare era molt bromista, no? I sempre quan anaven així, al Palau de la Música, quan comença el director, no?, i es fa aquell silenci, ma mare li diia a mon pare... T'imagines que ara tu que sé el Carrilet? De broma, no? I se'n rien molt els dos. Era... I dic, això és una animalada, no? Resulta que Quico el Cel i el Noi el Mut de Ferreries, quan van celebrar el seu 10 anys, van fer un concert al Palau de la Música. Bueno, van fer un concert d'ells, però van preparar una sorpresa per a mon pare. I aquesta sorpresa va ser que van fer una formació musical entre diferents membres de les bandes de música de Terres de l'Ebre, per a tocar el Carrilet. Però, claro, jo sabia aquesta sorpresa, però mons pares no. I, clar, estàvem dins el Palau de la Música i, de repent, entren per la part de detrás, cap a l'escenari, els músics tocant-lo. Pom, pom, pom. Imagina't, vull dir, va ser un moment d'emoció. Un bar, jo dic, ai, l'agafarà algo, l'agafarà un atac, perquè, clar, és molt fort. Entens sentir-te el Carrilet allí, al Palau de la Música, i va ser un moment super, super emotiu.
2: I tant, quina escena. Josep Bo escoltant la seva pròpia cançó al mateix Palau de la Música.
8: I a més, interpretada per músics de diferents bandes de les Terres de l'Ebre. D'alguna manera, era una manera... El territori, no? D'alguna manera, el territori li retornava aquesta cançó. I és un llegat que encara ara continua arribant als més menuts.
9: Una cosa que em sorprèn molt, molt, molt, molt, és que els crios els encanta. Hi ha un munt de mares que en diuen, mare... Quin munt de vegades hi canto el Carrilet amb un fill o amb una filla per a poder-la dormir. I és veritat, no ho van conèixer, però els encanta. Ara l'any passat va ser el centenari del mon pare. Ho dic jo perquè les escoles també, els professors fan un paper molt important, no?, d'ensenyar-los aquesta cançó, no?, i mantindre aquesta història viva. També suposo que és que la cançó enganxa molt, no?, i és una tonada que enganxa molt i suposo que és per això. I també per lo que explica, no? És una cançó molt costumista que ho explica tal qual era. La gent que ho va conèixer doncs diuen això, no? Que és una descripció perfecta.
2: Nerea, això de dormir els fills cantant-los lo Carrilet de la Cava és cançó popular nivell premium, eh?
8: Sí, perquè la memòria passa d'una generació a una altra sense necessitat d'haver conegut el tren. Però Josep Bo va escriure molt més. De fet, la Gemma, la seva filla, sempre ha lamentat que la popularitat del Carrilet deixés altres composicions de Josep Bo en segon pla.
9: Claro, és que són moltes cançons, n'hi té 19 en total. Llavors, per exemple, jo, de més jovenita, sempre... El Carrilet està clar que és una cançó que és molt bona, no?, i ho explica tot molt bé, però a mi hi ha cançons de mon pare que m'agraden molt més que el Carrilet. I llavors jo sempre pensava que era una llàstima que no es coneguessin aquestes altres cançons. Si coneixia una mica la de Terra d'Arròs, també de Delta de l'Ebre, però n'hi havia que quasi la gent no coneixia. I llavors doncs vaig tenir una idea de fer com un recull de totes les cançons.
2: I aquí la Gemma deixa de ser només la filla del compositor i es converteix en la persona que recupera i ordena tot aquest llegat.
8: Sí, clar, i ho pot fer perquè durant molts anys havia preguntat a son pare què hi havia darrere de cada cançó.
9: La meva tasca va ser la de recollir totes les partitures. En això he de donar gràcies a ma mare, que era superordenada, i gràcies a això vaig poder trobar-ho tot, encara que avui en dia encara he tingut alguna sorpresa, eh? Algo m'he trobat per escrit allí. Però vull dir que això em va ajudar molt, i el que vaig fer va ser... Jo el que vaig fer va ser explicar el motiu que l'havia portat a escriure cada cançó. Perquè això li ho preguntava molt a mon pare, no? Així com si jugués a ser una periodista, i li feia moltes preguntes. I aquesta cançó per què? I quan va ser? I gràcies a això doncs, vam poder fer tot aquest recull. I també gràcies a que els grups musicals van col·laborar desinteressadament. Cada un doncs, va ficar lo... No es pot dir granet de sorra, perquè és molt, molt més...
2: Nerea, doncs queda clar que el llegat de Josep Bo, d'aquest compositor abrenc, va molt més enllà que la cançó del Carrilet.
8: Sí, són 19 composicions que expliquen una manera de viure i de mirar el Delta, però el que està clar és que el Carrilet de la Cava és la que ha aconseguit unir totes les generacions.

0: Nerea, moltíssimes gràcies per compartir el Rambla 54, aquest trosset d'història de l'Ebre, aquesta història tan bonica. Gràcies també a la Gemma Bo per les seves paraules i la seva generositat a l'hora d'obrir-nos també la història de la seva família. Xerrem aviat.
1: Gràcies a vosaltres. Jo me'n vaig a la música, en el carrilet, perquè la cançó de Josep Bo crec que queda clar, que continua fent viatjar en la seva memòria. Fins aviat.
2: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Rambla 53 a la meva ràdio local.
2: 54.
3: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
2: Crec que m'hagi equivocat.
3: Rambla 53 a la meva ràdio local.
4: 54. Crec que ho hem de tornar a fer.
2: Vale, va, un altre cop.
3: Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Perfecte.
5: Mira, escolta, Anna, que m'ha comentat l'Edu, l'Eduard Morell, que ell és musicòleg, que al Macelles hi ha una qüestió molt interessant i força peculiar vinculada amb una sirena que té molta importància per la gent del poble. No sé si us interessaria que ho portéssim al programa, però la veritat és que si em dius que sí, vinc i amb ell i en parlem.
6: Hola, Maria. Doncs escolta, sembla una història molt xula. Digue-li a veure si aquesta setmana pot passar per aquí i us espero. Vinga, una abraçada, fins aviat.
7: Escolta'm una cosa. Jo, normalment quan vaig a un restaurant i el que fan m'agrada, me'n recordo dels plats. Però la paloma fondita, no sé si li he de dir la paloma fondita, fondita paloma, com li he de dir?
8: Paloma fondita mexicana, jo crec que és el nom que volem donar-li, perquè sobretot jo crec que la segona paraula, no, paloma fondita, li dona aquest sentiment de ser un lloc diferent, no? I també perquè tenim la sala Paloma. I n'hi ha gent que es confon, sap? Que pensen que aquí és per ballar o així, o que vindran grups, música... Però, bueno, fondita mexicana o mexicana, millor, com m'agrada a mi també.
7: Doncs la paloma fondita mexicana, yeah. Me'n recordo del pescador zarandeado, però també me'n recordo del Ricardón. Sortir d'un restaurant i recordar-se'n després del cap de sala, que és una cosa que no només em passa a mi, els hi passa a molts clients d'aquest restaurant. Quin és el secret per aconseguir això?
8: Jo crec que primerament el que sempre dic jo de la meva feina és que no podem mirar-la, però sí que podem sentir-la. És una cosa diferent al que fan els cuiners, per exemple, no? O el bartender en un restaurant, en un lloc on el fan servir coses, no? Que tu pots tastar, pots veure, pots com tocar, no? La textura, però de vegades jo crec que també és molt important tot allò que no es veu, que no es mira, però que nosaltres fem amb el cor i que se transmet, no? Hacia l'altra gent. A mi m'agrada molt posar-me també al nivell de la gent, no? I és per això que moltes vegades miraran també que estic amb la cadira i amb la gent al costadet del sofà per donar-li aquesta com... ser una mica més proper, perquè n'hi ha molta gent que arriben aquí pensant que tot és picant, que tot és... bueno, que no trobareu les coses que esteu acostumats a menjar, però bueno, jo crec que amb la informació que tenim, no?, de la cuina mexicana, de la història i tot allò que tenim en comú nosaltres, la península ibèrica, diguéssim, i Mèxic com a gastronomia, m'agrada molt ser el vincle amb allò, perquè n'hi ha molta feina darrere, no?, per fer tots els plats, que són art per mi, però art que se'n va perquè el menges, no?, el veues, però després el que queda del cap, jo crec que més que el sabor, no?, per exemple, d'un taco governadora, també és aquest sentiment de ser com acollit, no?, amb una cultura, amb una música, amb un sentiment i amb aquesta calidesa que tenim, jo crec, tots els mexicans, perquè sí, ho tenim, jo crec.
7: I el nom ajuda? Perquè una vegada, em sembla que jo vaig dir una vegada Ricardo i em vas dir, no, Ricardo, no, Ricardón, per què hi posem aquest èmfasi, aquest on a darrere?
8: Em descriu com una persona que s'agafa el món amb la paraula. És per allò que crec que les paraules importen, no? Des de molt petit, el meu pare m'ha fet aprendre, no?, com que si li dius a algú tonto, no? A un nen, per exemple, aquest nen es creurà que és tonto. Llavors, per mi, va començar des de molt petit saber com utilitzar les paraules per poder descriure certes coses, però també per donar-li un sentiment o donar-li un significat. La primera vegada que vaig anar per Brasil, és una mica més llarga aquesta història, en el 2008, i crec, vaig trobar que a l'amant, no? De, bueno, col·loquialment, a l'amant d'una parella, no? D'una de dues persones o així, els diuen Ricardown. Ricardown, no? Amb la A i la O al final i amb l'accent circumflex que ten i que sona així, Ricardown. Ja m'ha agradat, no? Perquè jo també tinc un tatuatge, que tinc la flor que es diu No me olvides, o no, Forget me no, no me n'oblides, no? Que és aquesta petita flor que és la flor dels amants, també. I, bueno, era una mica cap allí. Després, quan m'he adonat que la música té molta influència en mi, no? I que tot el son i tot... I si li sumem que les paraules importen, per mi Ricardón és bueno, un joc de paraules que fa que el nom sigui una mica més gran, que es fiqui, perquè fonèticament quan tu parles de Ricardo, Ricardo amb la O al final, se'n va de la teva boca, no? Però quan dius Ricardón, Ricardón fica, no? Es queda, omple la boca. I això m'agrada molt. Això fa que la gent també se'n recordi del meu nom i que no em diguin Richie, que no em diguin Ricky, Richie, Rick, perquè els diminutius jo crec que fan una mica com que més petita la cosa o més petita la persona. I jo no em crec petit, jo em crec una persona que, bueno, que ocupa l'espai que habita. No? I de vegades quan comença el show al restaurant i la gent pregunta el nom o de vegades jo també me'n presento amb allò, és perquè faig que el nom agafi tot el sentiment que jo tinc i també en el core, no? Com el cor, per dins meu, també la manera en la que em mou, no? Al restaurant, és una mica com que hi soc aquí, soc el Ricardó i estic aquí per ajudar-te, no? Per fer el vincle, com hem parlat abans, de la cuina, del coneixement, perquè tinguis una bona experiència, en realitat.
7: I imagino que acostar-se al client no ha de ser fàcil, perquè, clar, cadascun de nosaltres som diferents i això s'ha de tenir una mica de psicologia, no?, per veure amb aquest puc arribar fins aquí, amb l'altre puc o no. O...
8: Sí, s'ha d'aprendre... Bueno, vaig aprendre fa molt de temps a llegir, no?, llegir una mica la gent, no?, com arriben, perquè des del moment en què obren la porta, per exemple, tu pots adonar-te si aquestes persones diuen bon dia, no?, o si diuen good morning, o jo sé pas, no?, paraules en altres idiomes, o si només entren i volen entrar al lavabo, i estàs com una mica, pues, llegir una mica aquesta gent. Però més que només mirar-les, també sentir, no?, aquesta energia que també porta la gent, no?, pot ser amb por, no?, una mica amb curiositat, una mica com més excitats, no?, o gent que ja venen i que arriben aquí com orgullosos, no?, de ser, de que nosaltres els coneixem i que porten més gent. Allò, jo crec que fer aquest tipus d'anàlisis amb la gent tan aviat quan arriben, si s'ha de treballar, no? Hem de mirar, hem de saber què roba tenen, també. Sembla una mica com molt...
7: Com un escàner, gairebé, eh?
8: Sí, però sí, és una mica així. És com un escàner, sí, no? Materialista pot ser perquè vols mirar també què tipologia de roba tenen, no? Si venen molt perfumats o no. Tot allò et diu alguna d'aquesta gent. Llavors, quan arribes a la taula, ja allò em dona com pistes, no? Em dona com consells a mi, de veritat, de com arribar, no? Per exemple, com arribar amb l'idioma, no? Perquè si escolto que a mi em parlen en castellà i després jo veig que a la taula parleu en català o en anglès o en francès, ja també allò fas l'intent, no?, de fer aquest vincle amb l'idioma també, perquè transmetre jo crec que és el més important en un restaurant, bueno, en la vida en general també.
7: T'he de dir que jo ja porto unes quantes visites, jo, com ens deia el Sergi López fa alguns programes, ell és un assidu de la Carpeta Moderna, jo sóc una assídua de la Paloma Fondita, i el teu català va ser una de les coses que més em va sorprendre. No només el teu català, sinó totes les vegades que he tornat, l'interès que tens, fins i tot en paraules que ni tan sols jo conec.
8: Jo crec que, bueno, conèixer la llengua és conèixer la cultura. Llavors, fa 12, aquest any vaig... el meu aniversari número 12 des de que vaig arribar a Barcelona per viure. I jo crec que el més important que podem fer quan arribem a un lloc és conèixer la cultura i, per tant, la llengua. I el català, que és una llengua que es defen, no?, molt, moltíssim, jo crec, i que el pots trobar tot al carrer, sí, és el mateix a Galícia, i és el mateix potser al País Basc, però és com el sentiment és diferent, perquè aquesta és casa meva, i a casa meva jo vull ser com inclòs, també, i per ser inclòs, jo crec, també n'has de parar... de tenir la força, no?, i el coneixement de les paraules que s'utilitzen per poder trobar i explicar el que vols, perquè fer una traducció jo crec que no és el mateix, no?, perquè has de trobar la paraula exacta que vols dir en aquest idioma perquè la gent també sàpiga que tu tens aquest interès, així com ells venen aquí per tastar coses noves, jo també estic interessant en trobar paraules noves per poder escriure, per poder dir, o per fer també aquesta com relació entre certs plats, no?, certs plats i certs bueno, preparacions que nosaltres tenim, perquè pues, tan nourrit la cultura mexicana de la cultura de la península ibèrica, és a dir, també del català. Tanmateix que el, bueno, l'himne nacional de Catalunya va ser escrit per un català, no? Sant Joan de les Abadesses, jo crec que
7: sí,
8: era...
7: Sí, sí, sí. L'himne de Mèxic, vols dir?
8: L'himne de Mèxic, del país, com tal. Llavors, jo crec que també que jo fa un vincle i per mi, per exemple, trobar que les postres sempre són femenines i plurals va ser un descobriment que m'agrada molt dir-ho, perquè n'hi ha molta gent que no ho saben. No ho saben i que quan t'ho dius, quan obren els ulls, no?, com diu... Diguéssim, és com que estic... no?, sorprendido, perquè aquesta persona que no és aquí, o sembla que no és aquí, que també això és una mica complicat, no?, perquè la gent quan parles català i et diuen, però quan portes tu aquí, o coses, no?, i quan vas arribar tu... Jo crec que n'hi ha molta gent a Catalunya, molta gent. Per exemple, quan vaig anar a Sant Sadurní de l'Anoia, no?, per visitar caves, o així, vaig trobar que n'hi ha molta gent catalana racialitzada, asiàtics o gent afrodescendents que tenen un català però envidiable per mi. Per exemple, que jo soc mexicà, visc aquí fa 12 anys, però després quan arribo en aquests pobles i que pot trobar que tenen paraules o menjar, que són molt d'aquí, em trobo una mica com enveja, no? Com diguéssim, jo vull saber tot allò que ells saben o com expressar amb les paraules que ells ho fan més familiar. I, bueno, vaig fer els estudis de català des de que vaig arribar. Des del primer dia jo me recordo que va dir com que... Sí, tota la gent diu, no? Quan aprens un idioma, el primer que tu t'aprens són les
7: paraulotes.
8: Sí, les paraulotes, no? Diguéssim, va. Pues jo crec que no. O sea, per mi, merci, que ja era una paraula que jo ja més havia en francès, és una paraula que jo he après el primer cop que vaig arribar, i merci, o per favor, o saps, com, o bon dia, n'hi ha moltes altres paraules que les paraulotes, jo crec. I el merci és una d'aquestes, o mercès, o gràcies, no?, també, i amb aquestes esses sonores, perquè, bueno, com he dit abans, com que el son, no?, la música fan per mi la vida, i jo crec que en adonar-se de totes aquestes cosetes que ten l'idioma, el català, el lloc en el que visc, no?, a casa meva, pues, prenent en compte la cultura, també, com avui, no?, el dia de Diana, el dia de, per ser.
7: És fantàstic sentir-te parlar així de la llengua. Pensava que, en realitat, la meva feina i la teva s'assemblen molt, perquè tu, quan vas a tots aquests clients escanejats, quan passen per la porta i tal, expliques històries. És a dir, no només dius aquest plat és això i porta això, això i això, i pica o no pica. I a més les situes geogràficament, històricament, no?
8: Sí.
7: Si ara m'haguessis d'explicar un plat, què m'explicaries? Va, pescado zarandeado. Hem dit al principi que...
8: Pescado zarandeado, que és una història que m'agrada moltíssim perquè també és una paraula que dona molt de joc, no? Zarandeado. En realitat, nosaltres allà a Mèxic... Bueno, jo me'n recordo que ho escrivia amb Z, no? És a dir, que aquí en català seria zarandeado, normal, no? Amb la S normal, bueno, el son, però en castellà seria zarandeado. Uh-huh. Per tota la gent, quan llegeixen això... pensen que és zarandeado de de moure,
7: sí,
8: no?
7: Com de sacsejar.
8: D'agitar, no?
7: Sí.
8: D'agitar alguna cosa així. Però en realitat és una paraula que a mi m'agrada molt... Bueno, una paraula i una preparació que m'agrada molt explicar perquè és molt del meu poble, d'aquesta regió de Mèxic, que és el nord-oest de Mèxic. És una preparació que es fa amb peix, no? Del Pacífic, que és molt ric en tots els productes del mar. Tant allò que Sinaloa té la flota pesquera més gran de Mèxic i que és conegut també com el granero de Mèxic, entre altres coses, no? Que no sí, volem sí. parlar avui.
7: No cal anar a les sèries de Netflix, no?
8: Sí. El diumenge, per exemple, jo me'n recordo que a l'estiu, no? Els meus tiets, no? Que anaven a pescar o així, portaven els peixos i tres ties. I aquestes tres ties deien que elles feien a l'original. Jo me'n recordo mi tia Leti, mi tia Elsa i mi tia Muñeca. I aquestes, bueno, sí, obríem, no, el peix a la meitat, no? Elles no le treuen, no le quitaven, no? No le treuen
7: les... No li treien?
8: No le treien les espines, però quan le posaven alguna, no sé, all i orengà i cel i pebre i a la brasa, vale? Després l'altra li feia una barreja d'una salsa amb maonesa, amb mostassa, amb orengà, amb una pasta de xiles, amb suc de llima i bla, bla, bla, i el posava per damunt i a la brasa. I l'altra ho feia molt més tranquil·let, no? Era com que mantega, orengà, cel, pebre i una mica de llimona, també. Tot allò amb tortilles. Llavors, no és un plat que... es descriu per la paraula de sarandiao, no? D'agitar, si no és sarandiao de sarandas, que és la fusta, no? La fusta que s'utilitzava per fer-ho a la brasa, perquè és un pla que té un arrel històric d'abans de la colonització, bueno, de l'arribada, no? De la península ibèrica a Mèxic. És un plat que ha vingut de saranda, ho fèiem amb aquesta fusta a la brasa i va devenir sarandiao, no per la salsa, sinó per la tècnica que s'utilitzava originalment per fer-ho. Ara mateix podem descriure que és un peix a la brasa, en realitat, però que n'hi ha moltes varietats perquè tot és enriquit depenent del lloc on ho siguis, no? Per exemple, a Sinaloa, com he dit, i a casa meva n'hi havia tres versions, però, bueno, a Nayarit, que va ser originalment on han trobat que ve aquest nom, bueno, ho fan diferent, no? I a Sonora també, i a Tijuana, i a Califòrnia. Llavors, estem com parlant d'una preparació que es comparteix en tota una regió de Mèxic que no té res a veure amb només els ingredients, sinó amb la paraula, perquè aquesta descriu també una tècnica que nosaltres utilitzem. És a dir, per exemple, podem descriure aquí com fer una comparació, escalivar. No? N'hi ha escalivats que són dobles escalivats, que són molt més caramelitzats, no? I n'hi ha altres que són només que li treuen la pell una mica i està una mica mig, diguéssim, mig fet, no?, al pebrot, diguéssim, no? Escalivar no... pot ser que no sigui la mateixa tècnica igual aquí, en Barcelona, que a Girona o que a València, no? Però que ho fan, ho fem, la veritat.
7: Ens passa una mica igual, t'ho explico, amb el xató, que tothom diu que si el Vendrell, que si Vilafranca, que si Barcelona, que si Sitges... Et dic un secret, el xató és de Vilanova i la Geltrú, que és el meu poble.
8: Mira, però el poble està molt a prop de Sitges, no? També en comparteixen moltes
7: sí,
8: coses.
7: Sí, sí, però el xató és nostre. Ricardón, moltíssimes gràcies i permeta'm agafar la teva filosofia i dir-te que això ha estat un entrevistón i un gust. I si em deixes tornar un altre dia, que m'expliquis més coses de Sinaloa, de la cuina mexicana i d'aquesta passió per estar amb la gent i explicar-los aquesta cultura.
8: I cert, no? Com he dit abans, jo crec que és molt bon moment. I cert, no? I estar present sempre en el lloc, amb les persones, i fer atenció, mirar als ulls, realment comprendre que la gent que és el que volen, no? Perquè hi ha gent que venen aquí per veure, per menjar, hi ha altra gent que venen només a divertir-se, no? A trobar coses diferents, i jo crec que allò és el que nosaltres hem de trobar, no? Com persones en general. A la feina jo ho faig tots els dies, no? Però en general, no? Quan trobes algú, què volen aquesta gent, no? Volen estar aquí presents amb mi, no? Conèixer o parlar o conversa, i en aquest cas aquesta entrevista per mi va ser una sorpresa perquè, bueno, de vegades la gent sí que s'interessen en mi, no? Per exemple, però una cosa més gran és que s'interessen per tot un país i tota una cultura que ve representada per un equip, que és un restaurant on hi ha més mexicans que res, no? Una cosa que estic molt orgullós de ser aquí és allò, però també d'altres llocs que també senten Mèxic, com seu. I allò jo dic a la gent que està, bueno, arreu meu, no? O que treballen, o que van a la feina amb mi, que és com, tu ets mexicà. Tant mateix que si tu vas néixer a Vilanova, a la Geltrú, si tu dius que tu ets mexicà, perquè els mexicans nacemos donde nos da la chingada gana.
9: I ara, a veure, anem a escoltar la ràdio, no?
7: Vinga.
10: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
9: Molt bé.
11: Ei, Anna, què tal? Soc l'Anna Clarà, de Ràdio Sabadell. A Ràdio Sabadell, que és on jo treballo, és la ràdio municipal de la ciutat.

0: la Mirna a la cambra per explicar-vos una miqueta doncs, la seva trajectòria des dels seus inicis, la seva infància, fins a acabar sent un referent de l'òpera aquí a Sabadell.
1: Hola, sóc Sergi de la Ràdio Municipal de Terrassa. Com que veig que els de Sabadell també sortiran, doncs podríem parlar-ne, ja que estem al Rambla 54, de la Rambla d'Ègara, aquest dimarts també, amb un historiador local que ens explicarà detallets sobre aquesta important via de la ciutat.
2: La xarxa de comunicació local. Nutrició amb la... El Prat Ràdio, 91.6 FM.
3: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
4: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
5: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
6: I així,
5: gener,
6: durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
8: L'Espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
9: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
10: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
11: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
12: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
13: Festejamos nuestra décima temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore. Miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá, en el Prat Radio.
14: ¿Te recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
15: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
12: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
16: Són les 5.
2: El Prat en 3 minuts.
16: Bona tarda, us parla Rocío Sant Eufèmies. Aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació, al carrer Aragó, en Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
17: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment a l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
16: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge. Qui també s'ha pronunciat al respecte ha estat l'alcaldessa del Prat, Alba Bou, que ha tornat a reformar les

0: La seva oposició a l'ampliació de la infraestructura en el discurs institucional de l'acte de la Diada al Prat.
1: A l'inici del curs polític no puc deixar de refermar que l'aeroport no pot créixer ni un pam més. Defensar el nostre delta, la nostra platja i el nostre parc agrari no és un particularisme local. És la nostra forma de defensar el planeta i un desenvolupament sostenible i raonable per totes.
0: Una diada on la Batlle s'ha apel·lat al concert del catalanisme de 1976 quan s'han celebrat 50 anys de la recuperació de la commemoració després de la dictadura. I us avançàvem la setmana passada, la Festa Major del Prat comptarà enguany amb un nou sistema de càmeres de seguretat a tots els espais que concentrin aglomeracions. La seva instal·lació serà temporal només mentre duri la festa i la seva funció principal serà la protecció de les persones que assisteixen als diferents actes festius per tal de controlar possibles delictes com furts, incivismes i agressions.
2: Esports.
0: El masculí de la Fundació de l'AE Prat ha quedat eliminat de la Copa Catalunya contra el Martorell amb un resultat d'1 a 5. Els de Luis Gómez s'han avançat en el marcador a través de l'Eix García en el minut 5 de partit, però els blanc i vermell, poc abans del descans, han revertit el marcador amb gols de Canyes i Carbó. Aquesta ha estat la primera derrota en partit oficial d'aquest equip amb més de 12 mesos, ja que, recordem, la temporada passada va fer ple de victòries. Doncs això és tot. De moment tornem amb més informació al punt de les 6.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: 5:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que, com sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, i de qui us parla Carme Reverté. Avui és dijous 10 de setembre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs aquesta hora un pèl complicada en el cas de l'autopista AP7. Estem també en plena operació de sortida d'aquest pont de la Diada.
2: Tensions en aquest tram. A la Nacional 420 hi ha retencions a les Borges del Camp en tots dos sentits per obres. La C58 i la C33 hi ha retencions de Montcada i Reixac al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. A la B23 hi ha cua d'Esplugues fins a arribar a l'Avinguda Diagonal de Barcelona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i de Via Júlia a Horta en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral hi ha retencions d'Esma Franca a la Barceloneta i a Bonpastó en sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barcelona en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Mireia. Bona tarda.

0: Bé, doncs avui al Connectats valorarem com estan funcionant els vals escolars. Parlarem amb botigues de Rubí per saber si 4 anys després i després de molts canvis, els vals escolars funcionen. Continuarem amb ciència per saber com afecta l'augment de la temperatura del mar en les espècies marines. Li ho preguntarem a Lucía Garrido, que és cap de clínica del CRAM. I acabarem parlant d'art, de la 41a mostra d'art de l'Associació de Propietaris i Veïns de Valldoreix, amb la presidenta de l'entitat, amb Neus José. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Doncs és el moment de mirar-nos l'actualitat, de saber què és el que destaca avui en aquests diferents municipis del Connectats, i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La plataforma d'associacions de famílies de l'escola pública de Terrassa, la coneguda popularment com la Papeta, ha lamentat que el curs escolar ha començat amb males perspectives pel que fa a l'oferta educativa a la ciutat. Amb una línia infantil menys a l'escola Roc a l'Avern, la Papeta considera que el departament prioritza l'escola concertada per sobre de la pública, cedint, com ha dit el membre de la plataforma, Tiago Ferreira, a un lobby important que vol privatitzar l'educació. Les famílies també estan preocupades per la manca de places públiques a l'escola Bressol. Aquest curs, 338 sol·licituds han quedat fora. Altres membres de la PAPET han denunciat la falta de planificació a l'etapa de 0 a 3 anys. De moment, l'Ajuntament preveu construir una nova escola bressol al segle XX, però encara sense data, i una altra dins de l'escola al Vallès. Des de la Papeta veuen, però, una arma de doble tall, ja que és una escola pensada per tenir dues línies i el fet d'ubicar-hi una escola bressol la condemna a tenir només un grup. Altres qüestions que preocupen a les famílies són el retard continuat del nou Institut Escola Sala i Vedrines, la falta de recursos per a l'escola inclusiva i la suspensió de les sortides i colònies per la manca d'acord entre el departament i els sindicats.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell i saludem a un nou component de l'equip del Connectats, Pol Peiró. Bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. L'Institut Ribot i Serra de Sabadell s'estrena com a centre específic de formació professional. A partir d'aquest curs deixa d'oferir secundària i batxillerat per dedicar-se única i exclusivament a aquest itinerari acadèmic. Es tracta d'un repte majúscul, ja que a banda del canvi en l'oferta formativa, també suposa un canvi important en el perfil de l'alumnat. Així ho ha apuntat Txelo Ruiz, la directora del centre, en una entrevista al Notícies Matí d'aquesta casa.
3: Una de les grans oportunitats d'aquest canvi és que podem concentrar els nostres esforços en un projecte específic de formació professional. Com que fins ara gestionaven etapes educatives molt diferents, això obligava a repartir els recursos, el temps...
2: És així com el Ribot i Serra es converteix en el segon institut públic de Sabadell, especiat en formació professional més enllà de l'Institut Castellarnau.
0: Gràcies, Pol. I ara anem fins a Badalona per saber què és notícia avui. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. L'agenda política reprèn aquesta tarda les sessions plenàries després de les vacances d'estiu. Avui dilluns se celebra el ple ordinari del mes de setembre, en el qual s'aprovaran diverses despeses vinculades al servei de neteja de l'any passat. Es tracta de dos grans blocs de factures que superen, en cada cas, els 2 milions d'euros. En concret, s'hi inclouen factures corresponents a la neteja d'edificis municipals i d'equipaments escolars i culturals de 4 mesos del 2025, així com del servei de neteja viària i de recollida de residus del mes de desembre. Precisament el contracte de neteja serà un dels principals punts de debat arran d'una moció conjunta de l'oposició, amb l'excepció de Guanyem, per resoldre les molèsties veïnals causades per l'ús d'un solar municipal per al desplegament de nous contenidors i camions. Precisament els veïns del Manresà estaran aquesta tarda a la plaça de la Vila per fer sentir les seves queixes i reclamacions amb la deixadesa del barri. També hi seran a partir de 6:15 la taula de mobilitat i accessibilitat de Badalona i la plataforma Transformem l'Autopista per reivindicar un canvi i una nova mobilitat per la C31. Aquesta acció forma part de les activitats programades a Badalona dins la Setmana Europea de la Mobilitat.
0: Gràcies, Martí. Continuem al litoral. Des del Prat de Llobregat ara ens informa Luis Sen Rodríguez. Bona tarda.
5: Bona tarda. L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó amb Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
6: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment a l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
5: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 11:15 del matí de diumenge.
0: Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès. Ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. I diumenge la 7a cursa de trastos de Castellà va omplir el carrer Sant Llorenç i el carrer Major. Aquest és sempre un dels actes més esperats de la Festa Major, on l'emoció de la velocitat i la gresca dels participants sempre deixen a tothom satisfet. L'Altimira Racing Team va guanyar per segona edició consecutiva amb un temps de 50,02 segons i es queda només 4 del rècord de fa més de 2 dècades. L'equip jubilat Teams i la Bengala van completar el podi en un espectacle que va durar gairebé 2 hores. Camions de bombers, coets amb foc real, banyeres, botigues de sushi, vaixells, trikes o autobusos van fer gaudir d'allò més la gran multitud que va voler presenciar aquest esdeveniment, que va recuperar-se l'any passat després de 8 anys sense celebrar-se i que una vegada més s'ha demostrat ser dels preferits dels castellarencs. Avui al vespre es posarà el punt final de la Festa Major 2026 amb el Castell de Focs.
0: Gràcies, Albert. Seguim ara per Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Doncs a Rubí, el pròxim 24 de setembre es coneixerà si alguna empresa privada està disposada a comprar el local dels antics cinemes situat al barri de les Torres. Es tracta d'un espai de 1.900 metres quadrats que disposa de vestíbul, platea, sala de màquines, bar i lavabo. La venda de l'equipament s'està fent per subhasta amb un preu inicial de 1,2 milions d'euros. L'Ajuntament de Rubí va comprar els antics cinemes l'any 2004 amb la intenció de fer-hi un equipament municipal. L'alcaldessa Ana Maria Martínez ha explicat avui que l'equip de govern porta des de llavors intentant tirar endavant diferents projectes que fossin de caràcter municipal, però que finalment no han estat possibles. Martínez ha afegit en aquest sentit que la subhasta pública és una gran oportunitat pel local, pel barri i per la ciutat. Tot plegat emmarcat, a més, en el projecte de transformació del barri de les Torres. És un projecte que, al mes de juliol, el govern local va presentar i que vol optar a la convocatòria 2026 del Pla de Barris de la Generalitat.
0: Gràcies, Mariona. I ara acabarem revisant l'actualitat de Sant Cugat. Pau Vázquez, bona tarda.
9: El Ball de Gitanes de Sant Cugat ja prepara l'edició del 2027, que se celebrarà el 6 de febrer a la plaça d'Octavià. Les inscripcions s'obriran el 28 de setembre i es mantindrà el sistema per colles amb un termini fins al 10 d'octubre. Si hi ha més demanda que places, es farà un sorteig, que és el que ha passat en els darrers anys. La comissió afronta una festa que no ha deixat de créixer. L'any passat es van inscriure 992 balladors i prop de 800 van acabar participant en la ballada. De cara al 2027, l'organització reformularà les cercaviles per facilitar-ne la gestió i reforçarà el control d'assistència als assajos obligatoris. Les absències, fins i tot, podran comportar la substitució d'un quadro. Els assajos començaran el 19 d'octubre, mentre que els obligatoris arrencaran el 21 de desembre. La comissió també fa una crida a voluntaris per ajudar en l'organització del carnaval.
10: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Des del 2023, la Generalitat ofereix a les famílies que ho sol·liciten una ajuda econòmica en forma de dos vals de 30 euros que es poden bescanviar per material escolar. La despesa en aquestes compres ha augmentat aquest any un 15% respecte a l'any passat i arriben als prop de 700 euros per les escoles públiques i els 800 per les concertades. Catalunya, juntament amb el País Basc, Madrid i Cantàbria, són les comunitats autònomes on més cara és la tornada a l'escola, el que fa d'aquests vals una bonificació necessària. Però com estan funcionant? Doncs per saber-ho anem fins a Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. En parlem amb l'Enric Pallarès, propietari de la llibreria El Racó del Llibre. Bona tarda, Enric. Primer de tot, heu notat que s'utilitzin aquests vals escolars a la vostra botiga?
2: Sí, sí que s'utilitzen, una mica. s'utilitzen, sí.
1: I quan porteu sent un establiment que recull aquests vals, per dir-ho així, que els bescanvia?
2: Nosaltres des del primer any, jo crec que ara ja deu fer, no sé, 5 anys, potser, 4, ja em sembla que és la quarta o la cinquena edició, ara no t'ho podria dir. I sí que és veritat que això ja ho havíem comentat potser l'any passat, de que el primer any és una campanya que va anar molt bé per les llibreries així tipus com la nostra, però que després doncs s'ha descafeinat molt, no? Vull dir que en les llibreries arriba molt poc, arriba una part però molt poc.
1: I com està
2: per diverses raons?
1: Ah, quines són aquestes raons? Podeu assenyalar-les una mica?
2: Sí. És a dir, que tot i que la filosofia del val escolar i les campanyes que fa el Gremi de Llibreters i fins i tot el Departament, la Generalitat i tal, organitza, qui ho subvenciona, vaja, qui ho dona, la idea és de que vagi al faci servir el públic final, doncs a l'hora de la veritat no és així, perquè la gran majoria del llibre de text, dels llibres i fins i tot ara del material escolar també, se centralitza i es compra de manera centralitzada a través de les escoles o de les associacions de pares, i normalment, com a mínim aquí a Rubí, que és el que jo conec, no es compren a les llibreries de la població, sinó que es compra directament a grans distribuïdores, plataformes i editorials directament, de manera que els hi surt més barat i aleshores els hi surt més econòmic, entenc, però és clar, llavors fa doncs que es desvirtua, diguéssim, l'avantatge de que el val escolar aquest sigui un incentiu per la venda a les llibreries.
1: Llavors, hi ha algun benefici a ser un establiment adherit a la campanya del vals escolar, o simplement esteu veient com els vals escolars es gasten en altres llocs i vosaltres no esteu guanyant res?
2: A veure, evidentment, nosaltres i estem contents perquè hi ha clients nostres i hi ha gent doncs que ens compra, ens el venen a gastar a la nostra llibreria, això està clar. Però em refereixo que, així com per exemple el primer any, que era el primer any, es va notar moltíssim perquè va sortir molt tard, i el que són les escoles i les plataformes de venda així directament no estaven organitzades i no ho van poder oferir per les compres així grans, conjuntes, i aquell primer any es va notar molt, després ha anat baixant molt, i ara els últims 2 o 3 anys doncs la incidència és menor. com també la incidència és menor. Això va lligat a que la venda de llibres de text, que és el que deia, en aquí Rubí en concret, a la nostra llibreria, ens ha baixat moltíssim. Per nosaltres és una campanya, ara en aquests moments, doncs, molt complementària. Vull dir, la gran majoria es venen directament a les escoles, des de les escoles, i, o a través, les escoles els donen, diguéssim, els adrecen a editorials directament o a plataforma, sigui amb llibre nou o sigui amb llibre de tipus així reutilitzat, perquè hi ha també la fórmula aquesta del llibre reutilitzat, que el que fas és que pagues com un lloguer, diguéssim, perquè el tens durant l'any, però després a final de curs el llibre l'has de tornar, no? I aleshores, clar, et costa més barat, evidentment, que un llibre nou. En aquest sentit, com que ens ha baixat tant en els últims anys la venda de llibre de text, ens ha baixat també el consum de vals escolars. Però sí que ens interessa i, diguéssim, és una campanya que valorem, això està clar.
1: I, bueno, de cara a l'entrada a l'escola, jo entenc que a la vostra botiga, al Racó del Llibre, teniu els llibres de text, però també teniu, per exemple, agendes, llibretes, altres materials. Quin és el material que és més car o que potser la gent s'hi deixa més diners o més vals escolars en aconseguir?
2: Bueno, generalment, si han de comprar alguns llibres de text, vull dir que hi ha gent que sí que encara en compren, o ens els compren a nosaltres en lloc d'altres mitjans, aquest seria la part més important. També és veritat que hi ha gent que, com que el val escolar, doncs, no el necessita o no l'utilitza per comprar llibres, perquè són escoles, doncs, que pel seu sistema de treball utilitzen pocs llibres o utilitzen més llicències digitals, etc., doncs que es compren, utilitzen el val escolar per comprar llibres de lectura i alguna cosa de material. Aleshores, clar, això depèn una miqueta del client tria. El més car, el més car potser són els llibres, però el material escolar depèn de què també, déu-n'hi-do el car que és, tot i que no s'ha pujat en els últims anys.
1: I les famílies que han rebut aquest val escolar, quines són les instruccions d'ús o com s'utilitzen quan van a la vostra botiga? Perquè entenc que ara aquest any ha sigut digital.
2: Sí, però nosaltres no hem tingut cap problema. És a dir, que l'utilització, el mecanisme per fer-lo efectiu està molt ben dissenyat i per nosaltres ens el paguen, diguéssim, nosaltres el que sí que hem de fer, doncs, és des de l'aplicació penjar el que és la compra i el i tal, i a nosaltres ens paguen, ho cobrem al cap de 2 o 3 dies. Vull dir que en aquest sentit és molt ràpid, jo penso que es fa bé en general, és molt segur, i sí que és veritat que de vegades hem d'ajudar en algun client perquè ens no ha pogut baixar-se el val o el que sigui, i bé, doncs amb el número d'identificació i un PIN i tal, hi ha unes instruccions que es fan de manera, bueno, és un procés, però que és relativament fàcil.
1: I tu, com a botiguer, com a llibreter, que pots veure el preu al que estan, pues, tot aquest material escolar, creus que els 60 euros dels vals escolars realment són suficients i ajuden aquestes famílies?
2: Jo crec que sí. Això, és clar, va també molt en... És molt... Depèn una miqueta del centre escolar. Vull dir, aquí jo veig que hi ha centres escolars generalment concertats que utilitzen, encara utilitzen molts llibres, totes les matèries tenen llibre, i aleshores, doncs, clar, són lots que poden sortir, doncs, car, per 300 o 400 euros. Aquests, ja et dic, la majoria no els venem nosaltres, eh? Si jo els 300 euros posem per cas, doncs, un val de 60 euros és un 20%, però en canvi hi ha altres centres, doncs, que utilitzen menys llibres de paper I aleshores, doncs clar, doncs, si el lot els val, en lloc de 300 o 400 euros, els val 150 o 200, doncs llavors, clar, la proporció del val escolar és bastant més important. Jo penso que s'ha de veure com una ajuda, com una ajuda, i és clar, evidentment no és allò la gratuïtat dels llibres de text, però és una ajuda, no? També és veritat que no ha augmentat, no? Vull dir que ara es va posar el val escolar són 60 euros des del seu inici.
1: I hi ha algun producte que així, de cara a les famílies que ara han començat amb l'escola, hi ha algun producte que es tendeixin a oblidar les famílies i vinguin a comprar a l'últim minut?
2: Bé, això depèn una mica... La gent normalment és bastant previsora i nosaltres, ja et dic, sobretot venem llibres, vull dir que material escolar tenim una mica, però tampoc no tenim el que és la motxilla o el que és les coses així, doncs, de més voluminoses, això no en tenim. Els llibres, doncs, sempre hi ha gent, doncs, que van amb molta antelació i algú, doncs, que pel que sigui, perquè fa les vacances tard, perquè ha hagut de canviar de centre, pel que sigui, doncs, van més a última hora. També és veritat que nosaltres, sobretot també els que venem, per exemple, doncs, de vegades són lots de llibres d'alumnes que necessiten, per exemple, una adaptació curricular diferent, que aleshores no són els llibres que compren la resta d'alumnes de la classe, no? Perquè tenen alguna necessitat especial. I aleshores, doncs, aquests normalment, de vegades el centre els hi diu més tard els llibres que han de comprar i normalment no el poden comprar en les plataformes que comentava abans i que aquestes plataformes, la seva venda gran ja les han fet en els mesos de juliol i agost i aleshores aquests sí que els venem nosaltres perquè són molt més especialitzats, no? Per, no sé, per posar-te un exemple, potser per un alumne de cinquè de primària, doncs si necessita una adaptació, doncs necessitarà potser doncs, algun llibre de quart o algun llibre complementari que no és el mateix que utilitzen la resta d'alumnes i tal, no? I aquests lots sí que van molt més tard. Però bueno, no passa res, es resol en uns quants dies de temps i ja està.
1: I així, per acabar, última pregunta. El val escolar, quin futur li veus? Creus que seguirà, que potser s'hauria d'augmentar la quantitat o pel contrari, que s'haurien de fer canvis perquè beneficiessin més els comerços locals?
2: Home, jo crec que si realment nosaltres des del Gremi de Llibreters nosaltres estem molt implicats amb el Gremi de Llibreters i des del Gremi s'està contínuament conversant amb les administracions, amb Generalitat, en aquest cas, intentar que això incideixi més en les llibreries locals i en les llibreries, en les grans editorials i grans plataformes. No sé si és fàcil de controlar, de fer canvis, del que sigui. En tot cas, nosaltres creiem que s'hauria de canviar en aquest sentit. Vull dir, jo ara et comentaré per Nadal que fa un l'Ajuntament, ja fa uns quants anys, no sé si aquest any ho faran també, que fa uns quants anys fa una campanya en què dona una mena de vals, diguéssim, vals de comerç, per gastar a les botigues de Rubí, no? Perquè és normal, doncs, que si ho dona l'Ajuntament, no? És una subvenció de l'Ajuntament de Rubí, es gastin a les botigues de Rubí. Doncs jo penso que... I si vas a fora de Rubí no ho pots gastar. Vull dir que una mica... jo penso que la filosofia hauria de ser aquesta, per, no? Doncs que el val escolar es pogués gastar, els alumnes de Rubí s'ho poguessin gastar a les botigues dels comerços de Rubí. Uh-huh. És a plataformes i a grans i a editorials que moltes vegades pues, estem alimentant doncs, unes grans macroempreses que la majoria de vegades no tenen ni les seus socials aquí a l'estat ni a l'estat, vull dir. Això és una miqueta el mateix de sempre que diem.
1: Vale, pues moltíssimes gràcies, Enric. I, bueno, vale. Que passis pues molt vinga. Bon dia.
2: Vinga, moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies a la Mariona, també a l'Enric, per aquest tema que ens ha portat avui a la ciutat de Rubí. El Connectats continua, ara amb més continguts.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

Set ciutats. Set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: Professionals i amants de l'art participen en la 41a Mostra d'Art de l'Associació de Propietaris i Veïns de Valldoreix, que es fa motiu de la Festa Major. Volem saber com es presenta aquesta nova edició i per això avui hem convidat la Neus José, que és presidenta de l'associació. Neus, què tal? Benvinguda.
1: Benvinguda, gràcies. Bona tarda.
0: Divendres 18 és el dia de la inauguració, a 6:45 de la tarda, a la seu de l'entitat, oi?
1: Això mateix.
0: Sí? Uh-huh. A la Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, número 18, uh-huh. O sigui, el rovell de l'ou de Valldoreix. Ho teniu tot a punt ja o què?
1: Tot a punt. Avui és l'últim dia ja de recollida d'obres, que acaba a les 7. Tenim ja uns 60 expositors i bueno, tot el vermut ja comprat a punt, tot a punt, una mica de música en directe i a fer veïnatge.
0: Així ja tot resolt, no? Només esperant tot que arribi el dia de la inauguració.
1: Que arribi i que passi.
0: I que passi, però... I us posareu a pensar a la següent?
1: Això mateix, no? sempre ens assolapem, és el que té les associacions.
0: Escolta'm una cosa, expliquem en què consisteix exactament aquesta mostra, una mostra que inclou pintura i escultura. Uh-huh. Com va?
1: Doncs això és una mostra... Mira, al principi fa anys hi havia dues mostres, una que era professional i una que era amateur, i llavors, clar, si fas dos mostres, tens que tenir molt delimitat qui és qui és professional i qui no. I per això has de tenir doncs, un jurat professional que decideixi qui és qui. Llavors, al final, vam fer una i hem com barrejat tot, no? Al final, la idea és fer veïnatge. Llavors, tu siguis professional o siguis no professional, la idea és que portis la teva obra i participis. O sigui, al final, és fer com una mica de poble, més que l'obra en si.
0: O sigui que us trobàveu amb un dilema, no?, a l'hora de decidir a veure qui és professional, no?
1: Sí, i després hi ha aquests piques d'una...
0: I que ningú no s'enfadi.
1: Exacte, és complicat.
0: Clar, perquè ser professional del món de l'art és complicat, no? Coneixem grans noms,
1: sí.
0: Però i el que s'hi dedica des de fa anys per afició, potser també comercialitza alguna de les seves obres, però no pot viure d'això.
1: Clar, hi ha com un limbo allà enmig que dius on col·loco aquest, on col·loco aquell. Sí que hi ha persones professionals que s'han ofert a dir fem un jurat i fem-ho bé, fem dues obres, però clar, això crea una logística i un d'allò important. Nosaltres al final el que volem fer és això, és veïnatge, els professionals o no professionals s'ajunten tots, és un moment en què fem un vermut relacional, llavors ve tothom allà, es saluden, es veuen una vegada a l'any i parlen de tot i bueno, és el que ens interessa, tradició i convivència.
0: I són veïns de Valldoreix o està oberta a qualsevol persona que s'hi dediqui i que vulgui formar part i participar d'aquesta mostra?
1: Majoritàriament són veïns de Valldoreix, però tenim algú que és de Sant Cugat, de Sant Cugat o Mirasol o així Rodalies, perquè també estem bastant relacionats amb tot aquest entorn i ens ho han proposat i bueno, està bé. O sigui, al final ells ho veuen com una oportunitat de poder exposar gent o que té poca obra o que no pot participar, no pot entrar dins del cercle professional. I bueno, els agrada, ens ho han preguntat i els hem dit que sí, no hi ha cap problema.
0: I des que s'inaugura aquesta mostra, quant de temps la teniu oberta per al públic?
1: La tenim oberta dos dissabtes, o sigui, el dissabte 19 i el dissabte 26 de setembre, de 10:30 a 1, l'entrada és lliure, poden venir. Abans la teníem oberta tota la setmana, però realment no venia ningú. O sigui, realment quan venen és dissabte, suposo que la gent treballa o no l'és operatiu. I llavors ja hem decidit directament doncs, el dia de l'inauguració, que és el divendres 18, i dissabte 19 i dissabte 26, de 10:30 a 1, doncs poden venir a veure-la.
0: I a part d'aquest canvi, que deixa de banda, diríem, els dies laborables, no? Uh-huh. Perquè el públic tampoc no disposa de temps. Heu presentat alguna novetat en aquesta 41a edició?
1: En aquesta 41a edició la novetat que hem portat era una que ja teníem. O sigui, abans de la pandèmia nosaltres fèiem pintura i escultura, va venir la pandèmia i ens vam limitar només a pintura i ara hem recuperat l'escultura, perquè nosaltres fem un taller d'escultura i a l'Associació de Propietaris els dilluns al matí i llavors pues, les noies d'allà volien participar i llavors pues, participen elles amb les seves obres.
0: Uh-huh. 60 participants?
1: 60 participants de moment a hores d'ara i bueno, avui és l'últim dia, no crec que hi hagi gaires més, 65 o 70, no crec que hi hagi gaires més.
0: Quines condicions poseu als participants? Per poder...
1: Doncs tenen que ser de Valldoreix o de l'entorn, han de portar una obra que no excedeixi una mida, que són 60 per 80, que quan diem no, que no la superi no vol dir que sigui 60x80, perquè tothom ens porta unes obres que necessitem tres cases com la que tenim. De fet, ens estem plantejant obrir la sala de dalt l'any vinent per poder repartir millor tot el que són les obres, perquè ens porten obres grans. I ja està, qualsevol tècnica, no posem cap mena de però.
0: I hi ha qui repeteix d'un any a l'altre? És a dir, hi ha participants fidels a cada cita amb aquesta mostra?
1: Afortunadament hi ha participants fidels, que són els veïns de Valldoreix de sempre, tota la vida, i sempre el que sí que els diem que portin una obra diferent, perquè clar, així cada any doncs, la gent va veient coses diferents. I sí, sí, ja tenim de fidels. Majoritàriament.
0: Com a mínim tenen un any, no?
1: Majoritàriament.
0: Per fer una obra nova.
1: Sí, però sempre es desperta en l'últim minut, eh? Quan abans de vacances diem, recordeu que el setembre és la mostra d'art, sempre ens diu, ai, ens ho podíeu haver dit abans, que ara tenim el temps molt just per fer-la. Diu, bueno, no cal que la feu, podeu tenir el quadre fet, no? Molta gent es pensa que l'ha de fer exclusivament. L'únic quadre que vam fer exclusivament va ser el de la 40 mostra d'art l'any anterior, que sí que vam fer un format concret i una obra concreta, però la resta poden portar el que vulguin.
0: Vaja, que pràcticament et pots trobar amb alguna obra que estigui fresca encara, no?
1: Exactament.
0: quines temàtiques acostumen a utilitzar o són més recurrents en aquesta mostra per part dels artistes?
1: De temàtica, sobretot, flors i paisatges i coses d'aquestes, hi ha moltes. És el que més...
0: El que més es troba a Valldoreix, també,
1: el que més es troba,
0: no?
1: Sí, deu ser el que més deu agradar pintar, no sé. Avui, però nosaltres tenim tècniques diferents, eh? Hi ha una noia, per exemple, que ha fet un ganxet, una altra que ha fet un collage, i tècniques d'aquarela i d'oli, així, doncs, bueno, la de sempre, no? Això és el més tradicional.
0: Mhm. Hem parlat de totes aquestes edicions que heu fet enrere, podríem dir que és un clàssic de la Festa Major de Valldoreix.
1: Uh-huh.
0: Digue'ns una mica de quina manera us ho feu perquè això continuï un any i un altre, conservant aquest esperit, no?
1: Mira, nosaltres anem fins i tot abans del pregó de la Festa Major. És a dir, en teoria les activitats comencen després del pregó de la Festa Major. Nosaltres anem abans del pregó de la Festa Major. Som pioners en tot, fins i tot en això. doncs ho fem... o sigui, és el mateix veïnat el que ja ve quan s'apropa la data i et diu ja tinc el quadre preparat, o sigui, et força el mateix veïnat a fer-ho. Vull dir, és una cosa que ja surt natural d'ells, com els Reis o com... com aquestes coses que fem tradicionalment, és una cosa...
0: Podem interpretar, Neus, que els habitants de Valldoreix, mm-hmm, o els veïns de Valldoreix tenen un esperit molt artístic,
1: molt,
0: no?
1: Molt, és que hi ha una d'artista a Valldoreix que és una cosa que s'ha... A Valldoreix a la Floresta, també, per exemple, però hi ha molta gent. I ningú és profeta a la seva terra, eh? Hi ha gent que els admiren molt més fora o que els reconeixen molt més fora que fins i tot aquí. Però sí, sí, sí. I nosaltres també en tenim uns quants, eh? Tenim el Lluís Pérez, per exemple, la Neus Colet, tenim gent coneguda dins de la nostra associació que fan activitats.
0: Uh-huh. I el perfil és de gent de mitjana edat o gent gran? T'ho pregunto perquè no sé si teniu joves que hi participin.
1: A l'associacionisme i als joves és complicat. No, no tenim. Tenim pocs joves que hi participin. Sí que és veritat que una vegada ens van proposar fer una exclusiva de joves, però és molt complicat que el jove participi. Fins i tot fèiem una mostra literària i la vam deixar de fer perquè és com tu has d'anar darrere. O sigui, si una cosa ja no surt natural, no?, de la pròpia gent, ja no cal forçar-la. És a dir, la mostra l'espera tothom, els Reis ho esperen tothom, però hi ha activitats que no pots forçar-les, o sota el meu punt de vista no s'ha de fer. Llavors...
0: Uh-huh. Anem un altre cop a la jornada inaugural. Tornem a recordar que uh-huh, serà el divendres 18, a 15:45 de 7 de la tarda.
1: Uh-huh.
0: Comentaves que feu una miqueta de pica-pica. Hi ha un grup de música, no?, que hi participa?
1: Bueno, hi ha un noi, que no és un grup, es diu Jaume Fàbregas, que ve a tocar la guitarra perquè ens ve... Bueno, a fer una miqueta...
0: Veí de Valldoreix?
1: Veí de Sant Cugat.
0: Veí de Sant Cugat. No passa res,
1: molt implicat a l'associació, però veí de Sant Cugat. Bueno, estem molt relacionats nosaltres amb Sant Cugat, eh? Forçosament.
0: No us tireu els trastos, no?
1: No, amb Sant Cugat no tant. Ens ho tirem més amb Vall d'Oreig. Sí. Ah.
0: Bé, doncs, no sé, per què la gent que estigui interessada en el món de l'art o tingui curiositat, convidaries a que visiti la vostra mostra?
1: Sí, i tant. Ja saben quan poden venir, o el divendres 18 de setembre a les 6:30. A més, és entrada lliure, és a dir, que pot entrar tothom, de Vall d'Oreig, de Sant Cugat, o d'on sigui. I els dissabtes 19 i 26, si volen, doncs, també poden venir, de 10:30 a 1.
0: Doncs aquí queda feta aquesta invitació. Amb aquesta proposta acabarem el programa d'avui. Li agraïm a la Neus José, que és la presidenta de l'Associació de Propietaris i Veïns de Vall d'Oreix, desitjant que tingueu una molt bona festa major.
1: Moltes gràcies, estàs convidada, ja ho saps.
0: Gràcies. I a vostès els emplacem a demà.

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
2: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
3: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
4: I així, gener, durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
6: Avui entra en vigor l'estat de preemergència per sequera que va aprovar fa tot just una setmana la Generalitat a l'entorn metropolità.
7: El Capri s'ha vestit de gala per acollir la preestrena de la imatge permanent, el primer llargmetratge de la pretenca Laura Ferrés i que va rodar de forma íntegra al Prat.
8: La votació no ha tingut sorpreses i totes les forces polítiques han revalidat la presidència de Sánchez.
9: Música, cultura, esport, entreteniment, tot això i molt més aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'EFM.
10: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazine cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
11: Loco, ¿tú eres perfecta?
12: No lo sé.
11: ¿Y tú?
12: Pues claro que sí.
11: I tu, que ets perfecta?
13: Però n'hi ha algú perfecte?
11: No ho sé.
13: Clar que no.
11: No?
13: No, no hi ha ningú perfecte.
14: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.
15: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
16: Al Prat Ràdio, 91.6 FM.
17: Són les 6.
0: El Prat en 3 minuts.

0: Bona tarda, us parla Rocío Santa Eufèmia. L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació, al carrer Aragó, en Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
1: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment en l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
0: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans i també pel Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge. Qui també s'ha pronunciat al respecte ha estat l'alcaldessa del Prat, Alba Bou, que ha tornat a refermar la seva oposició a l'ampliació de la infraestructura en el discurs institucional de l'acte de la Diada del Prat.
2: A l'inici del curs polític no puc deixar de refermar que l'aeroport no pot créixer ni un pam més. Defensar el nostre delta, la nostra platja i el nostre parc agrari no és un particularisme local, és la nostra forma de defensar

0: planeta i un desenvolupament sostenible i raonable per totes.
1: Una diada on la batllessa ha apel·lat al consens del catalanisme de 1976, quan s'han celebrat 50 anys de la recuperació de la commemoració després de la dictadura.
2: Esports.
1: I els esports, el masculí de la Fundació de la EPRAT ha quedat eliminat de la Copa Catalunya contra el Martorell amb un resultat d'1-5. Els de Luis Gómez s'han avançat al marcador a través de l'Eix García en el minut 5 de partit, però els blanc i vermell, poc abans del descans, han repartit el marcador amb gols de Canyes i Carbó. Aquesta ha estat la primera derrota en partit oficial d'aquest equip en més de 12 mesos, ja que la temporada passada va fer ple de victòries. És una informació que ens ampliarà l'Ivan Conde, tot seguit després del Prat en 3 minuts a l'edició tarda del Prat Esports. Doncs nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobem demà. Que passin una molt bona tarda.

Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes al Prat Esports, aquesta segona setmana ja de temporada de Prat Esports al 91.6 de la FM, al Prat.ràdio, i com dèiem, segona setmana de temporada, adaptant-nos una miqueta a aquest nou horari. Podríem dir encara aquestes 6 i 3, no? Aquesta doncs, matinada una miqueta abans, però en qualsevol cas, com sempre, portar-vos tot l'esport pretenc en una setmana també d'aquelles que fan il·lusió perquè comencen bona part de les competicions, molts dels equips d'equip, valgui la redundància, comencen temporada. No ens volem oblidar, evidentment, de la gran quantitat d'esportistes que han seguit competint durant l'estiu i que, de fet, ens han seguit donant notícies, començant per aquest mateix cap de setmana, que parlarem tant avui com demà. Avui sí que ens centrarem en dos aspectes, sense voler deixar de banda tota la resta, que parlarem dimarts, dimecres, dijous i divendres, però parlarem de la victòria del Club Bàsquet Prat, 82-76 davant Amics de Castelló, en l'estrena oficial, en el primer partit de Copa Espanya, i també de la fi del camí de la Fundació AE Prat a Copa Catalunya. Ha acabat a tercera ronda, derrota per 1-5 davant el Martorell, en un cap de setmana on, entre d'altres, també Joel Esteban va abandonar a falta de 5 voltes pel final després d'un accident, o no tan accident, un altre pilot el va enviar a terra abans d'un revolt. Per tant, doncs, entre tot això que tenim i recordar o esmenar que a la part tècnica ens acompanya avui el Sergio Villar, comencem. Benvinguts i benvingudes. Aquí comença el Prat Esports.

0: Doncs, com comentàvem, ha començat el Club Bàsquet Prat la temporada guanyant 84-78 davant l'Amix de Castelló. Fins aquí podria semblar un resultat més o menys normal, però és cert que el context dels dies anteriors feien com a mínim difícil presagiar que el Prat comencés amb tan bon peu la temporada, perquè a la lesió de Thomas Smallwood doncs s'hi afegia a la lesió també de Robert Cusiells, que durant la setmana doncs, es va fissurar el dit i que de fet serà baixa, doncs ho deia el propi Mario del Campo, després ho escoltarem, un mes o potser dos. Doncs ja eren suficients problemes, no?, amb el joc interior minvat. A més, Solomon Campbell, un dels jugadors que a priori ha de ser importants, el pivot nord-americà, doncs va arribar hores abans del partit, una mica més tard, no?, uns dies més tard del que es preveia, i entre tot això, aquest còctel explosiu, el Prat aquesta mateixa setmana ha fitxat a Kevin Kikeli, jugador interior de la República Democràtica del Congo, per doncs això, intentar tenir una mica més de jugadors i una mica més de múscul, mai millor dit, a l'interior de la pintura. Però clar, dos jugadors, Kikeli que havia fet algun entrenament, un altre que, com diu, ha acabat d'aterrar, etc. El xup-xup del Joan Busquets era de partit realment complicat, i en canvi, com diem, el Prat va guanyar 84-78, dominant pràcticament tot l'encontre, arribant a guanyar doncs, de 12 punts de fet de distància al primer quart, arribant amb un més 5 al descans, i és cert que Castelló s'hi va apropar molt, però únicament va arribar a posar-se una vegada per endavant en tot el partit, escenari dins del patiment i davant d'un dels rivals forts de la categoria, el Prat va mostrar-se superior. Tant és així que no sabem si volent passar la pilota o no, o volent ja que el Prat agafi una mica de pressió, abans d'escoltar protagonistes del Prat, escoltem José Luis Pichel, l'entrenador d'Amics de Castelló, perquè mentre el Joan Busquets tothom es treu favoritismes de sobre i vol ser modest al Club Bàsquet Prat, el tècnic del Castelló va dir que d'això res i que el Prat és candidat a lluitar per l'ascens.
1: Yo dije en la previa con Marc que para mí son un candidato al ascenso. Suena un poco raro, pero yo soy muy mayor y sé el nivel de jugadores que tienen. Si el americano que no conozco está bien, ellos van a tener dos de los mejores bases de la competición y dos de los mejores cinco. Eso en cualquier categoría, si tienes a los bases buenos y a los cinco buenos, estás arriba. Y luego el resto de jugadores son generosos y entienden el juego. Entonces han hecho una plantilla buenísima. Serán un equipo de playoff. Y bueno, esta es una categoría un poco rara, porque luego el playoff te da muy poco premio, juegas a diferencia de puntos. Entonces, bueno, una vez que entras en el playoff, muchas veces es una moneda al aire. Pero si tienen suerte, que han tenido mala suerte un poco, ¿no? Sobre todo con la lesión de Robert Cusiells. Si tienen suerte con el mantenerse sanos, yo les veo un equipo de muchísimo nivel, vamos, pero muchísimo nivel. Entonces, bueno, será muy bonito y han jugado bien, ¿eh? O sea, ha sido un partido que hemos jugado contra un buen equipo.
0: Bueno, doncs així ho veu l'entrenador d'Amics de Castelló, que segur que també està jugant una miqueta al joc de que tots els equips són molt difícils i tots són candidats, no només al conjunt castellonenc, però doncs era com a mínim digne de menció, perquè a més no només va dir això, sinó que es va desfer en elogis d'un Club Bàsquet Prat que va fer un molt bon partit i van destacar alguns noms. A més, algun dels fitxatges, l'MVP del partit va ser Adrià Mavilino, amb 19 punts, amb un 7 d'11 en llançaments de tirs de dos, amb 10 rebots, 4 d'ells ofensius, 6 defensius, una recuperació, una assistència, 4 faltes rebudes, per un total de 24 de valoració, seguit a prop per Sergi Costa amb 18 punts i 3 recuperacions. Precisament amb Adrià Mavilino, amb l'ex del Sant Cugat, van parlar una estoneta després del partit, també pel conèixer-lo una mica millor i per veure com havia viscut la seva estrena també doncs en aquests nivells, perquè mai havia passat a Espanya, a l'estranger sí, però mai havia passat a Espanya a la tercera FEB, i la Copa Espanya l'ha començada amb molta força. Escoltem Adrià Mavilino. Tu com has viscut aquesta estrena en competicions FEB, Copa Espanya, només dues setmanes d'entrenament, això que comentàvem també, no? No sé si fins i tot t'ha demanat Mario coses diferents a les que hauries d'haver fet en un partit on n'hi haguessin tots els jugadors disponibles.
2: Sí, la veritat és que bueno, per tal de suplir el joc interior sí que la posició que m'ha fet jugar és més interior. A mi m'agrada jugar per fora, però soc un jugador que pot jugar tant per fora com per dintre, així que Ja sabia que hauria de compartir amb el José i amb els jugadors nous que han arribat a l'interior, doncs, aquesta posició. I doncs això, la veritat és que el Mario m'ha donat confiança, ens ha dit a tots que ofensivament no estàvem molt preocupats, que féssim el nostre joc, però sí que en defensa que volíem estar forts, que volíem defensar amb màxima intensitat, no donar un contra uns, no donar rebots, i doncs jo crec que hem complert en aquest nivell i hem competit molt bé, llavors en aquest sentit molt, molt, molt contents.
0: T'esperaves un partit així de l'equip?
2: Potser no ho esperàvem, però sabíem que sortiríem a competir. Llavors jo crec que dit això, doncs, no crec que és una gran sorpresa, però sí que no, segurament no esperàvem sortir tan forts. Dit això, des de que hem vingut el 31 d'agost hem estat treballant tots, hem estat cada dia aquí 5 dies a la setmana entrenant, i llavors el nivell de competició jo crec que es nota ara, la segona setmana. No estem on volem estar, però volem seguir mirant, i crec que aquesta és la dinàmica que volem tenir.
0: A nivell personal, explica'ns, perquè ara el Mario ha desvetllat una mica públicament que la teva arribada s'havia ja fraguat, podríem dir, des de fa mesos. Què és el que et va convèncer el projecte del Prat i quines expectatives tens aquesta temporada també a segona FEB?
2: Sí, la veritat és que amb el Mario havíem parlat ja potser a finals de l'any passat, que ells no tenien una baixa i potser volien comptar amb mi, el Mario havíem parlat. A final de temporada nosaltres, clar, amb el Sant Cugat havíem baixat i jo volia seguir competint a un nivell al màxim nivell que pogués, també compaginant-ho amb la feina i altres coses que tinc a la meva vida personal. I llavors el Prat, doncs, en aquest sentit han encaixat perfectament, és un salt de competició per mi, no he jugat mai a segona FEB aquí a Espanya. Llavors aquest era l'objectiu, poder competir al màxim nivell. És un repte personal molt gran, amb jugadors de molta categoria. Llavors personalment, doncs, estic encantat d'estar aquí, i a nivell de temporada, doncs, crec que volem competir al màxim nivell, volem estar al nivell de la categoria, a dalt, si podem, on acabem estant, i personalment ajudar l'equip a estar en aquest nivell.
0: L'última, dimecres, final de la Lliga Catalana. Com veus el partit i també una mica, doncs, aquesta acumulació d'esforços, no? Ho dieu tots els jugadors, dues setmanes d'entrenaments intensos, avui partit, dimecres partit, setmana vinent un altre cop partit.
2: Sí, és un altre repte a principis de temporada, ens ho prenem de la mateixa manera, sortirem a competir al màxim, ens fa molta il·lusió la Lliga Catalana. Personalment no conec massa la Lliga i no conec massa la Bisbal, però segur que és un rival duríssim, llavors doncs, anem amb aquestes ganes i aquest nivell de que volem competir al màxim nivell i guanyar la Lliga Catalana, i farem això, sortirem a mort. Però sí, descansarem demà, recuperarem, farem un entrenament intens el dimarts i preparats per competir el dimecres.
0: Doncs ja hem fet una de les coses boniques també de cada temporada, que és posar veu. Molta gent també va posar cara, per si no el coneixia anteriorment, a Adrià Mavilino, que recordem, doncs, això, va fer 19 punts, 10 rebots, un 24 de valoració, el jugador més destacat i el primer MVP de la temporada. Al postpartit també ens va deixar un Mario del Campo molt satisfet. Escoltarem algunes de les seves respostes i de les seves reflexions, perquè va donar també per a molt. Primer, doncs, parlant una mica de la primera sensació en calent, de com va veure ell el partit.
3: Bueno, la verdad es que muy contento, muy orgulloso de los jugadores, porque llegábamos como llegábamos, sin Cosials, que para nosotros es un referente, sin Tomás, que es un referente, jugando los dos en la misma posición y con dos incorporaciones, que uno lo hemos conocido antes del partido y el otro lleva 3 días entrenando con nosotros. Entonces, el equipo está cargado, el equipo ha hecho un esfuerzo, hemos entrenado 2 semanas muy, muy bien. Y hoy era ver cómo competíamos y cómo teníamos esas sensaciones con un equipo que ha dominado la categoría el año pasado, estando líder todo el año, ¿no? Entonces yo creo que hay que felicitar a los jugadores cómo han encarado el partido, cómo han tenido la responsabilidad y la exigencia, y muy buenas sensaciones, la verdad.
0: Doncs un Mario del Campo molt satisfet, sobretot entre d'altres perquè, doncs, el que dèiem, no? Amb tots els interrogants que hi havia, amb 2 setmanes d'entrenaments, amb absències, davant Castelló, que té l'escut, el catxer i jugadors, també s'ha de dir, amb experiència a categories superiors, doncs era difícil calibrar fins a quin punt podia competir el conjunt potablava.
3: No sabia ben bé el que em podia esperar, no? Perquè per una part... pel dematí sabia que els he dit el que nosaltres som, aquest grup, el que és aquest Nexa, és un grup competidor. Això ho tenia molt clar, no? que anàvem a competir. Tampoc sabia el nivell de l'altre equip, és la primera vegada en molts anys que no he pogut fer un scouting de l'altre grup. M'he criat per les referències de l'any passat, però no tenia ni sistemes de joc ni molts jugadors, i no sabia tampoc com anàvem a estar, però hem estat molt encertats en línia, i sobretot el que jo demano és l'exigència darrere, i per ser el primer partit darrere hem estat brillants amb exigència, rebots, situacions defensives, i molt, molt content.
0: Doncs estava, com evidentment doncs seguia reiterant, molt satisfet. Un Mario del Campo que ens detalla, ja ho hem comentat una mica, però ell que evidentment coneix molt millor la situació i que l'està vivint dia rere dia des de dins, tot aquest sarau del joc interior, no? De Thomas Smallwood, que recordem, doncs està ja lesionat des de finals de temporada o després de finals de temporada. La situació de Robert Cusiells, lesionat també, doncs pot arribar a estar fins a 2 mesos fora, un jugador tan important que no ha pogut ni estrenar-se, i l'arribada tant de Solomon Campbell, aquesta prevista, i la de Kevin Kikeli, que ja desgrana Mario del Campo, que veurem si és temporal, però també té l'opció de quedar-se tota la temporada.
3: Sí, nosaltres, Thomas és molt important. Jo crec que la temporada del Thomas de l'any passat va ser de menys a més, va acabar sent un jugador molt important per mi a nivell de minuts, de punts i de confiança en ell. Jo crec que a final de mes ja el tenim recuperat, o sigui, per nosaltres això és la millor notícia. Un jugador que em coneix, i jo el coneixo amb ell, o sigui que no, ens pot ajudar molt. El Robert, entrenant el dimarts, fa un tap, toca tauler i se li surt el dit, i l'operen el dimecres pel dematí, entre 4 i 8 setmanes de recuperació, comptem 2 mesos. El Solomon Campbell és l'americà que m'ha escollit, que va arribar ahir, i entre aquesta situació de no tindre el Thomas, de no tindre el Robert, de no tindre el Solomon, perquè va arribar ahir, vam trobar un jugador que va ser pare el dimecres per la nit i va arribar el mateix dimecres a entrenar. O sigui, una predisposició impressionant. Poca gent he vist així amb aquesta predisposició, però és un noi que arriba a un contracte d'un any, però hi ha una sortida dins dels 2 primers mesos que nosaltres podem executar. Aleshores, hem de veure com es recupera el Thomas i amb la mesura possible com recuperem peces.
0: Doncs ha sigut pare, com deia Mario del Campo, un Kevin Keliki, i no Kikeli, com he dit jo durant mig programa. Kevin Keliki, la incorporació del Club Bàsquet Prat, que va tenir 12 minuts per part de Solomon Campbell, 11 minuts, no van poder anotar cap dels dos, però això també en el context de pràcticament doncs poca en un cas o nula adaptació en l'altre. També es van veure d'altres jugadors, el retornat Pau Carreño, amb doncs gairebé 20 minuts, 3 puntets, 2 rebots, 2 assistències, també Guillem Garcia, que va sumar 9 unitats i 3 rebots, i doncs l'aportació, com dèiem, d'Adrià Mavilino, l'MVP del partit. Dels nous, alguns més coneguts, d'altres menys, també va parlar Mario del Campo.
3: El que més li ha costat avui el partit ha sigut Pau Carreño, que ve d'un parón per lesions i per no tindre continuïtat a Valladolid. Ell li costarà entrar, però jo crec que ens ha ajudat més darrere que davant, perquè no ha estat encertat, ha estat nerviós, neguitós, amb ansietat, de males decisions, i volia fer-ho bé i no ha estat bé. Guillem Garcia, per mi, brutal. Guillem Garcia és un jugador que fitxem de Menorca, que és un soldat, va a totes, està treballant moltíssim el tiro i avui s'ha notat. Un jugador que no era un tirador l'any passat i l'encert que ha tingut avui ha sigut molt bo. Jo estic molt, molt content amb ell. I Adrià Mavilino, el CB Prat va fitxar-lo al gener de 2026, ja de cara al juny, no? I comencem a parlar amb ell perquè és un jugador que et fa el 3, que et fa el 4 i que fa el 5, zero egoista, que et pot tirar, que et pot trencar l'1x1, que és molt bon rebotejador, i a part és una excel·lent persona, treballa, implicat, respectuós. O sigui, jo estic molt content amb aquestes incorporacions, la veritat.
0: En un partit amb molt repartiment de minuts, com és habitual també del que vam veure com a mínim la temporada passada per part de Mario del Campo, precisament a Mavilino, el jugador que més minuts va jugar, amb 25 minuts 46 segons, però tota la resta, doncs això, sempre per sota o per sobre, però molt a prop dels 20 minuts. Sí que hi ha dos jugadors que van jugar una miqueta menys, o força menys, però que precisament la seva participació també és digna de menció, com van ser Denis Lorenzo amb 4 minuts 25 segons i Guillermo Montoya amb 22 segons, perquè parlem de dos jugadors de la casa, de dos jugadors del Prat, especialment sonada, no? Perquè el Denis Lorenzo, doncs potser alguna vegada més l'hem arribat a veure amb el primer equip, el Guillermo Montoya també, però sí que va ser sonada, com a mínim, a nivell de so, l'ovació amb l'entrada de Guillermo Montoya a falta de pocs segons per al final, de tots dos, que tenen opcions de seguir entrant en convocatòries, perquè recordem, en un primer moment era plantilla de 11, la del Prat, parla a Mario del Campo, tant de Denis Lorenzo com de Guillermo Montoya.
3: Arribem a jugar aquest partit pel Guillem i pel Denis, perquè ens han ajudat a entrenar dies que érem 10 jugadors, 9 jugadors i 11 jugadors. O sigui, portem dues setmanes que gràcies a ells hem pogut fer situacions de 5x5. Jo crec que el mínim per ells era tindre aquest premi amb la gent de casa i que poguessin participar. Jo crec que ha sigut poc, m'he sentit una mica malament perquè m'hagués agradat que participàvem més, però el partit ha anat com ha anat, no? Ojalà el dimecres, que tornen a estar convocats per a una final de Lliga Catalana, puguin també disfrutar de minuts i són gent del Prat, i que més maco pues, que gent que entrena al Prat pugui participar en una final.
0: Doncs el Prat, que ha aconseguit aquesta primera victòria, recordem que el format de Copa Espanya doncs varia del que coneixíem de fa dues temporades, de la temporada inicial on el Prat va jugar. Per no complicar-nos la vida, el Prat està enquadrat en el grup C, té tres rivals: Castelló, contra qui ha jugat ja, la Bisbal, contra qui s'enfronta aquest cap de setmana, a la Bisbal, a Terres, millor dit, juga a Benicarló, perdó, el proper cap de setmana, i després juga contra la Bisbal el cap de setmana del 26 de setembre. Per tant, Castelló, Benicarló i la Bisbal són els seus rivals per qüestions geogràfiques, no? I el Prat, per tant, tindrà tres partits. Veurem quantes victòries, quantes derrotes. De moment té una victòria. Juguen els 28 equips de segona FEP a aquesta competició i s'ordenen com a la Champions League, no? Tant masculina com femenina, la Champions de futbol, una mega classificació amb 28 equips. Els 14 primers classificats entren a la següent fase. De fet, el Prat amb aquesta victòria és 11è ara mateix dels 14 equips que van guanyar. Tots hem tingut, per exemple, el Cartagena, que va guanyar de 40 al Molina, un dels primers rivals del Prat en Lliga, i l'equip, per exemple, que va guanyar de manera més ajustada va ser la Bisbal, precisament, que va guanyar de 4 al Benicarló. Això és a Copa Espanya, però el proper partit del Prat, molt més aviat, és aquest dimecres a les 8 de la nit, a les 8 del vespre, juga contra la Bisbal, precisament, dos Prat-Bisbal en aquesta pretemporada, això sí, amb un títol en joc. Lliga Catalana segona FEP, només hi ha dos equips, per tant, directament una final. Prat-La Bisbal, aquest dimecres, a Sant Feliu de Llobregat, a les 8 de la tarda. Nosaltres que fem una brevíssima pausa per publicitat, perquè així ens preparem per parlar del següent tema, per parlar de Copa Catalunya i de la Fundació de Prat.

0: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
1: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
2: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
3: En surt de l'aeroport del Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
4: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre...

The blues is alright. Roots Blues Radio is on your programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/ràdio.

0: sents aquest bagrec? Hi ha cançons que van canviar el món i que mai passaran de moda. Viatge en el temps amb nosaltres. Els grans himnes del rock, el pop més legendari i els èxits que van marcar la teva vida tornen a sonar amb tota la seva força. Puja el volum, escolta la música del segle passat. Cada dijous de 8 a 9 de la nit al 91.6 de la FM al Cat Ràdio. No t'ho perdis. Salut i rock!
1: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Ja setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
2: Bienvenidos a la Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Radio.
3: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
4: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
5: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas.
6: Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Radio.

Doncs acomiadem el Prat d'Esports avui, just ara que són 3:15, com sempre agraint la col·laboració de la redacció d'Esports del Prat Ràdio i des del control tècnic que ha estat el Sergio Villar, que de fet s'està també aquí acomiadant de l'entrevista, o sigui que està a totes el Sergio una temporada més, que també ens alegrem moltíssim de que estigui amb nosaltres, que no se l'escolta, no se'l veu, però és part indispensable, més que els que parlem aquí davant del micro, perquè si no, no, mare meva, els guions que els fem i fan màgia després arreglant-ho. Però bueno, això ja són coses internes, com els vestidors de futbol, els draps bruts han de quedar aquí a casa. Doncs això, nosaltres que tornem demà a la mateixa hora, ja ho sabeu, des de les 9 del matí amb el Planeta, després l'informatiu a la 1 i el Prat Esports a les 6 de la tarda. Que vagi molt bé, fins demà.

0: Quan crides se'm fa el cor petit. Perdonem-nos aquesta nit.
1: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
2: Assegurances Baltasar.

0: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
1: I així, gener, durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
3: La moto de Sasha. Todos los martes de 9 a 10 de la noche. Un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha. Esto es absurdo. La moto de Sasha. Un programa de...
4: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
5: Poc més de 2.300 persones ja s'han subscrit a l'Ambici, la bicicleta compartida metropolitana.
6: El nou autobús entre el Prat i l'Hospital de Bellvitge entrarà en funcionament.
7: La Carxofa Prat torna a ser una vegada més la protagonista.
8: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
9: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
10: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
11: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
10: Dimensión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
11: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
12: Al Prat Radio, 91.6 FM.
13: Bona tarda, són les 7.
14: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
13: Salvador Illa ha de presentar a aquesta hora la conferència El futur és aquí per explicar els reptes que afronta Catalunya en la pròxima dècada. Jordi Fortià.
15: La conferència es fa al Museu Marítim de Barcelona coincidint amb els 2 anys de mandat. El president té previst parlar també d'habitatge o de la transició climàtica.
13: Comença el curs a la formació professional amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals 2/3 cursen els estudis que van escollir en primera opció.
15: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet l'arrencada del curs a Lleida.
13: Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
16: Aquest curs, més de 76.500 alumnes s'han matriculat en cicles de grau mitjà i superior. Una xifra rècord, segons ha explicat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó.
17: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places a formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut.
13: Un incendi en una empresa tèxtil a Mataró ha obligat a evacuar 200 treballadors.
15: La columna de fum ha estat visible durant bona part de la tarda. El foc continua actiu però estable i treballen 13 dotacions de bombers per impedir que es propagui. Gerard Baix és el cap d'intervenció dels bombers.
18: El punt crític d'aquesta intervenció és aquests soterranis que comuniquen els diferents sectors. Llavors la nostra prioritat és sobretot que no passi d'aquest sector cap als altres.
13: En cultura, comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols.
15: L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin a finals d'any o a principis del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte global vinculat al Monestir de les Arts.
13: Televisió Costa Brava, Alba Pairet.
19: Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen. Ho detalla l'alcalde del municipi, Carles Motes.
20: Recordeu que el projecte global tenia un pressupost d'execució de 12,9 milions d'euros, uns 13 milions d'euros. Aquest projecte el van dividir en dues fases. La primera fase és de la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir, i la segona fase seria l'actuació a l'exterior.
13: I en esport, Joel Gomis, l'Espanyol ja...

0: Prepara el pròxim partit de Lliga contra el Rayo Vallecano.
1: Avui acaba la cinquena jornada de la primera divisió amb un Villarreal-Betis i demà el conjunt blanquiblau inaugura la sisena jornada del calendari contra el Rayo. Els blanquiblaus volen sumar la tercera victòria consecutiva.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
3: Bona tarda, una situació completíssimament estiuenca, la que una altra vegada estem tenint avui. I és que, per exemple, a les comarques de Girona, a molts indrets, hem passat dels 35 graus de màxima, una calor extrema, que de fet també és palesa a la resta del país. Molts indrets, per sobre dels 30 graus, moltes hores de sol, a més, és un ambient completament net i del tot transparent, pica molt el sol i, per tant, déu-n'hi-do com s'enfila aquesta temperatura. En vista aquesta propera nit, també el dimarts al matí, una altra vegada baixarà en picat aquesta temperatura. Per tant, a l'interior del país, almenys, també a les valls del Pirineu, tornarem a tenir un ambient més fresquet. Però arran de mar ja quedarà més xafogós el panorama, amb alguns núvols enganxats a la Costa Brava al matí i a la tarda algun núvolet decoratiu cap al Pirineu. Però atenció, perquè el dimarts, en el cas de Ponent, de l'Ebre i de les valls pirinenques, encara farà més calor que avui. Un temps que, en vista el dimecres, sí que canviarà d'una forma més evident. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís-Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Comencem destacant l'autopista AP7 i retencions de Sant Cugat a Barberà del Vallès en sentit Girona per un accident que hi ha hagut a Barberà però que ja s'ha pogut retirar. També hi ha lentitud i aturades a Barberà en sentit Tarragona. A la B30, lateral de la P7 i retencions entre Sant Cugat i Barberà en sentit nord i a Barberà en sentit sud. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada i Reixac al nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. A la B23 hi ha cua d'Esplugues fins a arribar a l'avinguda Diagonal de Barcelona. A la C32, a l'autopista del Garraf, hi ha lentitud a Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. És la C31 i a Qual Hospitalet de Llobregat en sentit Barcelona. Un cop a Barcelona, a la ronda dalt, a la B20 hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i del Nus de Trinitat a Horta en sentit Llobregat per uns vehicles que ocupen un carril a l'altura d'Horta en sentit Llobregat. A la ronda Litoral hi ha retencions d'Esnafranc a la Barceloneta i de Sant Adrià a Bonpastor en sentit Besòs i de Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Molt pendents a aquesta hora de la conferència que ha de pronunciar el president de la Generalitat, Salvador Illa, al Museu Marítim de Barcelona, coincidint amb els 2 anys de mandat.
5: Sota el títol El futur és aquí, el president vol exposar una reflexió sobre el context internacional i el paper que ha de jugar Catalunya davant dels principals reptes de la pròxima dècada.
0: Com dèiem, serà la intervenció del president Salvador Illa en el mateix escenari que fa 2 anys va presentar el projecte polític Unir i Servir, amb què va fixar les línies mestres de la seva proposta per Catalunya.
5: La conferència d'avui ha d'abordar qüestions com l'accés a l'habitatge, la millora de la productivitat, la transició climàtica i la formació. L'acte arriba en un context marcat per la incertesa internacional i els debats sobre el model de creixement, la competitivitat econòmica i la cohesió social. En aquest marc, el president vol plantejar una intervenció centrada en les perspectives a futur, més que no pas en l'anunci de mesures immediates.
0: I la conferència d'avui també ha de servir com a punt de partida d'una setmana d'activitats impulsades pel govern.
5: Segons l'executiu, els consellers participaran durant els dies següents en actes i trobades arreu del territori per aprofundir en els principals àmbits de govern i els reptes a futur.
0: Com dèiem, pendents d'aquesta conferència, de seguida que comenci anirem en directe d'habitatge, però precisament n'ha parlat també l'Ajuntament de Barcelona avui, que cedirà sòl municipal a Comissions Obreres i UGT perquè hi promoguin 1.500 pisos assequibles en 10 anys.
5: Mitjançant un conveni, els sindicats tindran el dret a superfície per un període de 75 anys i cadascú tindrà el seu model i sistema de finançament.
0: Mont Carvajal.
6: Els sindicats rebran 3 solars abans d'acabar l'any per construir-hi 179 habitatges. Seran a Sant Andreu i Horta Guinardó. L'alcalde Jaume Collboni ha destacat que els sindicats recuperin el paper important que tenien en la producció d'habitatge protegit.
7: Recuperem aquesta tradició, volem convidar i volem que els sindicats de classe també formin part de la solució del repte que tenim en matèria d'habitatge.
6: La secretària general de Comissions Obreres, Belén López, ha explicat que els posaran a disposició de cooperatives.
8: Per tant, nosaltres no venim a fer aquí de promotora immobiliària. Per això, mitjançant convenis, posarem a disposició de diferents cooperatives el sòl municipal cedit en dret de superfície.
6: La titularitat del sòl sempre serà pública.
0: I en àmbit estatal, el PSOE guanyaria les eleccions si es celebressin ara, però el PP retalla distància i Vox puja. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, del mes de setembre, després de la crisi de Ceuta.
5: El PSOE obtindria el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig del juliol, que en traia 33%. El PP no obtindria el 25%, guanya 4 dècimes respecte a l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix 1,3 punts, sumar cau lleugerament fins al 5,7 i podem guanyar 1,2 punts. Esquerra perd 2 dècimes i se situa en el 2,5%, mentre que Junts es manté al 0,7% respecte al juliol.
0: A tot plegat, la portaveu del PSOE al Congrés, Montse Mínguez, ha carregat de nou contra el PP, a qui acusa de voler treure rèdit electoral de la crisi migratòria a Ceuta, i valorava així els resultats del CIS.
9: Al final lo que estamos hablando son de encuestas, llevamos valorando encuestas siempre y a todas horas. La verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras de suficientes, muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
0: I encara en l'àmbit polític, el Pla BEO continuarà el 2027 gràcies a l'ampliació de pressupost que ha fet el govern espanyol. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer ulleres o bé lents de contacte a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i han donat més de 450.000 ajuts. Maite Polo.
10: En menys de 8 mesos, el Ministeri de Sanitat ha tramitat més de 454.000 expedients amb la col·laboració de 7.800 òptiques de tot l'Estat. Continuaran aquestes ajudes l'any vinent després d'una ampliació de pressupost de 23 milions d'euros. En total són més de 70 milions. La resposta ciutadana ha superat els càlculs del mateix executiu. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
11: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar. Una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del Plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
10: Més de 700.000 nens i nenes pateixen pobresa visual a Espanya. És a dir, que la seva família no té prou recursos econòmics per comprar-los o renovar-los unes ulleres, unes lents de contacte o fer un tractament òptic. Un de cada 3 nens i nenes amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més titulars de la jornada. Comença el curs a la formació professional amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals 2/3 cursen els estudis que van escollir en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat el bon moment que viuen aquests estudis professionals i assegura que encara no han tocat sostre. La consellera ha fet l'arrencada del curs a Lleida. Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
12: Aquest curs, més de 76.500 alumnes s'han matriculat en cicles de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que l'any passat. Una xifra rècord, segons ha explicat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, durant l'inici del curs a Lleida.
13: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places a formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
12: En el conjunt d'ensenyaments professionalitzadors, més de 153.000 alumnes han començat aquest curs a Catalunya.
0: I també avui és dia d'inici de curs a moltes universitats. A Tarragona, la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la URB ha començat el retorn dels alumnes després de la renovació. Un retorn, però, que es preveu que es faci de manera esglaonada fins al segon quadrimestre del curs. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
14: Dos anys després de l'inici de les obres de la facultat situada al campus de Ses Salades i coincidint amb l'inici del nou curs, els alumnes d'Educació i Psicologia han pogut tornar a les seves aules de manera progressiva. Els treballs no estan acabats i actualment són 14 les aules reformades que donen plaça a 500 alumnes que ja poden gaudir de les noves instal·lacions. Josep Pallarès, rector de la URB, ha explicat que la reforma s'ha fet respectant el disseny original de l'edifici de l'any 1976.
15: Un edifici que arquitectònicament respecta el disseny original, conté exactament les mateixes distribucions, però està adaptat a les noves necessitats i a les noves normatives. Per tant, un edifici eficientment a nivell climàtic.
14: Les obres, amb un pressupost de 9 milions i mig d'euros, es preveu poder-les acabar al segon quatrimestre.
0: I també ha començat el curs a la Universitat de Girona amb més de 16.000 estudiants matriculats.
5: Entre les novetats d'aquest curs hi ha el nou doble grau en Comunicació Cultural i Ciències Polítiques i de l'Administració, una combinació única en el sistema públic universitari català.
0: Un incendi en una empresa tèxtil a Mataró ha obligat a evacuar 200 treballadors. La columna de fum ha estat visible durant bona part de la tarda. Mataró Ràdio, Laura Cera.
16: L'acumulació de material ha fet que les flames es propaguessin de manera molt ràpida i amb molta virulència. És per això que des d'un inici l'estratègia dels bombers s'ha centrat en contenir el foc dins la nau afectada i evitar que es desplacés cap a altres edificis del complex que estan connectats per un passadís subterrani. No hi ha hagut ferits. Tots els treballadors de l'empresa tèxtil han pogut sortir pel seu propi peu de seguida que s'ha originat el foc per causes que en aquests moments encara es desconeixen. Els bombers esperen poder controlar el foc en les properes hores. De moment està estabilitzat amb aquestes flames contingudes i han actuat amb 13 dotacions i 35 efectius, alguns dels quals encara remullen la zona per intentar extingir aquest incendi que ha deixat una gran columna de fum negre des d'un inici que s'ha vist des de diferents punts de Mataró i també d'arreu de la comarca. De fet, el telèfon d'emergències, el 112, ha rebut en molt poca estona més d'una setantena de trucades alertant d'aquest foc.
0: I Junts Manresa i Avenç Nacionalista demanen reforçar la seguretat a la capital del Bages amb més agents de la Guàrdia Urbana i 300 càmeres. Els dos grups han presentat 10 mesures per garantir la seguretat als carrers després de l'apunyalament mortal d'ara fa dues setmanes. Ràdio Sallent, Jordi Casals.
17: Els dos grups acusen el govern municipal de no afrontar els problemes reals de la ciutat. Per això han presentat un decàleg de mesures. Volen passar dels 103 agents de la Guàrdia Urbana actuals fins als 140 i demanen la creació també d'una unitat policial especialitzada. Això a banda de la instal·lació de 300 càmeres de seguretat repartides per tota la ciutat. Ramon Bacardit és el líder de Junts Manresa.
18: Manresa necessita que torni l'ordre als carrers de la ciutat i civisme. La deriva en què estem, la ciutadania ja ha dit prou. Necessitem un govern que deixi els anuncis, les paraules, el victimisme i es posi a executar accions dirigides en aquests dos àmbits, en la seguretat i el civisme. Avui hem posat sobre la taula 10 accions concretes que només depenen de la voluntat del govern municipal.
17: Recordem que Junts va signar una coalició electoral per les properes eleccions municipals amb Avenç Nacionalista, l'antic Front Nacional, una formació d'extrema dreta que va aconseguir 2 regidors les últimes eleccions.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En l'àmbit sanitari, el Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que les reserves de sang i plasma es troben sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre les alertes meteorològiques i el pont de la Diada no han ajudat gaire a la seva recuperació.
5: Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits, ha volgut incidir en la importància d'augmentar les donacions de plasma, una substància en la que es poden fer medicaments i de la que no es troben tants voluntaris. Són declaracions a la xarxa.
19: En el decurs dels mesos de juny, juliol i agost acostumem a observar una disminució d'un 20% de la donació i aquesta donació l'hem de recuperar a partir del mes de setembre, que també és quan els hospitals comencen la seva activitat a ple rendiment.
0: Més coses. L'alcaldessa de Ribera d'Urgellet reclama millores de seguretat a la Nacional 260 després dels accidents mortals del cap de setmana. De moment, Trànsit estudia intensificar els controls. Ràdio Seu, Pep Graell.
20: L'alcaldessa del municipi l'urgellenc de Ribera d'Urgellet, Josefina Lladós, ha reclamat que el govern espanyol, titular de la carretera nacional 260, millori la seguretat de la via. Les queixes i mobilitzacions històriques giren entorn de tres motius principals: la seguretat dels vianants, l'alt risc d'accidents i el greu deteriorament de l'asfalt.
21: És una història d'anys i anys i anys i anys en què sempre es demana al govern espanyol que hi faci una inversió com cal i no hi ha manera. I la inversió com cal vol dir, doncs, que segurament s'haurien de treure dels calaixos els estudis, informes que fa molts anys s'havien fet de valorar si calia fer algun túnel, si calia fer alguna obra de molta més envergadura.
20: Lladós ha notat que la nacional que uneix les comarques de l'Alt Urgell i el Pallars Sobirà és un tram complicat, de molts revolts, que alhora és molt atractiu pels motoristes, i això comporta que massa sovint s'hagin de lamentar accidents, sovint tràgics.
0: A Barcelona es posarà en marxa aquesta setmana una prova pilot per millorar la velocitat dels autobusos al carrer Balmes, al centre de la ciutat. L'Ajuntament ha pintat de vermell quatre cruïlles per donar-los prioritat sobre la resta de vehicles.
5: Les cruïlles afectades a Balmes són amb Còrsega, Provença, Mallorca i Diputació. Laia Bonet és primera tinenta d'alcaldia de Barcelona i presidenta de Transports Metropolitans.
22: Què passa amb la resta de vehicles? Que fins ara el que feien, quan volien girar a la dreta, és que es col·locaven dins del carrer el bus i d'aquesta manera enlentien el bus. Doncs que ara, amb aquesta actuació, com que hi ha la catifa vermella, però prèviament hem situat una sèrie de fitons, els vehicles no es podran incorporar al carrer el bus i, per tant, hauran de girar, els que volien girar cap a la dreta, des del segon carril.
5: Els fitons són balisses que s'agregaran al carril bus per intentar millorar la velocitat de línies com la B15, la 7 i la 67.
0: Encara en relació a la mobilitat, avui el tram Besòs ha recuperat bona part del servei habitual al nord de Barcelona.
5: La línia T4 reprèn la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals.
0: I avui ha entrat en funcionament el nou horari de l'autobús que connecta els dos Arenys amb l'Hospital de Mataró, un servei que fins ara només es prestava al matí i ara s'amplia a la tarda. Els usuaris ho han rebut amb molta il·lusió. Ràdio Arenys, Oriol Leo.
3: Les expedicions a la tarda permeten tornar a Arenys sense haver d'agafar busos urbans de Mataró i el tren. Aquesta incomoditat queda ara solucionada, i així ho expressaven els usuaris de la línia.
23: Fantàstic, eh? Molt bé, molt contenta, perquè, clar, sempre tenia que baixar a l'estació, agafar fins a Mataró, Mataró agafar el bus per pujar de dalt i era un sol. I ara és una meravella.
24: Molt bé, trobo, perquè no hi havia bus, llavors havies d'agafar el tren. I és que ja tenim una edat o tenim dolències, el tren va ara que, com plens com sardines, no et pots asseure. I trigues molt de temps.
25: Ja era hora, eh? És un servei necessari pel poble, senzillament, perquè vull dir, els que no tenim cotxe, tenim d'anar a agafar el tren, i del tren, si hem de pujar a l'hospital, tenim d'agafar tren i autobús. I clar, és una excursió.
26: Abans tenia que tornar amb un autobús fins a l'estació, de l'estació fins aquí a Arenys, i d'Arenys fins a casa del de tot. I ara amb això és una meravella. Per la gent que tenim poca mobilitat, ha sigut, vamos, la salvació.
3: Arenys de Mar, a més, està tramitant obtenir una nova línia de bus entre la vila i l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: La manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat ja compta amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. La marxa es farà diumenge vinent a Barcelona sota el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai", i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat. Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
27: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó, en Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
28: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment a l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
27: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
0: Més manifestacions. Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest migdia s'ha fet una assemblea que ha decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. David Navarro.
1: Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. La membre del comitè d'empresa, Irene Lameiro, ha explicat que la darrera reunió amb l'Ajuntament i el Consorci va ser el passat 16 de juny.
4: Estan fent servir una estratègia de dilació i de desgast i és una mica, doncs, a veure fins on s'arriba. Nosaltres continuem reivindicant. És que, de fet, cada cop això s'està fent més gran. El proper 18 de setembre hi ha vaga i manifestació del personal de biblioteques de tota Catalunya, perquè moltes de les reivindicacions que tenim és que són històriques i endèmiques.
1: Mentrestant, el Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta i que està disposat a continuar treballant per assolir un acord.
0: Comença en cultura a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols. L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin a finals d'any o a principis del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte del Monestir de les Arts. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
6: El projecte del Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols continua avançant. L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada aproximada de 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen. Ho detalla l'alcalde del municipi, Carles Motes.
7: Recordeu que el projecte global tenia un pressupost d'execució de 12,9 milions d'euros, uns 13 milions d'euros. Aquest projecte el van dividir en dues fases. La primera fase és de la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir, i la segona fase seria l'actuació a l'exterior.
6: Aquesta actuació forma part del projecte global del Monestir de les Arts, que té un cost estimat de 13 milions d'euros.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. L'Espanyol donarà el tret de sortida a la sisena jornada de la Lliga aquest dimarts a les 7 de la tarda contra el Rayo Vallecano. Els pericos són vuitens amb 7 punts, mentre que els madrilenys ocupen la setzena posició amb 4. Els de Manolo González volen donar continuïtat al seu bon inici de temporada i en cas de guanyar contra els madrilenys, l'Espanyol encadenarà 3 victòries consecutives. Escoltem Manolo González, entrenador dels catalans.
3: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà ara mateix i després del dia l'eix. No crec que no és el moment de mirar més enllà. És el moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
2: Un partit que jugarà a Butarque, a Leganés, perquè el Rayo encara no pot jugar a Vallecas, al seu camp. El torn del Barça arribarà dimecres a 2:15 de la nit contra el Racing de Santander al Camp Nou. Els de Hansi Flick arribaran a la cita liderant la classificació amb 15 punts de 15 possibles. Qui ha parlat d'aquest bon inici de temporada del Barça és el nouvingut Anthony Gordon.
4: I expected to win.
5: Esperava guanyar tots els partits, però potser no per 5 gols, així que he de dir que no. Crec que hem tingut un inici de temporada increïble i crec que si digués que esperava 5 gols no seria veritat. Entrenar prepara per al partit, així que si entrenes dur el partit es torna molt més fàcil perquè jugues contra els millors jugadors als entrenaments i la intensitat hi és. Has de defensar, has d'atacar, tot el que això implica. Després vas al partit i l'equip contra el qual juguem no té els jugadors contra els quals juguem en els entrenaments. Així que si entrenes dur, el partit es torna més fàcil.
2: Bàsquet, el Barça respira tranquil després de saber que Darío Brizuela no té una lesió greu. El jugador basquet va fer mal durant la final de la Lliga Catalana d'aquest diumenge. Per qui no ha tingut tanta sort és l'Ilerna Lleida Matumane Diany, que s'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll esquerre. Una lesió que també va patir durant la Lliga Catalana.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
6: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Sabies que...
8: Hi ha una granota que literalment pot fer desaparèixer bona part de la seva sang. Es tracta de la granota de vidre, un amfibi d'Amèrica Central i del Sud que té la pell tan transparent que permet veure els seus òrgans interns. Però el més sorprenent passa quan dorm. Durant el descans, aquesta granota aconsegueix fer-se encara més transparent perquè retira una enorme quantitat de glòbuls vermells de la circulació sanguínia i els emmagatzema dins del fetge. Això pot arribar a afectar el 90% dels glòbuls vermells que circulen pel seu cos. El fetge, aleshores, augmenta considerablement de mida i actua gairebé com un dipòsit de sang. Quan la granota es desperta i torna a estar activa, allibera progressivament aquests glòbuls vermells i recupera la seva circulació habitual. I per què fa aquesta maniobra tan estranya? Doncs els investigadors creuen que la transparència addicional li serveix per camuflar-se millor mentre dorm, evitant que els depredadors la detectin. El més extraordinari és que acumular tants glòbuls vermells podria provocar coàguls en molts altres animals, però la granota de vidre sembla tenir mecanismes especials per evitar-los.
0: El diccionari Termcat.
9: Paraules noves que ja pots dir.
0: Tecnologia profunda. Tecnologia innovadora fonamentada en els darrers avenços de la ciència i la tècnica que s'orienta a resoldre problemes complexos que tenen un gran impacte social.
4: Tecnologia profunda és la forma catalana normalitzada equivalent a l'anglicisme Deep Tech, encunyat el 2014 per l'experta en gestió empresarial Swati Chaturvedi. Les tecnologies profundes estan molt associades al món de la recerca i les desenvolupen empreses emergents, que normalment són empreses derivades, és a dir, sorgides de l'àmbit universitari. És com hauríem de referir-nos a les start-ups, empreses emergents, i a les spin-offs, empreses derivades. Qualsevol altra cosa...
9: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa a més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
7: La xarxa de comunicació local.
1: Bona tarda, són 8:15.
10: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
11: Idees i de les persones que componen aquest ric mosaic que és Catalunya. Així videra Catalunya, amb mà estesa. I així recollim els fruits. Hem augmentat un 25,6% la inversió estrangera captada entre el 2023 i el 2025, la qual cosa es tradueix en 5.708 llocs de treball, i ens hem fixat l'objectiu de captar 6.000 milions d'euros i crear 45.000 llocs de treball més fins a l'any 2030. Així viurem.
1: Salvador Illa presenta a aquesta hora la conferència El futur és aquí per explicar els reptes que afronta Catalunya en la pròxima dècada. Jordi Fortià.
12: La conferència es fa al Museu Marítim de Barcelona coincidint amb els 2 anys de mandat. El president té previst parlar també d'habitatge o de la transició climàtica.
1: Comença el curs a la formació professional amb rècord de matriculats 76.000, dels quals 2/3 cursen els estudis que van escollir en primera opció.
12: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet l'arrencada del curs a Lleida.
1: Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
13: Aquest curs, més de 76.500 alumnes s'han matriculat en cicles de grau mitjà i superior. Una xifra rècord, segons ha explicat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó.
14: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places de formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut.
1: Un incendi en una empresa tèxtil a Mataró ha obligat a evacuar 200 treballadors.
12: La columna de fum ha estat visible durant bona part de la tarda. El foc continua actiu, però estable, i treballen 13 dotacions de bombers per impedir que es propagui. Gerard Baix és el cap d'intervenció dels bombers.
15: El punt crític d'aquesta intervenció és aquests soterranis que comuniquen els diferents sectors. Llavors, la nostra prioritat és, sobretot, que no passi d'aquest sector cap als altres.
1: En cultura comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols.
12: L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin a finals d'any o a principis del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte global vinculat al Monestir de les Arts.
1: Televisió Costa Brava, Alba Pairet.
16: Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen. Ho detalla l'alcalde del municipi, Carles Motes.
17: Recordeu que el projecte global tenia un pressupost d'execució de 12,9 milions d'euros, uns 13 milions d'euros. Aquest projecte el van dividir en dues fases. La primera fase és de la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir, i la segona fase seria l'actuació a l'exterior.
1: I en esport, Joel Gomis, l'Espanyol ja prepara el pròxim partit de Lliga.
2: Avui acaba la 5a jornada de la primera divisió amb un Villarreal Betis, i demà el conjunt blanquiblau inaugura la 6a contra el Rayo Vallecano. Els blanquiblaus volen sumar la 3a victòria consecutiva.
7: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, una situació completíssimament estiuenca, la que una altra vegada estem tenint avui. I és que, per exemple, a les comarques de Girona, a molts indrets, hem passat dels 35 graus de màxima, una calor extrema, que de fet també és palesa a la resta del país. Molts indrets, per sobre dels 30 graus, moltes hores de sol, a més, és un ambient completament net i del tot transparent, pica molt el sol i, per tant, déu-n'hi-do com s'enfila aquesta temperatura. En vista aquesta propera nit, també el dimarts al matí, una altra vegada baixarà en picat aquesta temperatura. Per tant, a l'interior del país almenys, també a les valls del Pirineu, tornarem a tenir un ambient més fresquet. Però arran de mar ja quedarà més xafogós el panorama, amb alguns núvols enganxats a la Costa Brava al matí i a la tarda algun núvolet decoratiu cap al Pirineu. Però atenció, perquè el dimarts, en el cas de Ponent, de l'Ebre i de les valls pirinenques, encara farà més calor que avui. Un temps que, en vista el dimecres, sí que canviarà d'una forma més evident. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A hores d'ara encara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. Ens comencem situant a l'autopista AP7 i intensitat a Vilafranca del Penedès en sentit sud, en sentit Tarragona, per un accident. A la mateixa autopista AP7 i intensitat entre Sant Cugat i Barberà del Vallès en sentit Girona, per un accident a Barberà que ja s'ha pogut retirar. Més intensitat a Barberà en sentit contrari, en sentit Tarragona. A la B30, lateral de l'AP7 i a l'antitud i aturades entre Sant Cugat i Barberà en sentit Girona. A la C58 i a l'antitud de Montcada i Reixac, el nus a Trinitat d'entrada a Barcelona. Un cop a Barcelona, la ronda de la B20 hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i del nus de Trinitat a Horta en sentit Llobregat per uns vehicles que ocupen un carril a l'altura d'Horta en sentit Llobregat. I a la ronda litoral, la B10 hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta en sentit Besòs i l'antitud al port en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: És la nostra portada, molt pendents d'aquesta hora de la conferència que està pronunciant el president de la Generalitat, Salvador Illa, al Museu Marítim de Barcelona, coincidint amb els 2 anys de mandat.
4: Sota el títol "El futur és aquí", el president vol exposar una reflexió sobre el context internacional i el paper que ha de jugar Catalunya davant dels principals reptes de la pròxima dècada.
0: L'escoltem.
5: El futur que volem, Catalunya necessita alliberar tota l'energia i el potencial de la societat, de l'economia i del talent catalans, que són extraordinaris. I els estem alliberant. Els alliberem quan impulsem l'ampliació de l'aeroport Josep Tarradellas, Barcelona, al Prat. Els alliberem quan expandim els ports de Barcelona i Tarragona. Els alliberem quan finalitzem la línia 9 del metro, l'estació de la Sagrera i l'estació de Sants, mentre al mateix temps executem 151 obres de millora a Rodalies. Els alliberem quan després de tants anys visitem la variant de les preses a Uot o quan donem forma al campus Diagonal Clínic, al campus Trueta, a l'Hospital Joan 23 i a l'Hospital Verge de la Cinta, mentre ara millorem 57 centres d'atenció primària. La llista és llarga. És llarga perquè tenim molt clar el projecte de país i tenim molt clars els projectes. Projecte de país en gran i projectes a escala humana. Les persones i el sentit comunitari al centre de tot, amb una identitat i una llengua compartides. Volem un català viu, un català de la gent, un català dels llibres present a les fires més importants, com la de Guadalajara o la de Turí el 2027, un català de l'escola i de la universitat, del lloc de feina i de les festes populars. Cada vegada que sumem un nou parlant de català, renovem la il·lusió d'un projecte compartit engrescador com a marc de la nostra convivència.
0: Doncs ja ho estan sentint, són les paraules, la intervenció del president Salvador Illa en aquest mateix escenari que fa 2 anys va presentar el projecte polític Unir i Servir, amb què va fixar les línies mestres de la seva proposta per Catalunya.
4: L'acte arriba en un context marcat per la incertesa internacional i els debats sobre el model de creixement, la competitivitat econòmica i la cohesió social. En aquest marc, el president vol plantejar una intervenció centrada a les perspectives a futur, més que no pas en l'anunci de mesures immediates.
0: La conferència que escoltàvem ara, que també parlava sobre qüestions econòmiques i qüestions sobre el català, ha de servir també com a punt de partida d'una setmana d'activitats impulsades pel govern.
4: Segons l'executiu, els consellers participaran durant els dies següents en actes i trobades arreu del territori per aprofundir en els principals àmbits de govern i els reptes a futur.
0: Un dels reptes és precisament el de l'accés a l'habitatge, del qual s'espera que també Salvador Illa en parli, i d'habitatge precisament n'ha parlat també l'Ajuntament de Barcelona, que cedirà sòl municipal a Comissions Obreres i UGT perquè hi promoguin 1.500 pisos assequibles en 10 anys.
4: Mitjançant un conveni, els sindicats tindran el dret de superfície per un període de 75 anys i cadascú tindrà el seu model i sistema de finançament.
0: Mont Carvajal.
6: Els sindicats rebran 3 solars abans d'acabar l'any per construir-hi 179 habitatges. Seran a Sant Andreu i Horta-Guinardó. L'alcalde Jaume Collboni ha destacat que els sindicats recuperin el paper important que tenien en la producció d'habitatge protegit.
7: Recuperem aquesta tradició, volem convidar i volem que els sindicats de classe també formin part de la solució del repte que tenim en matèria d'habitatge.
6: La secretària general de Comissions Obreres, Belén López, ha explicat que els posaran a disposició de cooperatives.
8: Per tant, nosaltres no venim a fer aquí de promotora immobiliària. Per això, mitjançant convenis, posarem a disposició de diferents cooperatives el sòl municipal cedit en dret de superfície.
6: La titularitat del sòl sempre serà pública.
0: I en l'àmbit estatal, el PSOE guanyaria les eleccions si es celebressin ara, però el PP retalla distància i Vox puja. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, del mes de setembre, després de la crisi de Ceuta.
4: El PSOE obtindria el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig de juliol, que en traia el 33%. El PP n'obtindria el 25%, guanya 4 dècimes respecte a l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i podem guanyar 1,2 punts. Esquerra perd 2 dècimes i se situa en el 2,5%, mentre que Junts es manté al 0,7% respecte al juliol.
0: A tot plegat, la portaveu del PSOE al Congrés, Montse Mínguez, ha carregat de nou contra el PP, a qui acusa de voler treure rèdit electoral de la crisi migratòria a Ceuta, i valorava així els resultats del CIS.
9: Al final lo que estamos hablando son de encuestas y vamos valorando encuestas siempre y a todas horas. La verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras suficientes, no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Aquest dilluns ha començat el curs a la formació professional amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals 2/3 cursen els estudis que van escollir en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat el bon moment que viuen aquests estudis professionals i assegura que encara no han tocat sostre. La consellera ha fet l'arrencada del curs a Lleida. Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
10: Aquest curs, més de 76.500 alumnes s'han matriculat en cicles de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que l'any passat. Una xifra rècord, segons ha explicat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, durant l'inici del curs a Lleida.
11: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places a formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
10: En el conjunt d'ensenyaments professionalitzadors, més de 153.000 alumnes han començat aquest curs a Catalunya.
0: També avui ha estat dia d'inici de curs a moltes universitats. A la de Lleida es compta amb 2.600 nous estudiants de cara a un curs acadèmic que avui, com dèiem, ha començat. Medicina, psicologia o infermeria són algunes de les carreres amb més demanda per una UDL, que enguany augmenta en un 8,7% la tria en primera opció. A més, ha posat 2 nous màsters en marxa. Lleida Televisió, Marc Piqué.
12: La Universitat de Lleida compta enguany amb 2.600 estudiants nous, la majoria dels quals, 2.000, ho faran al campus de Lleida. Són algunes de les xifres que s'han donat a conèixer en el primer dia de curs acadèmic, xifres encara provisionals perquè fins a mitjans d'octubre no es tanca la matrícula. En total hi ha en marxa 50 graus i una de les grans notícies és que la tria de la UDL en primera opció ha augmentat un 8,7%. L'Oriol i la Vinyet són alguns dels alumnes que comencen aquest any els seus estudis i ens expliquen les seves sensacions. sensacions.
13: Bueno, espero que serà complicat, evidentment, però al final fas el que t'agrada. O sigui, jo venint de batxillerat, per exemple, i vull ser enginyer, de què m'ha servit filosofia? De res. Però bueno, aquí sé que hi haurà molta més feina, però al final fas estudiat, ho he triat jo i ja per totes.
14: Estudiaré enginyeria mecànica aquí a la UDL. Vaig decidir estudiar això perquè pues, m'agrada molt física i química i trobava que era una de les carreres que me podien oferir, a part me volia quedar aquí a Lleida sí o sí.
12: Entre les carreres amb més demandes troben medicina, psicologia o infermeria, entre d'altres.
0: I també ha començat el curs la Universitat de Girona, amb més de 16.000 estudiants matriculats.
4: Entre les novetats d'aquest curs hi ha el nou doble grau en Comunicació Cultural i Ciències Polítiques i de l'Administració, una combinació única en el sistema públic universitari català.
0: Un incendi en una empresa tèxtil a Mataró ha obligat a evacuar 200 treballadors. La columna de fum ha estat visible durant bona part de la tarda. Mataró Ràdio, Laura Cera.
15: L'acumulació de material ha fet que les flames es propaguessin de manera molt ràpida i amb molta virulència. És per això que des d'un inici l'estratègia dels bombers s'ha centrat en contenir el foc dins la nau afectada i evitar que es desplacés cap a altres edificis del complex que estan connectats per un passadís subterrani. No hi ha hagut ferits. Tots els treballadors de l'empresa tèxtil han pogut sortir pel seu propi peu de seguida que s'ha originat el foc per causes que en aquests moments encara es desconeixen. Els bombers esperen poder controlar el foc en les properes hores. De moment està estabilitzat amb aquestes flames contingudes i han actuat amb 13 dotacions i 35 efectius, alguns dels quals encara remullen la zona per intentar extingir aquest incendi que ha deixat una gran columna de fum negre des d'un inici que s'ha vist des de diferents punts de Mataró i també d'arreu de la comarca. De fet, el telèfon d'emergències, el 112, ha rebut en molt poca estona més d'una setantena de trucades alertant d'aquest foc.
0: I Junts Manresa i Avenç Nacionalista demanen reforçar la seguretat a la capital del Bages amb més agents de la Guàrdia Urbana i 300 càmeres. Els dos grups han presentat 10 mesures per garantir la seguretat als carrers després de l'apunyalament mortal d'ara fa dues setmanes. Ràdio Sallent, Jordi Casals.
16: Els dos grups acusen el govern municipal de no afrontar els problemes reals de la ciutat. Per això han presentat un decàleg de mesures. Volen passar dels 103 agents de la Guàrdia Urbana actuals fins als 140 i demanen la creació també d'una unitat policial especial. Això a banda de la instal·lació de 300 càmeres de seguretat repartides per tota la ciutat. Ramon Bacardit és el líder de Junts Manresa.
17: Manresa necessita que torni l'ordre als carrers de la ciutat i civisme. La deriva en què estem, la ciutadania ja ha dit prou. Necessitem un govern que deixi els anuncis, les paraules, el victimisme i es posi a executar accions dirigides en aquests dos àmbits, en la seguretat i el civisme. Avui hem posat sobre la taula 10 accions concretes que només depenen de la voluntat del govern municipal.
16: Recordem que Junts va signar una coalició electoral per les properes eleccions municipals amb Avenç Nacionalista, l'antic Front Nacional, una formació d'extrema dreta que va aconseguir 2 regidors les últimes eleccions.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més qüestions. La manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat ja compta amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. La marxa es farà diumenge vinent a Barcelona sota el lema No a l'ampliació, ni ara ni mai. I arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat. Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
18: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó en Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
19: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment a l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
18: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 11:45 del matí de diumenge.
0: Els que ja s'han manifestat aquest migdia han estat els treballadors de l'empresa ICAP Masterbatch Group, ubicada a les Masies de Roda. Convocats per Comissions Obreres, reclamen la readmissió immediata de 2 delegats acomiadats a principis d'estiu, al 9FM.
20: Representants sindicals majoritàriament afiliats a Comissions Obreres i Treballadors s'han concentrat aquest migdia a les portes de l'empresa ICAP Masterbatch Group a les Masies de Roda per denunciar la que qualifiquen de repressió a dos treballadors i delegats del sindicat acomiadats aquest estiu. Aleguen que el procés ha estat improcedent i han interposat una demanda perquè es declari nul. Òscar Ordeig és extreballador de l'empresa.
21: L'empresa ha ficat mà en conversacions privades que havíem tingut nosaltres de WhatsApp per un treballador que les va presentar, però bueno, eren alienes a l'empresa. Entenem que necessitaven algun cap visible per tallar.
20: Reclamen que l'empresa reconsideri la seva postura perquè els treballadors es puguin reincorporar als seus llocs de treball. Des de Comissions han intentat establir contacte amb la companyia per esclarir la situació, però segons avancen, sense èxit. David Caurín és secretari general d'Indústria a Osona de Comissions.
22: Volem la reincorporació, perquè aquesta gent que avui tenim aquí darrere, el que volen és això, és tenir les garanties que qualsevol delegat de Comissions Obreres que va al carrer per una cosa que no ha fet torni al seu lloc de feina.
20: No descarten programar noves jornades de mobilitzacions si l'empresa no fa un pas enrere i accedeix a seure's per parlar de les relacions laborals amb els dos treballadors acomiadats.
0: I les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest migdia s'ha fet una assemblea que ha decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. David Navarro.
23: Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. La membre del comitè d'empresa i Irene Lameiro ha explicat que la darrera reunió amb l'Ajuntament i el Consorci va ser el passat 16 de juny.
24: Estan fent servir una estratègia de dilació i de desgast i és una mica, doncs, a veure fins on s'arriba. Nosaltres continuem reivindicant. És que, de fet, cada cop això s'està fent més gran. El proper 18 de setembre hi ha vaga i manifestació del personal de biblioteques de tota Catalunya, perquè moltes de les reivindicacions que tenim és que són històriques i endèmiques.
23: Mentrestant, el Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta i que està disposat a continuar treballant per assolir un acord.
0: En cultura, comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols. L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin a finals d'any o a principis del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte del Monestir de les Arts. Televisió, Costa Brava, Alba Pairet.
25: El projecte del Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols continua avançant. L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres, centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada aproximada de 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen. Ho detalla l'alcalde del municipi, Carles Motes.
26: Recordeu que el projecte global tenia un pressupost d'execució de 12,9 milions d'euros, uns 13 milions d'euros. Aquest projecte el van dividir en dues fases. La primera fase és de la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir, i la segona fase seria l'actuació a l'exterior.
25: Aquesta actuació forma part del projecte global del Monestir de les Arts, que té un cost estimat de 13 milions d'euros.
0: I la banda Oasis actuarà a Barcelona el 10 i 11 de juliol en el marc d'una gira mundial.
4: Serà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. L'única manera de comprar entrades serà completant un procés de registre gratuït que ja s'ha posat en marxa i es tancarà aquest dijous. No hi haurà venda general, explica la web. Segons detallen, es farà una selecció aleatòria entre les persones inscrites per assignar-los un codi que els permetrà accedir a la venda a Ticketmaster.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. L'Espanyol donarà el tret de sortida a la sisena jornada de la Lliga aquest dimarts a les 7 de la tarda contra el Rayo Vallecano. Els pericos són vuitens amb 7 punts, mentre que els madrilenys ocupen la setzena posició amb 4. Els de Manolo González volen donar continuïtat al seu bon inici de temporada i en cas de guanyar contra els madrilenys encadenaran 3 victòries consecutives. Escoltem Manolo González, entrenador dels catalans.
3: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu. És el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix. No crec que no és moment de mirar més enllà, és moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
2: Un partit que jugarà a Butarque, a Leganés, perquè el Rayo encara no pot jugar a Vallecas, al seu camp. El torn del Barça arribarà dimecres a 9:45 de la nit contra el Racing de Santander al Camp Nou. Els de Hansi Flick arribaran a la cita liderant la classificació amb 15 punts de 15 possibles. Qui ha parlat d'aquest bon inici de temporada del Barça és el nou vingut Anthony Gordon.
4: Esperava guanyar tots els partits, però potser no per 5 gols, així que he de dir que no. Crec que hem tingut un inici de temporada increïble i crec que si digués que esperava 5 gols no seria veritat. Entrenar prepara per al partit, així que si entrenes dur el partit es torna molt més fàcil perquè jugues contra els millors jugadors als entrenaments i la intensitat hi és. Has de defensar, has d'atacar, tot el que això implica. Després vas al partit i l'equip contra el qual juguem no té els jugadors contra els quals juguem en els entrenaments. Així que si entrenes dur, el partit es torna més fàcil.
2: A la segona divisió no hi haurà jornada intersetmanal i, de fet, ahir el Sabadell va encaixar la primera derrota del curs al camp del Mallorca per 2-0. L'equip local és un dels clars favorits a l'ascens de categoria i dues errades dels arlequinats els van deixar sense premi. Ferran Costa és l'entrenador del Sabadell.
5: Crec que en els 4 partits anteriors hem tingut un nivell d'atenció i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui ha generat errades i hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota.
2: En bàsquet, el Barça respira tranquil després de saber que Darío Brizuela no té una lesió greu. El jugador basc es va fer mal durant la final de la Lliga Catalana d'aquest diumenge. En una jugada fortuita, Brizuela va patir una contusió a la cama dreta i avui mateix el club ha confirmat que les proves mèdiques han descartat lesions òssies i articulars. Qui no ha tingut tanta sort és el pivot de l'Ilerna Lleida, Tomane Diany, que s'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll esquerre. Una lesió que també va patir durant la Lliga Catalana. Sense deixar aquesta competició, des de Tarragona han valorat positivament la rebuda que ha tingut aquest torneig. Adrià Tella, Ràdio Ciutat de Tarragona.
6: El Palau d'Esports Catalunya de l'Anella Mediterrània de Tarragona ha viscut la Lliga Catalana a saber amb més afluència de les 4 edicions celebrades fins ara a la ciutat. Més de 15.000 persones hi han passat des de dimecres i fins la final d'aquest diumenge, que va plegar uns 4.000 espectadors. Mario Soler, conseller d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, destaca que evidentment el pavelló ha acollit espectadors dels equips implicats, però que hi ha hagut una molt bona resposta del públic tarragoní i de la zona.
7: Moltíssima gent de Tarragona ciutat, però també gent de tota la província. Sabem que això és pel gaudi de la ciutadania de Tarragona, ciutat i de Tarragona província.
6: Són 3 anys consecutius de Lliga Catalana a Tarragona i el mateix recinte i no es descarta pas que el 2027 sigui el quart.
2: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta va proclamar-se campió de la Copa Catalunya masculina després de guanyar l'Astralpul Sabadell en la final per un ajustat 10-9. En hoquei sobre patins, el Mataró i el Mollerussa, en categoria femenina i masculina respectivament, van emportar-se les Supercopes catalanes. I per acabar els esports, l'Ali, un darrer apunt, perquè aquest cap de setmana s'ha disputat a la Seu d'Urgell la Copa del Món de Pàdel Slalom, on el local Miquel Travé va aconseguir la medalla d'or a la modalitat C1 i va acabar la classificació general en tercera posició.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
8: la xarxa de comunicació local.

0: tía, yo no la tengo.
1: ¡Ahorita la tía!
0: ¡Baja, corra!

estic marxant d'aquesta casa que abans era nostra. Quina gran mentida, era vostra. Soc dins del cotxe i plou. Puc fer cap a mar, puc fer cap al poble, però lluny.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

que avui que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no...

He provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: acabo.
1: María, no.
0: ¿Dónde yo esté contigo a sola? ¿Dónde no habla desde lo nuestro?
2: I els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues, ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida, ni modesta ni sincera. Fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, i si encara et faig el cor la primavera. Sé que tampoc et faig el pes,

carretera. M'ho prenc tot a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera.

cintura avall, tot ens fa figa i tenim la sang d'orxata. Ens fa falta silicona pel davant i pel darrere. Ja no tenim trempera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi la primavera.

teatre. Vam passejar els nostres reflexos pels carrers molls de Barcelona. Ara ens acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.

0: I'm in the fucking crack house.
1: Max Power, cut the sauce.
2: It's Licks.
3: Parte mita, di que callis, nai. Amb qui penses que parles quan els temes dius que no sóc real. No em fico la gent amb la que vas perquè no m'importa. Si trafiques, no trafiques.

Siri va estincar penar i sóc un heroi. Som la inspiració de tota una puta generació i totes les tots quan ens veuen ens volen donar el seu. Quatre lents de pare i algú de tàrax al doble got. No saps lo que parles si prefereixes a l'actitud. No porta ni un mil·ligram de broma i creus que et puja molt.